0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
5: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
6: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
4: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
7: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudormintalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: 香。
1: Xerrem de Reu, programa d'entrevistes amb persones vingudes de Reu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem de Reu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Vull una família d'acollida que em faci abraçades d'os.
4: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Servei d'acreditació de competències professionals.
2: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
3: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
4: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
1: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
0: Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
7: Artista?
8: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gràcies!
11: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
12: M'he despertat de...

veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avens, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, no, no, no, no, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Sabies que, quan separem bé, els residus es transformen? Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Hola, soc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM, al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
3: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

aquestes tecnologies i els riscos, els riscos amb els que d'alguna manera afrontem en aquest ús, si ho fem de manera temprana, sense una capacitat per fer-ho, sense l'acompanyament necessari, etc.

0: El govern preveu implantar entre el 27 i el 28 un cribratge dels hàbits digitals de 0 a 15 anys en pediatria, que permetria explorar usos i riscos d'addicció, no? Possibles senyals d'alarma. Què li preguntarà el pediatre a un nen? Exactament.
1: Sí, bueno, en aquest moment ja tenim el protocol Creix en Salut en pediatria i hi ha diferents preguntes que es fan a la família o a l'infant, a l'adolescent, en diferents moments de la seva etapa evolutiva, perquè no és el mateix el que pots explorar als dos anys o als tres anys, no? Lo que pots explorar quan tens ja 14, no? Que seria l'última edat amb la que estàs amb seguiment del pediatre. I en aquest moment ja hi ha una sèrie de preguntes que tenen a veure amb el temps, amb el temps que dediques a ús de diferents pantalles, en la relació que tens, no? Si és una relació en la que, bueno, en la que te ves advocat, no? A estar allí com molt subjecte, no? I deixes de fer altres coses que són importants en el teu moment. Té a veure amb aquest tipus de preguntes. I sí que és veritat que a partir d'ara el que estem treballant és en la construcció d'unes proves específiques per poder detectar aquestes situacions que tenen a veure ja més amb aquests usos problemàtics o usos addictius. I amb aquest sí que se farà un cribratge específicament per detectar aquestes addiccions.
0: I Adriana, molt important aquest document que planteja el govern, mesures per reforçar alternatives a les pantalles, no? Activitat esportiva, lectura, la política de benestar digital, no? Ofereix una vida atractiva fora de les pantalles, no?
2: Exacte, no? Aquest, quan parlem del benestar digital vol dir, en part, no deixar de fer les altres coses que necessitem per viure i tenir uns bons hàbits saludables en el nostre dia a dia. Llavors, l'activitat física, de fet, en aquesta etapa de 3 a 14 anys, també les enquestes ens diuen que només el 33% de la població fa l'hora recomanada diària d'activitat física. Per tant, sabem que si el que volem és cuidar aquest benestar digital, que disminueixin el temps d'ús de les noves tecnologies, hem de donar alternatives, com per exemple l'activitat esportiva. I de fet, és una de les mesures que proposa el Departament d'Esports d'oferir activitats esportives en els centres escolars per cicle. Per tant, sí, és un punt a treballar.
0: I l'altre, que les famílies donem exemple als pares i les mares, no, Lluïsa? Perquè a vegades també els pares... És veritat que els pares treballem amb el mòbil, i a veure, no estem amb el mòbil a la xarxa, sinó que contestem mails, però clar, els fills ens veuen. Hi ha famílies que arriben massa tard, no, a Salut, quan el problema és molt greu.
1: Sí, jo, per endavant, el que vull dir és que les famílies fan tot el que puguem i més, vull dir que des d'aquí el meu reconeixement, però sí que és veritat que també bueno, s'ha parlat molt, però de manera molt diversa, i jo crec que amb aquest treball que estem fent, el que hem aconseguit és tenir unes referències clares, unes recomanacions clares, també per a les famílies, segons evidentment el moment per al que estan transitant amb el seu fill, no? Les seves diferents edats, moment evolutiu, situació, etc. Tenim tot un consens a través de lo que és la societat pediàtrica catalana, espanyola i americana, i hem arribat a tota una sèrie de conclusions que podem trasllar a les famílies perquè puguin fer la seva feina d'una manera més amb més suport. Hi ha previst també dintre d'aquestes mesures unes formacions específiques per famílies, un acompanyament a famílies, formació també per lo que són el context educatiu, de professorat, de persones que estan monitors, que estan en el temps de lleure, i també volia destacar una informació de suport també que tenen les famílies. Tenen la línia verda que poden trucar en qualsevol moment.
0: És la de fer un truc?
1: Sí,
0: mesures del govern és la de fer un grup, és una altra campanya, eh?
1: Sí, és una sí, la línia verda està específicament perquè si alguna família té dubtes en relació a el meu fill, no sé si passa massa temps, està molt enganxat, no surt de l'habitació, no vol dinar, jo què sé, estic dient coses, no?, que se m'ocorren de coses que ens han arribat per part de les famílies. La trobo molt angoixada si li trec el mòbil o li apago l'ordinador, etc. Si volen fer consultes per poder realment ser orientades envers a la situació que està plantejant el seu fill o la seva filla, pot trucar a la línia verda al 900 900 540. És gratuït, totalment gratuït, i allà le poden orientar específicament en aquest tipus de situació.
0: Línia verda, jo crec que s'ha donat més a conèixer, no?, aquest telèfon, perquè la gent, i també hi ha una campanya Espanya, fes un truc a una xarxa, qui me l'explica?
2: Jo, aquesta campanya surt, no, d'aquesta necessitat que moltes vegades les famílies tenen la percepció d'inseguretat o en aquest moment que el seu fill o filla pot estar incomunicat, doncs, en algun dels trajectes. És una percepció, no? Però aquesta percepció fa que entreguin el mòbil segurament en unes edats doncs, més aviat el que tocaria. Doncs una de les alternatives, una de les mesures que proposa és fes un truc, és que l'infant o l'adolescent pugui fer una trucada des d'un establiment de la seva comunitat. Imagina que des que surts de l'escola i que te'n vas a fer doncs, l'extraescolar o l'activitat que tens aquella tarda i necessites contactar amb la teva família, doncs podries entrar en un d'aquests establiments que s'han adherit en aquesta campanya i pots contactar. Per tant, ajudaríem a que hi hagués un motiu menys per tenir el mòbil.
0: Molt bé. Per tant, menors, adolescents, el president de la Generalitat ha plantejat que cap plataforma digital ni multinacional tecnològica estigui per damunt de cap infant. És veritat que ens preocupa i és un tema que amb la IA encara ens preocuparà, no? Què li hauríem d'ensenyar a un adolescent perquè pugui utilitzar una IA sense convertir-la en una crossa per pensar? Em diries, no? També?
2: Bueno, al final arriba, no? L'ús d'aquesta tecnologia quan ets un adolescent t'ha d'arribar ja en una etapa en què has pogut anar madurant i has anat adquirint la competència digital, que al final és saber fer un ús segur, saludable, sostenible, no? Crític i ser conscient de com el fa servir. Per tant, ha d'arribar quan ja hem acompanyat en aquest procés com altres coses de la tecnologia digital.
0: Molt bé, doncs titular final, que diríem que sobretot hem de vigilar una mica més, no? Famílies, escoles, menors, tothom ha de vigilar i les pantalles una mica de pausa, no?
2: Sí, per mi la paraula seria prudència.
0: Prudència.
2: Prudència de la població adulta respecte als menors, en el sentit en què a veure què deleguem a les tecnologies digitals, a com s'utilitzen. És a dir, no en aspecte negatiu, sinó tecnologies digitals sí, però ha d'haver-hi un acompanyament perquè ho sàpiguen fer servir amb uns límits clars.
0: Sí. Frase final.
1: Sí, frase final en aquesta mateixa línia, més consciència, no? de la nostra relació com a adults també de les tecnologies per ser realment uns bons referents digitals i davant de qualsevol senyal d'alerta, sisplau, que contactin amb la línia verda, com he comentat abans, o amb qualsevol servei de salut, al seu metge o metgessa de família, pediatra, sense cap mena de dubte.
0: Molt bé. Doncs gràcies per venir al Revolució a explicar-ho. Una abraçada. Gràcies.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. El món de les bones idees. Revolució 4.0.
1: El món de les energies també viu un repte apassionant. L'ecosistema de l'hidrogen, per exemple, ja genera a Catalunya un negoci de 426 milions d'euros amb la participació de 140 empreses al llarg de la seva cadena de valor. Totes creen més de 1.300 llocs de treball. Avui en volem parlar i entrar al laboratori de la part més sostenible d'aquesta energia, l'hidrogen renovable, i ho farem amb un investigador, és el Pau Bosch, que és investigador principal de l'àrea de sistemes bioelectroquímics de l'EITAT.
2: I'm so sorry for your loss.
1: Què tal, Pau? A veure, avui hem d'explicar de manera molt fàcil la revolució. Què és l'hidrogen renovable? Estem parlant d'una energia neta. Per què és tan important pel nostre futur? Què em diries?
3: L'hidrogen renovable és una energia neta sempre i quan l'obtinguem a partir d'electricitat renovable. A partir de fotovoltaica, a partir d'eòlica. El que fem per obtenir aquest hidrogen renovable és agafem l'aigua i separem aquesta aigua. L'aigua té hidrogen i oxigen i separem aquesta aigua mitjançant electricitat renovable per obtenir hidrogen. I és cabdal per descarbonitzar l'economia i molts sectors que actualment emeten emissions de CO2 i podem utilitzar aquest hidrogen per fer els mateixos processos sense emetre tant de CO2.
1: Tu avui pots proposar-nos mirar una mica més enllà i preguntar-nos amb què fabriquem les tecnologies que fan possible aquest hidrogen, no? Quin és aquest problema ocult dels materials?
3: Sí, com he dit, la màquina, diguem, per produir l'hidrogen es diu electrolitzador.
1: Com es diu?
3: Electrolitzador. Mm. I bàsicament l'electrolitzador té dos elèctrodes, un positiu i un negatiu, dos, que aquests elèctrodes són els que el càtode, diguem, és el que agafa els electrons i produeix l'hidrogen. Un dels electrolitzadors, hi ha... Són comercials, actualment aquestes màquines ja funcionen a nivell industrial, però sempre el que hem de fer és millorar-los. I sobretot, les limitacions que actualment tenen, doncs superar-les. Les principals limitacions per mi des del punt de vista són dos. Una és l'eficiència, hem de fer que aquestes màquines siguin més eficients, perquè de 100 que posem d'electricitat, al final, en forma d'energia, al final n'obtenim 60.
1: Ara jo crec que, Pau, perquè la gent sàpiga, l'hidrogen renovable, posa'm exemples on el podem utilitzar.
3: L'hidrogen actualment se n'utilitza molt. Molt. Per exemple, a Catalunya en produïm cada hora, a Tarragona, la petroquímica, en produeixen 8 tones l'hora, o sigui, unes 150 tonelades d'hidrogen.
1: Però on el fem servir? On el
3: I
1: fem servir?
3: Actualment es fa servir a la indústria petroquímica, en les refineries.
1: Val.
3: Per els combustibles fòssils, refinar-los i purificar-los per obtenir al final gasolina o obtenir químics que després fan servir les indústries. Això, l'hidrogen ja s'utilitzen 100 milions de tonelades l'any a nivell mundial, o sigui, molt. El problema és que aquest hidrogen ve dels combustibles fòssils. La fem el gas natural i fem hidrogen. I és l'hidrogen gris, perquè cada tonelada d'hidrogen emetem 10 de diòxid de carboni. D'hidrogen renovable actualment és un 2% d'aquests 100 milions de tonelades. O sigui, el que hem de fer és canviar aquest hidrogen gris per hidrogen renovable. In the clouds there she goes, butterflies let them flow, another girl falls in love,
1: another girl leaves the club, send a big kiss goodbye to... Avui parlant, no és fàcil parlar de l'hidrogen renovable, jo sempre dic que ho entenguem tots, no? Perquè amb el canvi climàtic, amb com estem vivint, també fins i tot la situació del temps que ens preocupa i de com està canviant, no?, la nostra vida, el nostre ecosistema, haurem de treballar només amb l'hidrogen, em diries, no?, també. I explica'm, esteu també treballant vosaltres en marxa, en projectes com Promisers o X-Seed, sí?
3: Sí, correcte. En el projecte Promisers el que volem és, aquests electrolitzadors tenen perquè funcionen bé, utilitzem unes membranes que tenen compostos florats. Ara els compostos florats...
1: Ara m'he perdut, eh? Explica-m'ho més fàcil.
3: Els electrolitzadors tenen diferents parts dins la màquina perquè pugui funcionar l'electrolitzador. Sí? Una d'aquestes parts són les membranes, que les membranes al final podem veure com un plàstic. És un plàstic més avançat, però és un plàstic. I actualment aquests plàstics estan fets de polímers que tenen fluor, com el Teflon, que és una marca comercial, però aquests, i aquests polímers que tenen fluor a nivell europeu es volen eliminar. Els PFAS, que ara estan de moda, que es volen eliminar perquè són molt bons els polímers i els plàstics que tenen fluor, uh-huh, perquè són molt resistents, treballen molt bé, són molt resistents. Però precisament perquè són tan resistents, després s'acumulen, no?, els microplàstics que tenen fluor, s'acumulen en la natura. I per tant s'han d'eliminar a mica en mica aquests plàstics que tenen fluor. I en el Promagis precisament el que estem fent és això. Els electrolitzadors utilitzen aquests tipus de plàstics i els estem intentant canviar les membranes que utilitzen aquests polímers per altres tipus de polímers que no tenen el fluor, per fer-los mediambientalment millors. I sobretot després, quan s'acaba el temps de vida d'aquell electrolitzador, que el desmantellament i la recuperació dels materials no emetin, no tingui un impacte mediambiental.
1: Pau, s'acosta l'hivern, no? I tornem a sentir parlar de crisi energètica a Europa. Fins a quin punt, no?, desenvolupar hidrogen i materials sostenibles pot ajudar també a construir una cadena de valor europea menys dependent a tercers països? I també em diries la teva visió com a investigador davant d'aquest canvi climàtic, com creus que hem d'actuar?
3: És clau, l'hidrogen serà clau. L'hidrogen combinat amb altres tecnologies, però l'hidrogen serà clau. Primerament, l'hidrogen el podem produir aquí, el podem produir autòctonament, per tant, deixem de dependre de comprar combustibles a tercers. Això a nivell de sobirania energètica és molt important, que podem fer els nostres combustibles, els nostres vectors energètics aquí in situ. I l'altre també, això ajuda a anivellar els preus. No tindrem tanta volatilitat de preus perquè si l'electricitat que utilitzem és renovable, és més constant en el temps i, per tant, l'hidrogen renovable també serà més constant.
1: I treballarem amb hidrogen i també quines més, no? Amb el canvi climàtic, quines altres destacaries?
3: Sí, jo sempre dic que, primerament, tot el que es pugui electrificar s'ha d'electrificar. I si vols poso un exemple en els vehicles. Els cotxes de bateries són els més eficients, tenen més de l'energia que posem a l'energia que fa anar les rodes, tenen més un 75% d'eficiència. Per tant, tot el que es pugui electrificar s'ha d'electrificar, però hi ha altres sectors que no es poden electrificar, com per exemple els processos industrials d'alta temperatura, que ara fan servir gas natural. Doncs podem a mica anar canviant aquest gas natural que s'utilitza en els processos industrials d'alta temperatura per hidrogen verd. O en els vehicles, les bateries tenen el problema actualment que pesen molt. Uh-huh. I per camions fets anar per bateries no és el més sostenible.

0: Ens ha explicat, molt important, amb aquesta situació de canvi climàtic, no?, que vivim, com hem d'utilitzar l'hidrogen, i em quedo amb aquest titular que jo crec que oients hem de saber tots. L'hidrogen serà clau per al futur dels propers anys, ja en parlarem, quan parlem de la IA, doncs ara també parlarem molt més de l'hidrogen. Moltes gràcies, Pau.
1: Moltes gràcies.
2: Defenso la revolució en els nostres caps. John Lennon. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
0: Oients, ara sí, acabem programa avui amb una frase del creador de la Wikipedia, Jimmy Wales, i diu així: tothom té alguna cosa per ensenyar i tothom té alguna cosa per aprendre. Nosaltres també tenim moltes coses per aprendre, per poder-vos ensenyar com serà el món de demà. Com sempre, moltes gràcies a l'equip, molt important, al realitzador tècnic Nil Hernández, Clàudia Crua, Marc Amorós, Jordi Pi i Gerard Gil, i moltes gràcies també a les veus de Carles Dabó, Elena Miquel, Nil Vià i Albert Banyà, que han sonat al llarg del programa. Gràcies, oients, abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián tornarà a ser el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Alhora, el partit està negociant un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. També preveu que Rufián pugui participar en actes de campanya d'Irene Montero per Espanya. Recordem que a les últimes eleccions al Congrés Podem compartia candidatura a Catalunya amb els comuns. La direcció d'Esquerra també confirma Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, ha anunciat que Francesc Marc Álvaro, fins ara diputat al Congrés, serà el candidat dels republicans al Senat. El Partit Popular reclama que es desallotgi l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya de Barcelona perquè s'hi pugui celebrar amb normalitat el Dia de la Hispanitat. Creuen que és inadmissible que els barcelonins que ho vulguin no puguin celebrar la Festa Nacional d'Espanya en un espai on tradicionalment acaba la mobilització constitucionalista. Des de l'acampada, en canvi, fan una crida a reforçar-la i demanant que més persones s'afegeixin a les 700 tendes que ocupen la plaça Catalunya. Diverses entitats unionistes han convocat actes i mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat a Barcelona, la principal al migdia, que baixarà per Passeig de Gràcia fins a la plaça Catalunya, però a la tarda també hi ha convocades manifestacions en contra d'aquesta celebració. I Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin aquest dilluns a l'àrea del voltant de Barcelona, la majoria a la tarda. Les vies on s'espera més mobilitat són les de retorn de llocs de muntanya i de l'interior del país. Hi haurà mesures especials de circulació a l'AP7, al carril blau de la C58. S'obrirà tots els vehicles i restriccions també per als camions. Ramon Lamia és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Es tornaran 270.000 vehicles. L'AP7 hi tindrem carrils addicionals per drenar trànsit tant al sud com al nord cap al retorn a Barcelona. Hi haurà restricció de camions de 5 a 10 del vespre i ull amb la C16 i la C17, que seran dues vies des del nord que portaran molta mobilitat de tardor.
1: Les entitats que atenen persones sense sostre asseguren que molts van perdre totes les seves pertinences als aiguats torrencials de la setmana passada.

0: Deixen que els refugis d'emergència que posen les administracions quan hi ha fenòmens meteorològics violents són improvisats i insuficients. Sara Girona és la responsable dels equips de carrer de la Fundació Arrels.
1: Demanem la necessitat de construir recursos estructurals que estiguin distribuïts per tots els barris per tal d'afavorir que les persones no hagin de moure's tants quilòmetres per trobar un lloc on refugiar-se o passar el dia. Han d'haver-hi recursos que no només siguin reactius.
0: I els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran i l'Aràbia Saudita han parlat aquest diumenge amb l'objectiu de rebaixar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia del Golf Pèrsic. Els rebels iemenites han reivindicat els atacs contra els aeroports de Riad i d'Aman d'aquest cap de setmana i diversos objectius més contra infraestructures energètiques. L'ofensiva ha provocat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Aquest mateix diumenge, la coalició militar del Iemen i l'Aràbia Saudita ha colpejat nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanaa, que està controlada pels rebels. La Ràpita ja consta al llibre de rècords mundials després que prop d'un miler de persones ballessin conjuntament una jota vella. Concretament, 972 persones van assolir el rècord després de ballar durant 5 minuts seguits una jota vella a la plaça 1 d'octubre. La iniciativa, per la qual s'ha assajat durant mesos, ha reforçat els vincles de comunitat del municipi, com destaca Àngel Pasqual, que és director d'Orígens.
2: És una fita que cohesiona poble, que fa poble i que, com hem comentat, anima les noves generacions a una tradició que és folclòrica, a tenir una perspectiva de futur, a mantenir-la i a preservar-la per a que aquestes noves generacions continuïn, una vegada ja adults, continuant al llarg del temps.
0: D'aquesta manera, la Ràpita ha batut el rècord de la ballada de jota més multitudinària del món, que fins ara ostentava Segovia. En esports, partits de primera divisió disputats aquest diumenge, Racing 2, València 2, Betis 5, Osasuna 2, Elx 0, Celta 0 i Real Societat 3, Deportivo 2. A segona, aquest dilluns juga el Girona al camp del Tenerife. A la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça davant del València per 89-86, però la resta de catalans han perdut tots. Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Bezzecchi i Jorge Martín, que acaba tercer, recupera el liderat del Mundial. En Fórmula 1, Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur, Leclerc ha estat segon i Antonelli tercer. A la classificació general, Antonelli té 102 punts d'avantatge sobre Russell, que és segon. El Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primera vegada a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 al Nancy francès a la fase prèvia. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Paraguai, ha guanyat l'Argentina per 3-1 i també en hoquei el Vigas i Riells s'han portat la Lliga Catalana Femenina.
3: Fins aquí les notícies.
4: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12, el dia que el Barça continua vivint tranquil, mentre el Madrid cada vegada el mourinyisme és més latent i més present. La jornada de Lliga de cap de setmana deixa el Barça com a líder invicte, impecable, implacable, encara amb 6 punts de marge sobre el Madrid, 5 punts de marge sobre l'Atlètic de Madrid i el Betis, i a Madrid... I el Madrid es continua debatent sobre decisions arbitrals, expulsions, polèmiques, molt més que sobre futbol. El Barça i el Madrid van jugar ahir, tots dos a casa, tots dos van guanyar, el Barça 3-0 al Getafe, el Madrid 1-0 al Villarreal, i al Bernabéu van expulsar Vinícius per una estirada de cabells a un jugador del Villarreal que s'ha convertit en la imatge futbolística de la jornada d'aquest cap de setmana. L'expulsió de Vinícius, reglament actual en mà, sembla pertinent, i a Vinícius, atenció, li poden caure com a mínim 2 partits de sanció, i si li cauen 2 partits no podrà jugar al clàssic del Camp Nou d'aquí a 2 setmanes. En parlarem aquesta nit de la vermella a Vinícius, de la possible sanció i de la seva possible baixa al clàssic contra el Barça. El clàssic, en principi, sí podrà jugar Rafinha, que ahir va ser baixa contra el Getafe i que, segons va dir Flick, tampoc no jugarà dimarts a la Champions al camp del Galatasaray. La Porta va dir després que segurament tampoc no jugaré contra el Betis, però aquesta nit aclarirem quan podrà tornar a jugar Rafinha. Tornant a la Lliga, l'Espanyol va empatar divendres a Màlaga. El gol de l'empat del Màlaga va arribar al temps afegit pràcticament a l'última jugada del partit, però després d'una segona part molt millorable per part de l'Espanyol, que havia fet uns bons primers 45 minuts i s'havia avançat amb un golaç de Brian Zaragoza, el seu primer amb l'Espanyol. Aquest diumenge també s'ha jugat a primera el Racing 2, València 2. Empat en el debut de Javier Aguirre a la banqueta del València, un bon partit, molt animat, el Sardinero. El Betis 5, Osasuna 2, el Betis és tercer i dissabte vinent rep el Barça a la Cartuja. El cinquè gol d'avui del Betis ha fet José Antonio Morante, un futbolista del planter del Betis, que és fill de Morante de la Puebla, que és un dels torers, dels toreros més reputats dels últims anys i a l'actualitat. I el Real Sociedad 3, Deportivo 2. La Real ha patit moltíssim fins al final perquè s'ha quedat amb 10 a la segona. Per al migdia s'ha jugat l'Elx 0, Celta 0. La classificació de primera la capçala al Barça amb 24 punts, 8 victòries en 8 jornades, ple de punts, a 5 punts i a l'Atlètic de Madrid. Segon, també amb 19 punts. Tercer és el Betis, el Madrid queda quart amb 18 i l'Espanyol és 12 amb 8 punts, 3 punts per sobre del descens. Dissabte vinent l'Espanyol rebrà l'Atlètic de Madrid a Cornellà. A segona, el Girona juga demà al camp del Tenerife i Quique Álvarez recupera uns quants jugadors que havien marxat amb les seleccions aquestes últimes 3 setmanes. El Sabadell va guanyar ahir al camp del Ceuta 1-2, tot i jugar gairebé tota la segona part amb 10 futbolistes. El Sabadell és probablement l'equip revelació de la temporada segona. A la classificació de segona, el Sabadell ocupa la cinquena posició, és zona de playoff amb 16 punts. Només ha perdut un partit en 8 jornades. El Girona, a falta del partit de demà a Tenerife, és 6è amb 14 punts. És cap de setmana d'aturada la Lliga F, la Lliga Femenina, pels partits de les seleccions. Ahir la selecció espanyola, amb unes quantes jugadores del Barça, va jugar el primer dels dos amistosos als Estats Units. Va guanyar 0-2. Als últims minuts van expulsar la jugadora del Madrid, Atenea del Castillo, que passa per ser una mica la Vinícius del Madrid femení. I la van expulsar per estirar dels cabells a una jugadora estatunidenca. O sigui, l'acció similar, gairebé idèntica a la de Vinícius, i va passar 2 minuts abans de la del Bernabéu. Quines coses passen. Aquesta tarda hi ha hagut partides a la Premier, a Anfield, Liverpool 0, City 3, gols de Haaland, Doku i Cherki. El City és líder amb 6 victòries en 6 jornades i té 3 punts més que l'Arsenal, que és segon. A Liverpool queda 9è amb només 9 punts, ja a 9 punts del City. I aquesta tarda el Prat ha confirmat que jugarà la primera ronda de la Copa, ha guanyat 5-0 el Sant Rafel d'Eivissa a casa, al Prat. El partit d'avui es va ajornar la setmana passada pels aiguats. El Prat, un equip de la Lliga Elit, la sisena categoria del futbol, jugarà la Copa, la primera ronda, el dijous 29 d'octubre rebrà a casa l'Atlètic Club de Bilbao. El Prat serà una festa el dijous 29 d'octubre i ahir serà Catalunya Ràdio. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
0: A El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 11 d'octubre, en ple Pont del Pilar. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu, i també amb l'Oriol Domènech. Curi, bona nit.
2: Bona nit.
0: Amb la Sònia Salmà. Sònia.
3: Hola, bona nit.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
4: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
5: Molt bé, bona nit.
0: En el vostre ideal de futbol, o sigui, no segons el que marca l'actual reglament, en el vostre futbol ideal i imaginari, gairebé, expulsaríeu Vinícius per l'estirada de cabell sobre Salibà, el jugador del Villarreal d'ahir al Bernabéu? No respongueu ara, us ho penseu si voleu, i d'aquí una estona us ho pregunto. A la producció aquesta nit hi ha la Nàdia Roig, el Raül Orgales és el control tècnic de l'estudi 1 de Catalunya Ràdio, i el control central aquesta nit hi haurà ja el Joan Massana, i també aquesta nit és amb nosaltres el Club de la Mitjanit el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
6: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, i ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: Ara us preguntaré per Vinícius, per l'expulsió d'ahir contra el Villarreal, per la sanció que li pot caure a Vinícius i que és possible que li faci perdre's el clàssic d'aquí justament dues setmanes, d'aquesta mourinització del Madrid, que era previsible i que estem comprovant ja els últims dies. Però abans posem en valor el que està fent el Barça de Hansi Flick en aquest inici de temporada, perquè ahir va guanyar 3-0 el Getafe al Camp Nou, va sumar la 8a victòria en 8 jornades de Lliga, va igualar el rècord històric del Barça com a millor inici de Lliga en tota la història. Fins ara aquest rècord, aquesta marca la tenia en solitari el Barça del Tata Martino de la temporada 2013-2014, i ara a aquest Barça, el Barça de Hansi Flick, li falta un partit per superar el registre del Barça i igualar el rècord històric de la Lliga, que són 9 victòries en les 9 primeres jornades, Sergi, que té
1: el Madrid de la 68-69 de Miguel Muñoz. 9 victòries en les primeres 9 jornades.
0: O sigui, el Barça, si guanya el camp del Betis dissabte vinent, no és fàcil, perquè el Betis va tercer, avui ha fet 5 gols. Si el Barça guanya el camp del Betis dissabte vinent, igualarà el rècord històric de la Lliga com a millor inici amb 9 victòries en les 9 primeres jornades. I confieu en aquesta victòria del Barça, que seria també simbòlica, Uri?
2: És impossible no confiar-hi. Tot i que tu ho has dit, el Betis no és només que vagi tercer, és que a part està jugant bé i té un autèntic equipàs. O sigui, aquest any de mig en cap endavant té dos mig del camp i dos davanteres de primer nivell. Però bueno, veient com està jugant el Barça, quan juga bé és espectacular, i quan no juga tan bé com ahir treu els partits amb molta solvència, per tant, hi confio, sí.
0: Sònia?
3: Bé, sí, el fet que sigui un partit fora de casa sempre ho complica una mica més davant d'un dels rivals que està a la part de dalt, però és cert que a dia d'avui, si el Barça manté la seva línia d'excel·lència que li hem vist en aquest inici de temporada, jo també hi confio.
0: Doneu valor, Jordi i Ricard, a aquest 9-9 que seria històric?
4: Home, sí. Ja li donem el 8 de... Vaja, jo almenys li dono el 8 de 8. És veritat que...
0: L'últim 8 de 8, o l'únic de la història del Barça, no va acabar amb la Lliga, temporada del Tata.
4: Sí. Bé. És que a més aquella temporada, si no m'equivoco, va començar amb un 7-0, un 7-1 amb el Llevant.
0: El Llevant, no? Sí.
4: I vaja, ens les prometíem molt felices i després la cosa no va acabar d'anar bé, però jo m'atreviria a dir que les sensacions no són ben bé les mateixes, ni el funcionament de l'equip i fins i tot el talent de l'entrenador. Jo crec que ja no bé, els rècords fa il·lusió anar-los superant, perquè vol dir que vas bé, però més que 8 de 8 o 9 de 9, a mi em sembla que guanyar el camp del Betis tal com ha començat el Betis seria un reforç d'aquesta sensació d'invulnerabilitat que dona el Barça.
0: Ricard, tu ahir a la TDT vas expressar una sensació que crec que tenim més d'un, que és que aquest Barça s'està transformant en un equip tan segur, tan fiable, tan superior, que és difícil pensar abans d'un partit que no el guanyarà. Més o menys, aquesta serà la teva sensació abans de jugar a Sevilla dissabte vinent contra el Betis. Confies molt en la 9a victòria en les 9 primeres jornades?
5: Crec que hi ha més opcions de guanyar que de no guanyar, però també és veritat que l'escenari i el rival probablement és dels més difícils ara mateix a la Lliga. És a dir, si algun partit pot posar a prova l'invulnerabilitat del Barça és aquest. Jo crec que el Barça té més a guanyar que a perdre. És a dir, si el Barça guanya el camp del Betis, li queden pocs escenaris on perdre o perdre punts, perquè és un camp on podria escapar-se d'algun punt. Jo crec que és el primer examen important de la temporada. A més, és l'aperitiu del clàssic, o sigui que és ideal tenir aquest partit.
0: I aperitiu del PSG, o sigui, ve abans del PSG i del Madrid. A la Lliga, exacte. És l'aperitiu del clàssic, però abans hi ha la Champions.
5: Tens raó, d'una setmana molt imponent, o sigui, és l'aperitiu i crec que és un bon termòmetre per afrontar aquella setmana. Som al mes d'octubre i és que clar, les sensacions que tenim són tan bèsties que és normal que en algun moment s'hagin de moderar. Si no, és que no crec que estiguem 10 mesos amb aquest punt d'excel·lència.
0: A mi la jornada aquest cap de setmana, no és que em fes por, però pensava, ara tornant de les eleccions i reenganxar-te amb la mateixa energia positiva, amb el mateix dinamisme, amb aquella solvència, amb aquella seguretat, potser no serà tan fàcil. A mi ahir el Barça, sense ser exuberant, segurament perquè el Getafe tinc còrdia i no et deixa ser exuberant, em va semblar un equip, vaja, tan majúscul com el que havíem vist en el primer tram de la temporada abans de l'aturada.
5: Sí, és que jo crec que ahir jo no crec que el Barça no fes un bon partit. A mi em va semblar un molt bon partit del Barça, el que passa és que, clar, comparat amb la exuberància d'altres compromisos que han estat més exigents, probablement, contra rivals que no sé, que et venen a buscar una miqueta més a dalt, que intenten pessigar-te una mica més, que la sensació és que els rivals comencen a firmar perdre 3-0, o sigui, sí. És una mica el que va passar
6: que venen una Getafe. Mica rendits, eh? Això en altres sí. èpoques, recordo el Barça de sí, Guardiola, potser sí. en algun moment de l'època Rijkaard, que els sí. rivals venien al Camp Nou bé, amb la bandera blanca.
5: Hi ha una intimidació
6: a no patir, sí,
5: prèvia que jo crec que marca el partit i que clar, en la comparació el Barça surt perdent, però el partit té una línia regular del que hem vist fins ara, un notable alt, el que passa és que el Barça no s'exigeix més perquè no ho necessita i perquè venen els partits que venen, i jo crec que els futbolistes comencen a mirar el calendari.
6: Esteu vivint, Uri, Sònia, Jordi, també els partits del Barça amb aquesta seguretat. No vull dir d'anar sobrats, però d'anar segurs.
2: Bueno, és que aquí t'has estat donant els arguments, que tots els partits han sigut exhibicions o grans partits. O bons partits. I per tant, al marge que hi ha una diferència abismal entre el Barça i el Getafe. Vull dir que, per això mateix, jo penso que el partit contra el Betis, tot i que és un partit complicadíssim, el Barça pot treure bé.
3: Mm-hmm. Clar, és que tu comences el partit pensant que el Barça, si fa bé les coses, guanyarà, i si a sobre el minut 2 et poses per davant, i jo crec que a mesura que passen els partits et pot arribar a generar el dubte si l'equip no el veus que acaba de circular bé la pilota, però clar, és que quan en aquests partits, tal com està el Barça, si s'obre en aquesta bona dinàmica, es troba el gol aviat, és molt difícil que el rival pugui fer-hi res. Mm-hmm.
6: A veure, moment per al Madrid i per a Vinícius. Hem de parlar-ne. A veure, ahir el Madrid va guanyar 1-0 al Villarreal al Bernabéu, un partit poc lluït, gol de Diomandé a la segona part, partit marcat per l'expulsió, que va ser posterior a l'1-0 del Madrid, expulsió de Vinícius per una estirada de cabells al jugador del Villarreal, Salivà, en una jugada que havia quedat amb el 2-0 del Madrid, gol de Vinícius. El VAR va intervenir per advertir de l'estirada de cabells i l'àrbitre va anul·lar el gol i li va expulsar Vinícius en vermella directa per aquesta estirada de cabells. Aquest és l'àudio de la intervenció del VAR.
7: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale? Para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
8: Vale, avisa ¿Cuál? Cuando llegas a la pantalla, Isi.
7: Ya estoy en la pantalla.
8: Vale, te vamos a... según observamos, Vinicius tira del pelo al jugador del Villarreal.
7: Perfecto, ya lo he visto.
8: Esta jugada pertenece a la misma fase de consecución del gol.
7: Perfecto. Alex Puli, para mí Villarreal con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
8: Recibido,
7: gracias.
6: Isidro Díaz de Mera era l'àrbitre al Bernabéu i Pulido Santana, el canari, el que sentia amb un so de qualitat superior, era el responsable del VAR. El reglament sobre aquest tipus d'accions diu el següent: accions potencials de joc violent castigades amb targeta vermella. Quan un jugador dona un cop de colze, o un cop de cap, o un cop de puny, o una puntada, o una mossegada, o una estirada de cabells. Aquí apareix el concepte estirada de cabells, el reglament, a un rival o a qualsevol altra persona sense estar disputant la pilota, utilitzant força excessiva o brutalitat. El reglament estipula l'estirada de cabells com una de les accions que ha de ser castigada amb targeta vermella. Això és així, ho acabem de llegir. Però també parla de força excessiva o brutalitat, i aquí és on pot entrar la interpretació. Segons el reglament, l'àrbitre podia expulsar Vinícius. Claríssim, indiscutible. A mi em sembla que això de la força tampoc no va ser tan excessiva i en cap cas va haver-hi brutalitat. A mi, és la meva opinió personal, em sembla que Vinícius s'emprenya perquè Salivà, el jugador del Villarreal, passa davant seu intentant molestar-lo en la trajectòria de la desmarcada, s'emprenya, se l'intenta treure de sobre i li agafa dels cabells. Mal fet, evidentment. En el meu futbol ideal, això no hauria de ser expulsió. En el meu futbol ideal, l'acció de Kang In Lee de fa 3 setmanes al derbi contra Valverde tampoc era expulsió, i fins i tot al CTA els àrbitres van dir que sí que era expulsió, no sé si influïts o no pel corrent d'opinió que es va generar a Madrid. Per a vosaltres, en el vostre futbol ideal, el reglament ja l'hem llegit, en el vostre futbol ideal, això hauria de ser expulsió a Vinícius, Uri?
2: Per mi no, i vas tenir el mateix argument que anava a dir jo. Jo també vaig dir que el de Kang Jin-Li per sí. mi jo no era vermella, perquè sí que li posa la planxa del bessó, però de forma molt fluixa, lleugera.
6: Li, li va ocasionar un esquins de grau 3 a Valverde, que, mira, curiosament ha recuperat en dues setmanes i mitja. Era mentida, evidentment, que Valverde en cap cas tenia un esquins de grau 3, perquè un esquins de grau 3 al turmell és bascoix, o sigui, estàs a tocar de l'operació.
2: Ja et diré, ja diré més, tu parles de futbol ideal i en el futbol real també seria discutible si és vermella o no.
6: Quina?
2: Totes les tirades de cabell, sí, no totes són vermella.
6: S'ha d'interpretar la força, vale, la intensitat,
2: que
6: la violència.
2: Diu el reglament.
6: Sí, sí.
2: Forma violència excessiva o...
6: Sí, sí, sí, en el reglament. Sí, però això és subjectiu.
3: Jo no sé si, si heu vist que el jugador...
6: continua corrent, se li va.
3: Continua corrent, sí, però el cap se li va enrere quan li tiren, fotada, li tiren del cabell. Vaja, jo, el vostre futbol és una mica més agressiu que el meu, el vostre futbol ideal, vull dir.
6: Sí, sí, sí.
3: El meu futbol ideal és que no hi ha debat, és una estirada de cabell i va al carrer, com he vist mil vegades en competicions femenines on les jugadores porten el cabell més llarg i passa més habitualment. És veritat que en el futbol masculí no passa tant i per això i crec que hi ha una jugada a Cucurella que és molt més bèstia que la d'ahir i que a més no diria que no es va sancionar amb vermella i que ho hauria d'haver estat.
6: Quan
3: el... quan Cucurella estava al Chelsea.
6: El Mundial, sí, de Clubs.
4: Hi ha l'expulsió de Joan Neves.
3: Jo parlo és un córner i crec que va ser groga. Well, és que l'he estat veient aquesta tarda. Bé, no té més, és igual. En qualsevol cas, a Cucurella li passa més habitualment perquè té el cabell més llarg.
4: Però vull dir que el cap de Cucurella ja ha provocat l'expulsió de João Neves, potser aquesta no, sí. Però sí que ha caigut algú,
3: Sí, ara ho deia. Per mi és que és una acció antiesportiva, que està fora del... està fora del que és el futbol.
4: Amb el cabell recollit, això sí que ho obliga. Sí, perquè oi que obliguen a portar la samarreta per dintre?
6: Però el nano del Villarreal s'ha llevat tampoc duia unes rastes o unes galles molt bèsties.
4: No, però el que vull dir és que per separar voluntarietat o no, és a dir, jugar contra Ethan del Girona i no estirar-lo del cabell és molt difícil en un duel.
6: No enganxar-li el cabell, això és
4: veritat. Pots enredar...
6: Ethan du la cua fins que li arriba al cul, pràcticament.
4: Pots enredar perfectament, no?
2: I per mi...
4: Digues.
2: No, acaba, Ricard.
4: No, que volia dir que en aquest cas es pot entendre un accident que tu no vulguis, però que t'enredis en el cos a cos, com s'enreden agafant una samarreta.
6: Aquí és evident que hi ha voluntarietat d'estirar-li una estireta als cabells. Ricard, per tu és expulsió, sí o no?
4: Per mi el futbol ideal, a mi de petit quan m'estiraven del cabell em feia molt mal, expulsat. Vull dir,
6: expulsat.
4: Perquè és que no vol jugar la pilota.
6: O sigui, no, home, però si se'l troba i li fot una empenta, no estem discutint d'això. És veritat que l'acció és diferent. Tu, Jordi...
4: Home, clar, és que no fa el mateix.
6: No
4: és la mateixa acció. O sigui, per mi aquesta té un punt de... Insisteixo, jo quan... No sé si us passava a vosaltres. Jo quan era petit m'estiraven del cabell quan ens barallàvem. Vull dir,
6: sí.
4: No quan ens fèiem una empenta. O sigui, jo crec que hi ha un punt d'agressivitat, mal entesa. Una empenta pots dir que estàs disputant la pilota i que t'ha passat pel davant i que vols passar, però estirar del cabell no sé què pretén. O sigui, perquè la pilota és a baix, el cabell és a dalt.
6: Tampoc és l'estirar de cabells més bèstia de la història, ni del futbol, ni de la vida.
4: No, clar, però és que estirar els cabells quan disputes una pilota no li trobo sentit. Que Kang Jin-Li vagi a baix i li toqui el bessó o el turmell, doncs bé, aquí és subjectiu, puc entendre, però no sé què feia Vinícius agafant el cabell de Salibà.
6: Jordi, amb l'Oriol confiem en tu perquè desempatis el nostre favor.
9: Mira, avui us decebré, és una agressió sense pal·liatius i és una vermella molt clara. És que fins i tot jo diria que en les estirades de cabells hi pot haver el matís de si dius, home, que el tio està intentant agafar de la samarreta i resulta s'ha trobat els cabells i li ha fotut una estirada. Jo aquí tindria més dubtes i estaria a prop teu, però és que aquí va agafar-li els cabells,
6: sí,
9: és a dir,
6: sí.
9: No hi ha cap mena de dubte. Llavors jo per mi estic en la línia del Ricard, per mi això és una forma d'agressió d'una persona que fa temps que ha perdut el món de vista i segurament ahir a més amb la suplència entra calent i se li va al cap.
2: Ara que vaig a dir és irrelevant, però la tornada al joc és incorrecta.
6: Com va ser? No me'n recordo.
2: Hauria sigut falta a favor del Madrid. O sigui, aquí hi ha una obstrucció del jugador del València i del
6: Villarreal.
2: Després Vinícius li estira els cabells.
9: Però
2: si és
9: ell no la dona la falta. Si el joc continua fins que el Madrid fa gol, sí. Com ha de ser la falta?
2: Però si tu revises tota la jugada... La primera jugada és falta del jugador del Villarreal, que té un contracop.
0: Bé, bueno, això és...
2: Ja he dit que era irrellevant, sí, però... Irrellevant.
0: A veure quants partits hi cauen a Vinícius, Sergi. Tenim precedents sobre aquest tipus d'accions?
1: Sí, tenim uns quants. Mira, deixa'm començar per un que no tenia previst començar, però com que heu tret el seu nom, Ethan, el mes de maig, sí, jugant amb el Granada,
0: sí,
1: contra el Córdoba, un jugador, sí, del Córdoba va agafar pels cabells a Perkan i expulsat. I
5: clar, és caure... que Ethan i Cucurella...
0: És una altra lliga, no?, sí, en aquest tipus
5: d'accions. És una temptació pels que han perdut el cap. Han perdut el cap en un moment i en cop de posar el dit a l'ull o clavar un cop de puny es tires del cabell.
0: Quants partits del nano del Córdoba?
1: No sé si va ser una atenuant que portés el cabell tan llarg, però li va caure un partit.
0: Només un partit, sí, eh? Això sí que hi ha Vinícius al Camp Nou.
1: Sí, exacte. Però,
0: quins altres precedents hi ha?
1: Últims precedents. A primera, la temporada passada, Mojica amb el Mallorca, a Bruguer del Llevant, li va fer exactament el mateix i li van caure dos partits.
0: Bruguer d'un look molt, molt, molt, molt convencional, no? Sí, no d'un cabell llarg.
1: Ferran
0: dos
1: Torres,
0: partits, per Mojica.
1: Ferran Torres a Savic, a contra, sí, l'Atlètic de Madrid.
0: Va, que ja els van enganxar. Va ser surrealista, lluita lliure al Metropolitano.
5: Allà van agafar de tot arreu.
0: Sí, sí.
1: Dos partits li van caure. L'últim precedent que he trobat és el 2020 en un Alavés Granada, un Celta Granada, Okai del Celta, Luis Milla del Granada, també l'estira pels cabells, l'expulsen i li cau un partit.
0: Li cau un partit. Aquí també hi ha el plus que Vinícius es va tornar mig boig, va protestar moltíssim i Díaz de Mera a l'acte ho va fer constar. No hi ha la literalitat de cap renec fort, però sí que hi ha una descripció de la situació que a Vinícius el pot perjudicar en aquest cas. Si Vinícius acaba perdent el clàssic d'aquí dues setmanes al Camp Nou contra el Barça, us semblaria una gran notícia per al Barça, només una bona notícia per al Barça o una mala notícia per al Barça? Uri, gran, bona o dolenta?
2: Jo ja sé que fa molt temps que penso que Vinícius no només no suma, sinó que hi ha resta. Per tant, seria una bona notícia pel Madrid.
0: Una bona notícia per l'any i una mala notícia per al Barça. Sònia?
3: Per mi és una bona notícia pel Barça.
0: Bona notícia pel Barça. Jordi?
9: Jo no ho tinc tan clar. I sobretot pensant qui poses allà, no crec que el Madrid tingui un jugador millor que Vinícius. Fins i tot aquest Vinícius allà, i estic d'acord amb vosaltres, que segons quins dies resta més que suma, però jo no seria tan categòric.
0: O sigui, que seria una notícia bona pel Barça, no?
9: Sí. Estaria
0: més en la franja de bona.
9: També et dic que si hi ha precedents d'un partit, serà un partit. No en tingueu cap dubte.
0: A veure...
3: No, però tal com està redactada, sí, l'acte, Costa, si se'n salva de l'estirada de cabell, que haurien de ser dos... Ja, jo crec que li sumen, l'altre li sumen per... Però... És que crec que l'àrbitre dius es va dirigir amb certa agressivitat, sí, cap a mi, sí, a la redacció.
9: Sí, però ni el toca ni reflecteix cap insult. Si el volen salvar, el poden salvar. A mi d'aquesta jugada hi ha una cosa que em fascina, que és que Rüdiger, en lloc de frenar Vinícius, va frenar l'àrbitre. És una cosa que jo no havia vist mai.
0: Ara, la protesta. Ricard, tu gran notícia per al Barça si no juga Vinícius, bona o dolenta?
5: Home, et diré una cosa, a mi en general notícia indiferent, però com que he de respondre al joc, diria que és una mala notícia per Vinícius, i quan és una mala notícia per Vinícius és una mala notícia pel Madrid, perquè vaig més enllà del clàssic i del que pot suposar pel Madrid jugar sense Vinícius aquest partit.
0: A mi em sembla que estalviar-te Vinícius, que si té el dia et pot destrossar, el lateral dret del Barça jugarà molt més tranquil, tot i que Diomandé pot fer les seves cosetes, però què ha dit la gent?
1: Mira, la gent està molt amb l'Oriol, la resposta dominant és que és una mala notícia pel Barça, amb un 53%, més de la meitat de la gent que respon diu que és una mala notícia pel Barça. Després, amb un 38% és bona notícia, i només un 15% diuen que és una gran, un 15, gairebé 16% diuen que és una gran notícia.
0: Ja veurem. Dimecres, en principi, ha de decidir el comitè de competició.
5: El que sí que és evident, que si Vinícius està sancionat, Mourinho tindrà una altra coartada. O sigui, quasi gairebé millor que no el sancioni.
0: Sí. El clàssic serà d'aquí dues setmanes, Barça-Madrid al Camp Nou. El Barça ha de demostrar ahir contra el Getafe que no ha notat gaire l'aturada de tres setmanes per les eleccions.

0: Barça va guanyar 3-0 al Getafe, un rival incòmode, com sempre, que gairebé es va rendir, no sé si abans del partit, però sí a partir de l'1-0 de Gordon al minut amb 16 segons, els altres dos gols de Gabriel Jesús i de Koundé. La mitja mal va jugar tot el partit, va anar de menys a més, assistència per a Koundé en el 3-0, va estar a punt de fer gol en una gran rematada creuada després d'una passada de Yemi, i Flick, després del partit, va explicar que a la segona part li va arribar a preguntar a Lamin si el canviava i Lamin va dir que no. A qui li sembla bé que Flick comparteixi aquesta gestió dels minuts de Lamin amb el mateix Lamin? A tu et sembla bé, Uri?
1: No em sembla bé, però és impossible no fer-ho així.
0: I com ho faries?
1: Va anar a Lamin.
0: O sigui, tu...
1: Jo em poso amb el cas de Flick i sé com funcionen aquestes relacions amb els cracs, i els cracs sempre acaben manant. I tu com a entrenador, doncs... ho acceptes, ja està, no pots fer una altra cosa.
0: Jordi, a tu no t'agrada, eh?
2: No, entenc que Flick es vulgui curar en salut i, per dir-ho així, ho negociï amb el futbolista, però si la negociació sempre acaba sent el que diu el jugador...
0: Algun dia l'ha canviat, pots mirar els dies que l'ha canviat aquesta temporada?
2: Sí, sí.
1: Però són més dies que l'he preguntat i li ha dit que no.
2: Però ahir... és que es veia que no el canviaria, ho anava comentant al Ricard, està enfadat, no li està sortint res, i es veia que no el canviaria perquè no el volia deixar sense l'oportunitat de, entre cometes, perquè no hi havia res a fer-se perdonar, però a redimir-se o a marxar content a casa. I a mi no em convenç, però no em convenç amb una mirada llarga. No crec que jugar el partit sencer o 75 minuts a Lamin el perjudiqui de cara a les dues setmanes que venen, però així com ahir va començar a fer en Pedri una cosa que no ha fet mai, amb Lamin sembla que no serà capaç de fer-ho, i això potser no, tant de bo m'equivoqui, però jo crec que això ho acabes notant a l'abril, que és quan el necessites.
3: Dos partits l'ha canviat, contra l'Elx, el 0-5,
0: sí, el primer dia
3: va jugar 65 minuts,
0: va mig emprenyar, sí, són dos quarts de 12 de la nit,
3: i el Camp de Llevant, el 2-4 del dia 13 de setembre, exactament igual, també va jugar 66 minuts.
0: El partit semblava sentenciat, sí. Amb 0-3 el Llevant va fer dos gols i va complicar les coses abans d'aquell golaç de Guillem i Sònia, què deies?
4: No, simplement puntualitzava que els dies que l'hem vist enfadat, sí, els dies que l'ha canviat l'hem vist enfadat, que en el cas de Lamin és que crec que ja anem tard, que
0: el Camp del Llevant no es va enfadar,
4: la ratlla li ha de marcar al principi i no li va marcar, i puc entendre, per això que deia l'Oriol, que aleshores es tenia un jugador que té l'ambició de jugar-ho tot enfadat la meitat dels dies, i que hi ha un moment que això passa en molts equips amb cracs d'aquest estil, que és que acaba manant més que l'entrenador, i això ja és que ja aquí al Barça ho hem viscut en d'altres ocasions, però en cas concret d'ahir jo entenc que no passava res per no canviar-lo, perquè no era un partit a la segona part que estigués suposant un gran desgast per cap jugador del Barça.
0: Ricard, confiem en la gestió Flick?
5: Jo sí, a mi m'agrada que ho parli, perquè com dieu, arribats a aquest punt amb un futbolista així, no parlar-ho no és un camí. Una altra cosa és que Flick parli amb ell i que algunes vegades, encara que siguin poques, el convenci. Com el Tito Vilanova intentava convèncer Messi, que hi havia dies que era millor que fos suplent, perquè quan sortia al camp el partit estava més trencat, més madur, i ell en pocs minuts podia fer més gols. Bé, doncs com a mínim intentar-ho. És a dir, jo crec que la comunicació sempre és bona, i encara que sigui jove i faci la sensació que ha de passar, diríem, pel tràngol d'acceptar només amb 19 anys, té un tracte diferent, perquè és un jugador que opta a la famosa pilota d'or. Per tant, si és un dels millors futbolistes del món, encara que tingui 19 anys, és obligatori que hi hagi comunicació entre tots dos. Hi haurà jugadors més madurs com Rodri o Harry Kane, jugadors grans ja que estan en aquesta mateixa línia, que acceptarien amb maduresa aquesta gestió de la rotació, perquè són grans i ja saben que poden allargar la carrera, però als jugadors joves els hi costa més mirar amb aquesta trajectòria de cara al futur, mirant molt al present. Per tant, la conversa és obligada. El que no sé és com ho fa Flick i quantes accepta el que diu Lamin i quantes el convenç.
0: A veure què diu l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
6: Bona nit, molt bé.
0: La gestió dels minuts de Lamin, tu com la faries?
6: Mira, jo crec que és una cosa que tard o d'hora ha d'arribar, però per mi ha arribat un pèl d'hora, no? Jo crec que encara Lamin està en aquell punt on se li podria gestionar i una mica els minuts. crec que és bàsic, que no sé qui ho ha dit, però que a l'abril-maig arribi la millor versió de Lamine, i per tant això no ho contemplo sense que tingui alguns minuts d'aire en aquests mesos que venen.
0: Aquesta nit ens vols parlar de Gabriel Jesús, del petit que va fer ahir contra el Getafe, en què es va estrenar la titularitat amb el Barça amb gol i amb bons detalls, i del que pot oferir aquest Barça, quan, sobretot quan no pugui jugar a Rafinha. Què has trobat? Què penses?
6: Mira, per mi ahir Gabriel Jesús fa un partit excel·lent, per mi excel·lent. Crec que una de les claus d'aquest Barça, aquesta tercera temporada de Flick, que l'estem veient més complet que mai, és perquè la posició de nou, aquesta adaptació de Rafinha, li està donant ingredients nous que no tenia, ni amb Lewandowski ni amb Ferran Torres, és a dir, li està donant moltes coses i coses noves. I crec que el repte de Gabriel Jesús era que el Barça pogués jugar amb els mateixos mecanismes sense Rafinha. Crec que ho aconsegueix. D'entrada, per la mobilitat. Fixa't que ahir Gabriel Jesús fa 37 intervencions, però d'aquestes 8 són a camp propi, 2 al carril dret, 10 al carril esquerre, per tant només 17 són al carril central, és a dir, va ser molt mòbil. Solucions a l'espai que et donava Rafinha te les dona ahir Gabriel Jesús. Els dos primers gols, el de Gordon i el que firma ell, comença amb una diagonal, amb una desmarcada a l'espai de Gabriel Jesús, que ell origina l'espai. Després, per compromís defensiu, el vam veure amb la pressió, són a dades del laboratori, són 4 recuperacions altes, una és la que acaba amb gol, i per tant, en això, i després rematada, no? D'aquestes dues rematades, una acaba amb gol, crec que és un partit excel·lent i crec que és una opció de garanties que crec que va ser una mica infravalorada quan va arribar, i crec que ofereix absolutes garanties per quan Rafinha no hi pugui ser o hagi de tenir descans.
0: Dades del laboratori, rematades a porteria de Gabriel Jesús, 3 gols amb els minuts que ha jugat amb el Barça. Saps el que no em sembla a mi Gabriel Jesús, Jordi Costa?
2: Què? Un generador de caos.
0: Correcte.
2: A mi tampoc.
0: No, a mi, caos és Adeyemi. Aquest nano juga molt polit. Quin era l'adjectiu preferit de Xavi Hernández quan parlava de...
2: Pulcre, no?
0: Pulcre. Em sembla bastant pulcre.
2: Sí, però jo crec que tu parles de Gabriel Jesús, i Gabriel Jesús parla de com modifica l'escena ell.
7: Correcte. Sí.
2: No del que genera ell.
7: Jo ho vaig entendre.
0: Però ell va dir, soc un generador de caos.
2: Sí, però de caos... En el rival,
0: O
2: sigui, no en ell, no. O sigui, deia a mi, és caòtic ell i genera caos al seu equip.
0: A mi és que em sembla molt ortodoxa tot el que fa Gabriel Jesús, molt
2: oportú. Sí, però és veritat que cada cop que apareix a l'escena condiciona, els seus moviments són intel·ligents, per tant la defensa entra en caos o entra en crisi, com li vulguis dir, quan pressiona el central no sap què ha de fer amb la pilota, és a dir, tot el que ell presenta condiciona. Jo crec que es referia a això, que ell remou l'olla, i jo crec, vaja, el Jordi el tenia al davant, no ho podré explicar millor, però jo vaig tenir aquesta sensació.
7: En el context de la resposta, jo vaig entendre que ella referia que amb els seus moviments generava
0: dubtes als rivals, no?
7: Sí, sí, és això.
0: Sí, pot ser. Aviam, ahir ja vam parlar a la TET, el Ricard Torquemada destacava la capacitat en la pressió de Gabriel Jesús, posant-la gairebé a l'alçada de Rafinha. Àlex, què fa bé en la pressió Gabriel Jesús que el faci destacar tant? Guardiola va dir que era el millor davanter defensa que havia vist mai, no?
6: Sí, us vaig escoltar i Guardiola sempre ho destacava. Per mi és un grandíssim pressionador. No sé si el nivell de Rafinha, jo encara no el poso aquí, però fa moltes coses bé. D'entrada té un timing de salt molt bo, és a dir, això que pot semblar una tonteria no ho és, saber quan haig de començar aquesta pressió per condicionar. Orienta molt bé, la trajectòria és molt bona, igual que fa Rafinha, sempre tapant l'opció de passe més natural. I després té una cosa, que és que té instint per recuperar pilotes a dalt. Has de tenir instint, a vegades li destaquem això a la Min, no? Intuir cap on anirà la passada, què farà el defensor. Ell té instint i quan posa cama va fort, és bastant guanyador de duels, em sembla un pressionador magnífic. Jo crec que Rafinha et posa més al límit perquè és un punt més intens i té la capacitat de repetir pressions, és a dir, pot saltar
0: més,
6: un central,
0: fins i tot, no, veure quan deu que juni una mica per un defensa o un porter, veure Rafinha tot drap venint cap a tu.
6: Sí, impressiona més, i després té la capacitat de saltar un central, saltar-te l'altre i anar a porter amb la mateixa intensitat. Jo crec que això Gabriel Jesús encara no, però és excel·lent en la pressió.
0: A veure, després del partit d'ahir, del que havia dit Flick a la prèvia, algú dubta que Gabriel Jesús serà la primera alternativa a Rafinha en la posició de nou?
6: No.
0: No, eh?
2: Jo dubto si podran encadenar moltes
5: actuacions o moltes
0: consecutives, per esforços seguits. O sigui, dimarts al camp del Galatasaray i dissabte al camp del Betis.
5: Jo crec que un d'aquests dos no serà titular.
7: Gabriel Jesús ve d'una inactivitat perllongada, però els futbolistes que s'entrenen amb ell flipen amb el seu físic, eh? Jo comparteixo els dubtes del Ricard, perquè és clar, que crec que en un any havia jugat 8 partits, però crec que va ser Eric que li vaig sentir dir que li semblava una bèstia.
0: Mm-hmm. Àlex,
7: veurem. No sé com ha recuperat i com agafar el ritme.
0: Àlex, si s'hagués de buscar una alternativa a Gabriel Jesús, a qui col·locaries? Sense sempre i quan no puguis jugar Rafinha, eh?
6: Jo Dani Olmo.
0: Dani Olmo,
6: crec
0: eh?
6: Que qualitativament és la millor. Crec que la de Adeyemi, tot i que l'hem vist, i la de Gordon, crec que les descarta el mateix Flick, no? Perquè t'aporten més coses a bandes. I Dani Olmo, jo no descarto Dani Olmo al camp del Galatasaray, no només per el que dieu, per el tema dels esforços, sinó perquè potser en contextos on el rival et vingui a apretar dalt, en ambients una mica hostils, potser Flick es pot decantar per tenir aquest joc entre línies que et dona Dani Olmo.
0: Marxem un moment i quan tornem, la Champions, dimarts el Barça juga a Istanbul contra el Galatasaray, i Rafinha, quan podrà tornar a jugar realment Rafinha?

0: més de 40 anys que aquí, al nostre matí, t'explica cada dia l'actualitat.
1: Bon dia, Catalunya. Bon dia, Catalunya.
0: Han canviat els governs, els partits polítics i Catalunya s'ha fet més complexa.
2: El conseller d'Economia de la Generalitat, Artur Mas, va
3: admetre... Són les 6 del matí, bon dia.

0: atropellament, cop, trobarem moltes expressions gruixudes avui per demà.
1: Però el matí de Catalunya Ràdio continua informant-te.
2: Amb passió, amb rigor, amb història, però sobretot amb futur. Molt futur.
1: El matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1. Escoltes la 41a temporada.
2: Totes les preguntes.
1: Amb Ricard Ostrell.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: Dos quarts i mig de 12 de la nit, som al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas, també hi ha el Sergi Andreu, i ara arriba el moment d'afrontar la Champions i d'aclarir quan podrà tornar a jugar Rafinha, perquè hi ha una mica de confusió. A veure, primer la Champions, el Barça viatja demà a Turquia, dimarts s'enfronta al Galatasaray, i saludem a aquesta hora el Roger Arbusà. Roger, bona nit.
1: Com esteu? Bona nit.
0: No hi ha convocatòria encara, pel viatge de demà a Turquia?
1: No, encara no. Demà al matí, abans que l'equip viatgi cap a Istanbul.
0: S'entrenen aquí a Barcelona o a Istanbul a la tarda?
1: Allà. A l'Alsa Millén a la tarda, sí.
0: Avui a l'entrenament no hi ha hagut cap imprevist ni cap novetat positiva o negativa,
1: No, estan tots bé, això segur. Entrenament normal de recuperació. De Jong ha treballat amb els que van ser suplents ahir, però no és notícia perquè ja fa dies que fa part de treball amb el grup. Per tant, dia normal, postpartit normal de recuperació.
0: El cas de Rafinha. Hansi Flick va dir divendres, a la prèvia contra el Getafe, que seria baixa contra el Getafe i també contra el Galatasaray dimarts vinent. I aquí es va quedar. Però Joan Laporta ahir a Sitges, tu hi vas anar a Sitges, Arbu.
1: Sí.
0: Joan Laporta va dir que tampoc no podria jugar contra el Betis dissabte vinent, Rafinha.
1: Sí, va dir que per la informació que té dels metges estarà bé per París. Això és el que va dir Laporta. Però la idea és que torni al camp del Betis.
0: És sí, el camp del que... Betis ja aniria convocat, Rafinha, sí, al principi?
1: És la idea, és la idea. En cap cas forçaran, L'objectiu de veritat és el PSG, però la idea és aquesta. Jo a aquesta hora no descarto que Rafinha pugui anar convocat dissabte. És la idea, és la previsió.
0: Uh-huh. En el cas de Jong, Flick va dir que potser anava convocat a Sevilla per jugar contra el Betis dissabte vinent. Aquesta seria la previsió optimista, realista?
1: Sí, jo diria que realista. És un cas, aquest sí, més clar. Ell té bones sensacions, ja fa 4-5 dies que treballa amb el grup o fa part de treballar amb el grup, i si res es torça hauria d'anar convocat dissabte que ve, sí.
0: De Jong, Frenkie de Jong, que es va lesionar al Mundial, jugant amb els Països Baixos. A veure, on us imagineu, en quina posició us imagineu De Jong un cop pugui tornar a jugar? Ara em responeu, incorporem l'Andreu Cererols. Andreu, bona nit.
2: Hola, què tal? Bona nit a tots.
0: On t'imagines De Jong, tu? En quina posició un cop torni a jugar?
2: Jo me l'imagino que tindrà molta competència a l'entrar i posició natural pel Rodri, però sí que és cert que ara mateix és el capità general del mig del camp.
0: I hi ha el Marc Bernal.
2: Sí, i hi ha el Marc Bernal també. Però, contestant a la pregunta, Xavi, crec que pel Rodri.
0: Doncs jo crec que jugarà on Flick li pugui trobar un espai. A primera, segona o tercera alçada del mig camp, que en algun tram d'aquesta trajectòria de les dues últimes temporades entre Flick i De Jong ja ha passat això. Andreu, tu t'imagines que Hansi Flick li mantindrà el mateix nivell de confiança a Frenkie de Jong que havia demostrat les dues primeres temporades a la banqueta del Barça? O potser amb Rodri al Barça, amb els antecedents de lesions de De Jong, amb algun gest del neerlandès, això es rebaixa.
2: Sí, amb els antecedents que comentes, Xavi, amb alguna declaració també que ha fet el futbolista, bé, penso que li costarà, penso que és un futbolista de molt nivell, que pot compartir les posicions al mig del camp. A mi m'agraden que els futbolistes de nivell i talent estiguin al camp, però sí que hi va haver molt soroll amb la seva lesió al Mundial. A nivell de club, també estan allà una miqueta amb la mosca rere l'orella, i bé, tinc ganes de veure si realment a Sevilla amb el Betis pot disposar de minuts, amb quin rol, i penso que serà també una incògnita veure com pot entrar el futbolista.
0: Ricard, tu com t'imagines la reentrée de Frenkie de Jong?
3: Mira, tinc un dubte que si s'ha trencat alguna cosa en el vincle Flick de Jong.
0: Home, li va treure el braçal de capità quan li tocava. Això, i aquí per molt que diguin, els fets a vegades diuen més que les paraules.
3: I vull saber si això repercuteix en la idea esportiva. I perquè per primer cop se m'obre aquest interrogant. La confiança de Flick en de Jong ha estat il·limitada i, com dius, li ha anat fent espai. I quan ha tornat de lesions llargues ha començat jugant de mitja punta perquè tingués menys exigència, perquè entrés a poc i fins a recuperar la posició de mig centre. I per mi és la gran incògnita. Si alguna cosa s'ha trencat, De Jong li tocarà esperar que s'obri alguna possibilitat, alguna opció, i no sé si serà segona opció o tercera, no ho sé. Si no s'ha trencat res, doncs també haurà d'esperar, però potser menys.
4: Jo tinc molta curiositat per veure els minuts que jugarà De Jong d'aquí al mercat d'hivern.
0: Per què?
4: Perquè la sensació que tinc una mica com Ter Stegen, saps? Que per Flick millor si de joc no estigués en l'equip que no que sí que estigui.
0: Però per què ho dius això? Per sensació, observació.
4: Exacte.
0: Segur.
4: Jo crec que jugarà molt.
0: Segur que és observació.
4: Sí, sí, sí. Jo crec que jugarà molt. O sigui,
3: s'ha trencat alguna cosa, vols dir, eh?
4: Jo crec que si Flick pogués triar, preferiria ja no tenir-lo a l'equip.
0: Sí, Flick va fer una declaració pública més o menys conciliadora amb De Jong, de defensa, però a nivell intern hi ha malestar pel que va passar el juliol amb la lesió, és que es va presentar 12 dies més tard perquè havia estat a Eivissa, quan tenia el lligament trencat.
4: I al final, la posició de mig centre, tens Falcada amb el millor mig centre del món, que és Rodri, i en Bernal, que té una gran projecció, a l'interior baix tens la Pedri, i el reserva és Gavi, que és un jugador molt, molt valorat per Flick, per tant és que hi ha molt poc lloc i jo crec que li molestarà la presència de De Jong al vestuari.
0: Roger Busa, com arriba el Galatasaray al partit de dimarts?
1: Doncs a la Champions no gaire bé perquè va perdre el primer partit, però sí que millor a la Lliga Turca, ho té més fàcil, ve de guanyar divendres, va jugar i va guanyar 3-1 contra el Kasımpaşa i és líder de la Lliga Turca, un punt per sobre del segon.
0: Tots els bons, entre cometes, de la Galatasaray, té molts jugadors famosos i populars, estan disponibles.
4: La davantera és espectacular.
0: Que sí. Formen Osimhen,
4: Sané i Leao.
0: Déu-n'hi-do, sí.
1: Sí. Quins hi ha Gundogan, que juga molt poc, és que només ha jugat 11 minuts. Sí. Vaja, no crec que jugui, juga molt poc. Hi ha Osimhen, com dèieu, que ve de lesió i que va reaparèixer divendres justament. Hi ha Sané, que no és titular indiscutible. Hi ha Leao, que és el més perillós, i Davinson Sánchez, també el central colombià, que aquest sí que ho juga totalment tot.
0: El Galatasaray, ara deies, va perdre 3-1 al camp de l'Sporting de Portugal a la primera jornada de Lliga. Els números europeus a casa del Galatasaray són bons, Sergi?
5: Últimes 5 temporades, sí? A casa, a Europa, han jugat 23 partits. Sí. Saps quants n'ha perdut?
0: No.
5: 3.
0: Déu-n'hi-do.
5: Són 13 victòries, 7 empats i només 3 derrotes en les últimes 5 temporades a Europa.
0: El camp es diu Ali Samillen?
3: Sí, però no és el mateix.
0: No és el mateix històric on va debutar no. Sergi Barjuany l'any 93, no, és més modern. No és vosaltres veu anar-hi, no?, amb la TDT, sí. Amb el Barça, amb el golaç de Pedri que va fer de funambulista.
3: Dic que no és l'infern de Ali Samillen perquè era una llegenda, no?, l'infern de Ali Samillen antic.
0: Sí,
3: és que però... sí. Però es fan molt soroll, com sempre. Fan molt soroll, com sempre.
0: Sergi, tens amb les estadístiques fora de casa del Barça de Hansi Flick en les dues temporades amb l'Alemanya a la banqueta?
5: A Europa, eh?
0: Sí.
5: Sí. Són en total 13 partits, sí. Fora de casa, 7 victòries dels 13, 2 empats i 4 derrotes.
0: Crec que ha millorat força l'estadística dels números del Barça fora de casa a la Champions en aquestes dues temporades. O sigui, ha guanyat més de la meitat dels partits, quan recordem que va haver-hi 4-5 anys que costava moltíssim anessis a jugar on anessis a jugar. Arbo, gràcies, bona nit.
1: Bona nit.
0: El Barça juga dimarts a Istanbul contra el Galatasaray, el Madrid juga dimecres a Roma contra la Roma, un dels equips de Mourinho. Ja ha començat el compte enrere del clàssic del diumenge 25 d'octubre, d'aquí dues setmanes, a aquesta hora estarem en ple tercer temps de la TDT, Ricard, de la TDT del clàssic. Sabeu que és també un clàssic?
3: Què?
0: La condició d'equip aspirina de
3: l'Espanyol.
0: De l'Espanyol.

0: Avui tenim la sort i l'honor i el privilegi que el Raül Orgales ens acompanyi al control central de l'estudi de Catalunya Ràdio, al Club de la Mitjanit. Feia setmanes que no hi era i feia setmanes que no ens presentava una cançó, i recuperem els bons costums. Raül, com estàs?
1: Què tal, estimats? Com esteu?
0: Molt bé, tu?
1: Bé, sí? Molt bé. Sí,
0: content de treballar un diumenge a la nit?
1: I tant. Sí? Sempre és molt bé tornar aquí al Club de la Mitjanit, que és com casa.
0: Quina cançó has escollit? Per avui em sona, t'he de dir.
1: Et sona? Sí. És un grup que es diu Wallows, la cançó es diu Not Alone, és un d'aquests grups que actuarà al Primavera, i és una descoberta que vaig fer l'altre dia, però d'aquestes recomanacions que et fa l'Spoti, i em va agradar bastant.
0: Els que aneu al Primavera cada any, allà convidats, Juri, Sònia, Costa, us sonen?
2: No, jo no els
1: conec. Quin silenci.
0: Jo m'he tirat un triple guapo perquè no, ni em sona el nom d'aquesta gent.
3: Fa molt pel club, és molt estil club.
0: Sí, apunta-la. Raül, vas maleir gaire el gol del Màlaga al temps afegit divendres a la nit a la Rosaleda?
1: No gaire, perquè s'estava mastegant durant tots els 45 minuts de la segona meitat.
0: Sí, sí. El Màlaga va empatar al temps afegit pràcticament en l'última jugada del partit. Sergi, tinc algunes preguntes per tu. A veure, el resultat fa mal perquè perds dos punts, però és el que diu el Raül, es veia venir.
3: Sí, durant tota la segona part molt dolenta de l'Espanyol, un Espanyol amb dues cares clarament, i la primera va estar prou bé, la segona ens deixa molt preocupats perquè es va tancar al darrere, va cedir la pilota i no va arribar pràcticament a l'àrea del rival.
0: Quina llàstima el 0-2 de Roberto, que el va tenir amb un cop d'esperó estil, què et diria, Lewandowski.
3: Sí.
0: O Ibrahimovic, era un golàs i el vençava un cop superat el porter sota pals.
3: És que podries haver arribat al descans amb un 0-3 perfectament.
0: Sí, és un golàs de Brian Saragossa.
3: Sí, molt bon gol, molt bon gol.
0: Gol de Brian Saragossa.
3: Sí, molt bon gol.
0: Com es va prendre l'empat final, Manolo?
3: Mira, decebut, no estava molt emprenyat per la segona part en general, que sí, però sobretot el que va lamentar més és l'última jugada, la del gol de l'empat. Es va queixar que havia estat molt mal defensada, que era una jugada a evitar. Se li va entendre que li faltava ofici a l'equip en aquells trams finals, en aquests minuts finals, per defensar jugades com aquesta, i va lamentar profundament haver perdut l'oportunitat que realment la va tenir l'Espanyol per marxar amb una victòria des de la Rosaleda.
0: Hauria estat la segona fora de cosa perquè es va guanyar al camp de l'Osasuna, al Sadar, fa unes setmanes. Ara et faré l'última pregunta, però ara us vull preguntar a tots, veient aquest Espanyol que és irregular, que no acaba de fer passos endavant, que sembla més encara en la mala trajectòria de la segona part de la temporada passada que no pas amb la sorprenent i brillant trajectòria de la primera volta de la temporada passada, com veieu aquesta temporada de l'Espanyol? Salvats més o menys amb marge i fins i tot amb opcions per jugar a Europa, salvats amb força patiment fins al final, o salvats amb molt patiment, o fins i tot baixats a segona, Uri?
2: Salvats amb patiment.
0: Salvats amb patiment, Sònia?
4: Salvats amb marge.
0: Salvats amb marge. Jordi?
5: Salvats amb relativa comoditat, però jo crec que sense opció d'Europa.
0: Ricard?
6: Salvats amb marge.
0: Salvats amb marge, sense opció d'Europa. Entenc, Dalmas?
7: Salvats amb patiment.
0: Àlex Sararols? Ai, Andreu Sararols?
8: Salvats amb força patiment.
0: Us he creuat perquè, com avui us heu trobat el Girona B, Espanyol B,
7: sí,
0: he creuat cables. Com han quedat?
7: 1-2.
0: 1-2 ha guanyat l'Espanyol B.
8: L'Espanyol.
0: Sergi, la pregunta que em faltava, que és crec la més important.
3: Obviem.
0: Per què Nassos no veu anar al Pimpi Fortuna divendres a la nit després del partit de l'Espanyol?
3: Perquè no, era molt tard, vam sortir a les 12 de la
0: Rosaleda. Pimpi Florida.
3: Sí. Vam sortir a les 12 de la Rosaleda. Hauràs d'explicar què és el Pimpi Florida, que
0: és una experiència
3: que no
0: vital.
3: Ho sabrà.
0: És una experiència vital. Un bar de Màlaga, algú coneix en els vostres viatges a Màlaga? Pimpi Florida, no és el Pimpi del centre que sembla poble espanyol interior. Pimpi Florida.
5: Però perquè és una experiència.
3: Està enamorat d'aquell lloc.
0: És un bar on l'ambient... és una aventura.
3: Sí.
0: És una aventura. El barri del Palo, que sabeu que és el barri costaner de pescadors de Màlaga. El Pimpi Florida.
3: El proper dia que...
0: Recordes el nombre?
3: A Màlaga hi anirem, Xavi.
0: A veure, segona divisió, molt ràpid. Aquest dilluns el Girona juga al camp del Tenerife en directe a Catalunya Ràdio, enganxat al Tot Costa, que demà hi ha Tot Costa, Jordi, a les 7, per seguir la prèvia del Galatasaray Barça, i tot seguit, tot gira amb el Tenerife Girona, amb l'Eduard Solà i companyia. I el Sabadell va jugar ahir al camp del Ceuta, va guanyar 1-2, tot i jugar amb 10 futbolistes per una expulsió gairebé tot

moment de tancar el Club de la Mitjanit aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, aquesta nit amb un lloc que no recordi. I el record especial d'aquesta nit és per al Ramon. El Ramon és un amic de fa molts anys, realment és el pare d'un amic de fa molts anys, que amb el temps acaba sent gairebé com família. Apassionat del Barça, el Ramon és d'aquells culers de tota la vida, amb el punt de crítica constant, indispensable per tenir l'etiqueta i el carnet de culer de tota la vida. Pota negra blaugrana. Aquests dies el Ramon ha hagut de passar per boxes i encara hi és, però de ben segur que d'aquí uns dies tornarà a ser a casa. Mentrestant, me l'imagino acompanyat d'un transistor de ràdio de tota la vida, perquè el Ramon Minguella, que és el pare del Xavi i el germà mitjà del Josep Maria, des que el vaig conèixer fa més de 30 anys, el recordo sempre amb una ràdio a prop sentint partits de futbol. Una abraçada per al Ramon i per a la família, que ens veurem aviat segur. Us deixem amb les notícies de les 12 i aquesta nit amb el Rapsòdia Bohèmia, el podcast que va fer el Bernat Soler sobre una de les cançons més cèlebres de la història de la música, Bohemian Rhapsody, de Queen, en el 50 aniversari d'aquest tema. Val molt la pena el podcast, si no teniu son, aprofiteu, i si en teniu, lluiteu contra ell i l'escolteu. Us deixem amb l'Enguàrdia, si heu sentit la remissió de matinada, aquesta matinada, o amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa a la carta, que cada setmana en sou més. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Agustí Serrat. Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem perquè els d'Irene Montero no es presentin a Catalunya en les eleccions del 29 de novembre. El moviment arriba després de confirmar que Gabriel Rufián serà finalment el candidat dels republicans al Congrés. La idea és que el 29 de novembre Esquerra es presenti en solitari amb les seves sigles, però incloent algun membre de la formació morada a les seves llistes. A canvi, Podem no es presentaria a Catalunya. A més, Gabriel Rufián participaria en actes de campanya per Espanya amb Irene Montero per intentar mobilitzar l'electorat progressista. Fons dels republicans asseguren a aquesta emissora que les converses en Podem van bé, però que encara no hi ha res tancat, i descarten en qualsevol cas participar en un front ampli de les esquerres espanyoles com el que Rufián fa mesos que demana. D'altra banda, avui sabrem definitivament si la CUP es presenta o no a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. La direcció ha decidit aquest cap de setmana no concórrer als comicis perquè consideren que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però han donat l'última paraula a la militància, que té fins aquest matí per validar o no la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar, però no va aconseguir representació al Congrés. El Partit Popular reclama que es desallotgi l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya de Barcelona perquè s'hi pugui celebrar amb normalitat el Dia de la Hispanitat. Creuen que és inadmissible que els barcelonins que ho vulguin no puguin celebrar la Festa Nacional d'Espanya en un espai on tradicionalment acaba la mobilització constitucionalista. Des de l'acampada, en canvi, fan una crida a reforçar-la i demanen que més persones s'afegeixin a les 700 tendes que ocupen la plaça Catalunya. Diverses entitats unionistes han convocat actes i mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat aquest dilluns a Barcelona, però a la tarda també hi ha convocades manifestacions en contra de la celebració. Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin aquesta tarda, aquest dilluns, a l'àrea del voltant de Barcelona, la majoria, com dèiem, a la tarda. Les vies on s'espera més mobilitat són les de retorn de llocs de muntanya i de l'interior del país. Hi haurà mesures especials de circulació a l'AP7, al carril Bao de la C58 s'obrirà a tots els vehicles i restriccions per als camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Es tornaran 270.000 vehicles. L'AP7 hi tindrem carrils addicionals per drenar trànsit tant al sud com al nord cap al retorn a Barcelona. Hi haurà restricció de camions de 5 a 10 del vespre i ull amb la C16 i la C17, que seran dues vies des del nord que portaran molta mobilitat de tardor.
1: I en plana internacional, Benjamin Netanyahu exigeix que s'investiguin i es processin els militars israelians que han explicat al documental NASA la matança de civils a Gaza. El primer ministre d'Israel diu en un comunicat que la pel·lícula desenvolupa una narrativa falsa

0: que difama l'estat israelià i les seves forces de seguretat. A més, acusa els participants d'incórrer en delictes greus contra la seguretat per haver divulgat informacions del secret. NASA, que es va estrenar divendres a Catalunya, aporta el testimoni de 24 militars d'Israel que, amb la condició d'anonimat per por a possibles represàlies, expliquen com l'exèrcit va bombardejar habitatges palestins sabent que hi havia civils a dins. Més de 21.000 persones han passat per la fira del videojoc Saga Barcelona Game Fest, que s'ha fet durant aquest cap de setmana al recinte de Montjuïc, de Fira de Barcelona. A més del públic general, sobretot de caràcter familiar, el certamen ha reunit també professionals, empreses del sector i creadors de continguts. Durant els 3 dies del saló, l'àrea professional ha facilitat al voltant de 1.600 reunions de negoci i hi ha hagut un total de 360 stands. La fira es tornarà a fer l'any que ve. Els esports, partits de primera divisió disputats aquest diumenge: Racing 2 València 2, Betis 5 Osasuna 2, Elx 0 Celta 0 i Real Societat 3 Deportivo 2. A segona, aquest dilluns, juga el Girona al camp del Tenerife. A la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça davant del València per 89-86, però la resta de catalans han perdut tots: Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. Marc Márquez ha acabat 6è a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Bezzecchi i Jorge Martín, que acaba tercer, recupera el liderat del Mundial. En Fórmula 1, Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur. Leclerc ha estat segon i Antonelli tercer. A la classificació general, Antonelli té 102 punts d'avantatge sobre Russell, que és segon. El Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primera vegada a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 al Nancy francès a la fase prèvia. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Paraguai, ha guanyat l'Argentina per 3-1, i també en hoquei el Vigues i Riells s'han portat la Lliga Catalana Femenina.
1: Fins aquí les notícies.
2: Blanquerna Extended us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena. Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia.

A la fi de la Primera Guerra Mundial, l'art es va donar inici a un període en què les tradicions culturals existents van ser qüestionades i demolides. El cinema, un art encara jove, que tot just estava definint llenguatge i possibilitats, va participar de manera destacada en els diversos moviments avantguardistes de l'època, en tots els ismes que s'estaven desenvolupant a Europa. Durant el període d'entreguerres, van ser molts els experiments cinematogràfics que pretenien desafiar el públic i els límits d'allò que es considerava convencional.

0: Des de l'inici del segle XX ja havien sorgit moviments artístics que rebutjaven el llenguatge tradicional de l'art més acadèmic i es volien adaptar als nous temps. El cubisme a França, l'expressionisme a Alemanya, el futurisme a Itàlia... En paral·lel, el cinema, que havia nascut gairebé com una curiositat de fira, no va trigar a evolucionar. Quan va acabar la Primera Guerra, a Europa no hi havia una indústria tan potent com els Estats Units. L'existència de les avantguardes artístiques van fer que el cinema europeu es plantegés quina havia de ser de la funció, a diferència de Hollywood, que tenia com a objectiu l'entreteniment popular. A Europa convergien els que veien el cinema com un nou mitjà d'expressió artística i els que el consideraven un element de lluita ideològica o revolucionària. És en aquest context que l'expressionisme alemany i el constructivisme soviètic ofereixen alternatives que s'allunyen del model nord-americà pel que fa a la posada en escena i a la construcció. S'inspiraven en els moviments d'avantguarda sorgits a França i Itàlia uns anys abans. Els alemanys apostaven per la distorsió de la realitat amb decorats extremats i jocs de llums i ombres, mentre que els soviètics van revolucionar el muntatge. Encara que algunes propostes experimentals no han resistit pas al pas del temps, l'apropament al cinema més rupturista i radical d'aquella època va contribuir a enriquir el seu llenguatge de cara al futur. Són els anys del cinema de Cocteau, de René Clair, de Murnau, de Lang, d'Einstein, de Buñuel i de tants d'altres que li va fer dir a l'escriptor francès Marcel Proust: no estimem tant el cinema pel que és com pel que serà. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
1: Hola, com va?
0: Avui cinema d'avantguarda, revolucionari, cinema molt diferent. Clar, habitualment quan pensem en els principis del cinema, aquells primers 30 anys, per dir alguna cosa, de cinema, els primers 30 anys del segle XX, clar, recordem aquelles pel·lícules mudes de les comèdies típiques nord-americanes, de sketchos i de slapstick i tot això, o aquells grans pel·lículots del Griffith, però no sé, o Charlotte, etc. Però no sé si el cinema d'avantguarda, que també té molta importància, el recordem tant.
1: No, però el que és curiós és que en pocs anys, perquè estem parlant dels anys 18, 19, 20 en endavant, i el cinema que fa que ha aparegut 20 anys, el canvi tan extraordinari que s'ha fet com a art. És a dir, amb totes les possibilitats que té, no? Això explica que certa gent digués: escolta, si jo hagués, aquest tal persona hagués viscut en aquest període, no faria teatre, em sembla que ho deien de Shakespeare, sinó que faria cinema, no? Em sembla això, no? Però sí que és veritat que, diguem, totes aquestes noves característiques del cinema tenen com una mena de, tenen com una mena de defensa gairebé a priorística, defensa inicial del que creuen que vindrà del cinema americà dels Estats Units, no? De Hollywood. Tot és aventura i és festa. I aleshores, com que no poden competir, és la meva opinió, en l'aventura i la festa pels grans recursos d'un país amb el qual està creixent d'una forma extraordinària, no ha tingut totes les destrosses sinó les avantatges d'haver participat a nivell econòmic, a part, en la part final de la Primera Guerra Mundial, no dic a nivell de vides humanes i tot això, que això sempre és una desgràcia, sigui com sigui. Clar, de cop i volta veus que el cinema europeu, amb un aspecte al servei de la revolució, com és el cas rus, o bé amb el cinema més de l'Europa occidental, amb característiques d'art, no? amb característiques molt psicològiques, molt personals, molt emotives, amb plans curts i tot això, que lliguen una mica amb el món que està tenint Europa en aquells anys. Clar, són els anys amb els quals hi ha el principal anàlisi, la recerca més profunda que molta gent diu que ha fet el ser humà, que és la psicologia sobre si mateix. És a dir, el cinema s'inventa si mateix, no? Es reinventa, fa coses extraordinàries. Doncs realment és un art que, en fi, que pensàvem que no es podia avançar molt més i sempre
0: però és que a vegades no ens adonem de coses tan simples com el que ara trobem ben natural, allò que es diu el llenguatge cinematogràfic. O sigui, hi ha un senyor que baixa d'un cotxe. El següent plano que veus és que obre ja la porta de casa. El següent plano acaba de pujar les escales, el quart plano entra a l'habitació. Clar, han passat moltes coses entremig que la pel·lícula no necessàriament explica, des de abaixar la porta, l'ha tancat, camina uns passos, agafa la jaqueta, se la posa camina el tros. Tot això, i en canvi, al cinema ja l'hem vist tot tallat i ho trobem del tot natural. No ens resulta estrany que hi hagi uns salts tan bèsties entre que tanca la porta del cotxe i entra a l'habitació, com ho ha explicat, amb tres imatges seguides, Això, al principi, no, ningú estava acostumat amb aquests talls, això clar, que es diu l'elipsi, no?
1: Sí, sí, sí. I totes aquestes característiques, doncs, és el que fan és que t'apropa molt al que està passant, no? Sobretot aquestes imatges que, amb el qual, diguem, amb aquests anys, del cinema dels anys 20 i 30, que recorden molt encara el teatre.
0: Eh? Clar, perquè, perquè la càmera, diguéssim, clar, té cinema... dificultats. En aquells moments comencen a plantejar-se com s'ha de moure la càmera, però clar, dificultats per moure's, diguéssim.
1: I no solament això, sinó que, a més, com que molt encara no és cinema sonor, tot ho han de fer per la gestualització. En fi, representar l'odi, l'amor, la passió, la por, totes aquestes coses, no? És a dir, el cinema és un art que sempre està en etern creixement. Ara, darrere sempre hi ha, sempre, la capacitat dels països de tirar endavant un projecte cultural i social.
0: I industrial.
1: I industrial, i en aquell moment França, Alemanya ha perdut la guerra i França l'ha guanyat.
0: Però l'ha guanyat...
1: Rússia ha fet la revolució i els altres han perdut. Però França ha guanyat la guerra, sí, perquè ha recuperat el Sassi i Lorena, ha guanyat la guerra. Ha guanyat l'armistici, no sé quin nom dir-li,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Però el que és indiscutible és que ha sortit delmada d'una forma que encara quan vas a qualsevol poble d'estat francès encara veus tota la relació dels caiguts per la patria, sí. Que dius, mare de Déu, molts homenatges, però sí, quin desastre, quina tragèdia.
0: Qui ens acompanyarà avui per parlar d'això de les avantguardes que cinematogràfiques, i hem tingut la sort de tenir-lo al programa, és el doctor Jaume Duran, doctor en cinema audiovisuals, professor de cinema de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies, doctor Duran, per ser un altre cop aquí amb nosaltres.
2: Al contrari, Enric, gràcies a vosaltres, un plaer, com sempre, estar aquí.
0: Això que comentàvem de les avantguardes, clar, el cinema, des del principi, des de que comença, des de Méliès, no és que comenci exactament amb Méliès, ni molt menys, però ja per algú que comença a construir una mica històries, ja fa coses estranyes amb les imatges, vull dir que se salta, doncs, una certa lògica d'explicació, això que dèiem de l'elipsi cinematogràfica, de menjar-se trossos, això no és normal, o sigui, per explicar una cosa, això de canviar el plano, això encara serà una mica més posterior, però ara només veig un ull i ara el veig tot des de molt lluny. Mm-hmm. Aquest tipus de coses que l'ull humà no fa, ni que el cervell humà troba natural, suposo que és una mena d'aperitiu de les avantguardes, no? En definitiva, encara que sigui convencional.
2: A veure, en part sí, sí.
0: Han sortit... I en part no, parlem-ne.
2: Han sortit diversos temes. Simplement, potser alguna reflexió prèvia arrel del que dèieu, i és que en els orígens el cinema no es plantejava, per exemple, moure la càmera o fer plans curts, etc, perquè, tot i que tècnicament és una tecnologia... per bé que ja hi ha altres artilugis i enzins que busquen la imatge en moviment, bàsicament al llarg del XIX, i finalment es constata amb el kinetoscopi d'Edison o amb el cinematògraf dels Lumière, la idea que fan aquests primers cineastes és copiar allò que, d'alguna manera, es porta segles treballant, que és, en definitiva... una imatge fixa, el món de la pintura, un quadre, i després les arts escèniques.
0: Sí, el teatre a l'italiana, o sigui, exacte, veure des de la platea, diguéssim, exacte. Veure les coses. Sí.
2: I aleshores, els primers, per dir-ho així, els films dels Lumière i companyia, realment no es plantegen moure la càmera, ja no perquè aquesta és un artilugi relativament fràgil, complicat, amb una... sinó perquè no hi ha tradició a través del que ha estat en segles anteriors el treball de la imatge, de que aquesta imatge estigui en moviment o que es desplaci, etc. Llavors, aquests autors, bàsicament, en un inici, treballen amb plans fixos, amb plans generals, etc, etc, que és el que els permet la primera tecnologia, per entendre's. El que passa és que, des d'un punt de vista, de vegades s'explica fortuït, aquell operador dels Lumière que posa una càmera damunt d'una gòndola quan està enregistrant els festivals de Venècia, se li desenganxa la gòndola, ell continua enregistrant amb la maneta i llavors apareix el primer travelling, que clar, no és ben bé el primer, però...
0: Sí, sí, segur, però passa.
2: Aquests primers enginys són els que comencen a conformar la idea que la proposta del cinema pot ser molt més rica o pot tenir molts més atractius. I a poc s'anirà conformant, molt a poc, el llenguatge cinematogràfic, que amb moltes coses, que, però potser un dels qui realment, des d'un punt de vista d'indústria, que ara en parlaves, etcètera, de fet, sincerament, i pot ser un tòpic, però és així, qui el transformarà completament és David Ward Griffith, el nord-americà, la indústria hollywoodiana, que realment treballa amb els apunts que feies. Uns anys abans jo volia arribar a un primer ull d'un personatge i necessitava un pla general, un pla mig, un primer pla...
0: Anar aproximant mica en mica perquè l'espectador entengués que estàs aproximant amb aquell ull, no?
2: Exacte. I Griffith tot això ho acaba treballant molt bé.
0: I s'ho menja també. Vull dir, també. Saps què, fora.
2: També. Als inicis, en aquests primers espectacles cinematogràfics, veure un ull gegant, estic absolutament convençut que sorprenia l'espectador. Hosti, això què és?
0: Sí, sí, no? Clar, no.
2: Però gràcies a tots aquests treballs, s'acaba conformant això que entenem com a llenguatge cinematogràfic.
0: Això, just després de la guerra devastadora, no és casualitat que la Primera Guerra Mundial, nosaltres li diguem Primera Guerra Mundial, però ells, a l'època, li deien la Gran Guerra. No,
1: la Gran Guerra.
0: No és una cosa menor, aquesta, ni molt menys. Nosaltres li diem Primera Guerra Mundial, per desgràcia, perquè vam saber que després hi havia una segona. Però el concepte de Gran Guerra, la guerra que havia d'acabar amb totes les guerres, clar, el drama que produeix afecta tot, i també en el cinema, m'imagino.
2: Per descomptat. Hi ha un tema previ, si també em permeteu,
0: sí,
2: que és, des d'un punt de vista del que seria... la idea de l'art o dels moviments artístics. Esclar, si jo miro enrere, em trobo que hi ha certs moviments, com el romànic o el gòtic, etc., que realment tenen una durada temporalment molt extensa, no? El romànic, 10, 11, 150 anys, no sé, el gòtic, 350... Però arriba un moment en què, al llarg de tots aquests moviments, ho diré així per entendre'ns, l'ésser humà ha acabat aprenent a pintar, a crear una mímesi de la realitat, a pintar uns quadres que semblen talment la realitat, i és quan apareix el moviment realista, el realisme, no? Abans hem après, doncs, no sé, la perspectiva naturalis, tots els renaixentistes, doncs, la perspectiva...
0: Sí,
2: la
0: de fons, aquells fons renaixentistes tan bonics que no existien amb l'art gòtic.
2: Llavors, clar, aquí el sorprenent és que quan realment, és com una paradoxa, no? Quan realment, ho diré així per entendre'ns, l'ésser humà aprèn a pintar, i els acadèmics han acabat posant-li com a etiqueta aquell conjunt de realisme, apareix la fotografia. Llavors, la fotografia, de fet, provoca una crisi en el món de la pintura.
1: Clar, clar.
2: I aquell camí que ha estat únic, el camí de la raó, no?, del romànic, hem passat al gòtic, després al barroc, manierisme, etcètera. Clar, que era un únic camí, era el camí de la raó, no?, d'anar a buscar... En el moment en què tu tens la fotografia que fa competència a tota aquesta, doncs els pintors, clar, molts d'ells deixen de pintar. És una cosa que s'explica poc, però hi ha pintors que feien retrats, paisatges, que van deixar de pintar.
1: En aquesta realitat ja no cal, ja la tinc amb una fotografia.
0: Sí.
2: N'hi ha d'altres que continuen fent el mateix, òbviament, perquè també... Però, i aquí és on entra el tema dels ismes, hi ha d'altres que diuen, bé, ara ja no cal anar a buscar aquest únic camí, ara puc fer el que vulgui. Llavors, aquest camí de la raó es trenca per un conjunt d'uns camins, jo dic, irracionals o incoherents, on cadascú fa el que vol o el que pot. Un se'n va pels mons dels somnis, un altre se'n va pel món de... I és quan apareixen tants ismes, no? És a dir, molt sovint ens preguntem com és que hi ha aquests períodes de 350 anys en moviments...
0: Tot amb, una això... cert, amb una certa consolidació,
2: exacte,
0: amb un... amb un mainstream, una manera de mirar molt similar arreu, amb matisos, però molt similar.
2: Matisos.
0: Però és clar, a partir d'un cert moment, sobretot després de la Primera Guerra Mundial, sembla que esclati això.
1: Estàs dient de que accelera el cinema, accelera tots aquests ismes?
2: També. És a dir, jo penso que tots aquests ismes comencen sobretot amb les arts, ho diré així, plàstiques, visuals, però realment la fotografia és el detonant perquè la fotografia nits d'aquest...
0: I el daguerrotip, etcètera. Tot el que ara diem per simplificar fotografia,
2: exacte,
0: encara que tècnicament de vegades és una mica diferent.
2: Exacte. Però... Clar, no? En un inici, en fi, l'exposició era molt llarga, Però un cop això es consolida, i a més tenim els Lumière, que acaben fent imatge en moviment, adreçada a un públic en general, realment el cinema, tot i que l'evolució dels ismes és un pèl... és contemporània a la proposta. I jo, sincerament, crec que el cinema ajuda al que és la difusió, la propagació, ja no d'autors que potser avui dia els acadèmics han acabat etiquetant com membres d'un moviment X, sinó que els mateixos autors acaben creant manifestos, no? Uns decàlegs...
0: Molt de l'època.
2: Molt de l'època. A partir d'aquí el moviment, surrealista.
0: Hem de mirar la realitat d'aquesta manera, perquè mirar-la d'una altra manera és de traïdors. Aquestes coses tan exagerades que deien, no? Però...
2: Llavors hi ha aquesta multiplicitat d'ismes que anteriorment això no s'havia donat de cap manera, que tampoc és ben bé cert, perquè dins del gòtic poden haver-hi
0: moltes mirades. Sí, però el romànic, per exemple, això s'ha vist, el romànic català, per exemple, sí, del segle IX, és pastat del romànic noruec del segle IX. Sí, jo tenia en contacte, però clar, la potència icònica que hi havia en l'època, tota Europa pintava, entre cometes, igual, eh?
2: Sí, sí.
0: Entre cometes, sempre hi ha matisos, però sí, vull dir que això, en canvi, amb el temps varia. Precisament l'esclat d'aquests ismes i d'aquest moviment de rerefons poc racional o d'una racionalitat diferent, s'explica també per la tragèdia que ha viscut Europa? No ho sé, és difícil d'afirmar taxativament, però...
2: Sí, de fet, molts d'aquests ismes proliferen al llarg del període d'entreguerres, per entendre'ns, no? Si bé alguns d'ells, els seus postulats o alguns dels seus autors han partit de l'àmbit principalment pictòric uns anys abans fins i tot de la Gran Guerra. Però sí que és veritat que el cinema explotar aquests moviments després d'aquesta tragèdia que significa la guerra, i a partir d'aquí hi haurà grans moviments, potser l'impressionisme, però sobretot l'expressionisme alemany i el constructivisme soviètic, que en aquest període d'entreguerres donarà unes visions molt diferents al que és la realitat, i comparteixo la idea de que sí, que la Gran Guerra...
0: catalitza tot, és el llevat que fa que tot això, que hi ha, sí, evidentment no és un bolet estrany, però que ja es veia venir, però que allò ho desencadena.
2: Sí, i disculpa, Enric, no solament crec jo que catalitza, sinó que a més al seu temps aquests moviments esquitxaran a certs, per exemple, gèneres cinematogràfics posteriors. Per exemple, l'expressionisme alemany es pot veure posteriorment, entre cometes, en el gènere del cinema negre nord-americà, per exemple, no? Tot aquest llum de jocs...
0: El noir francès, també.
2: Noir francès,
0: sí, sí, que també ho toca.
2: És molt interessant, tot aquest treball, perquè és una arribada i un punt de partida.
0: I el constructivisme, te'n pots anar al neorealisme italià, que hi és diferent, però sí, aquesta aproximació constant a la gent, el que passa, el patiment, molt directe, no? Pel·lícules en què notes la suor dels... Sí, sí, allò els veus suar. Vull dir que això, aquest tipus de coses, les influències són prou clares, en tot cas.
1: I influenciant-se molt uns als altres, no?
2: Sí, sí, molt. Fins i tot l'influència en sentit, com ho diria, totalment negatiu. És a dir, com que aquest fa això, jo faig l'inversa.
1: Sí, no? I això fa avançar el cinema.
2: Ah, exacte.
0: Com de populars eren aquests moviments? O sigui, aquestes pel·lícules que es produeixen... Després parlarem dels gèneres, però dels diversos tipus. Però la gent anava a veure aquestes pel·lícules?
2: A veure, una part, diguem-ho així, del públic, i sobretot aquest públic més... No diria un públic que va a les fires, als espectacles, a les sales de cinema. Jo diria que aquest cinema no la tenia, si més no, abans de ser consolidat, per exemple, a Alemanya, amb l'expressionisme. Però, evidentment, el públic de l'època està clarament influenciat pel cinema nord-americà. El cinema nord-americà és un cinema d'indústria, és un cinema que explica històries, narracions, és un cinema molt continuista pel que fa a l'espai i el temps, després d'un pla en ve un altre, després en ve un altre.
0: Sí, sí, no tira enrere, no tiren... el flashback és posterior, no és en aquell moment no se'n fan.
2: N'hi ha algun,
0: sí, sí.
2: Però...
0: Sí, però no...
2: No és un... Sí. I, en tot cas, ho diré així, per un espectador de l'època, veure que es repeteix un pla per un nord-americà seria un error. Hosti, però si aquest pla ja l'he vist. Sí. No? En canvi, els soviètics, no? Einstein i companyia, això ho promocionen, no? Insisteixen en repetir el mateix pla, perquè això, si de cas en parlarem després, però d'alguna manera fa crear una opinió, genera una intenció en l'espectador.

0: En el període d'entreguerres, a França van conviure els cineastes impressionistes amb els que van crear les seves obres influïts pel dadaïsme i el surrealisme. El pintor Fernand Léger, que va arribar a crear decorats futuristes i cubistes per d'altres directors, també va rodar un curt on mostrava la seva visió d'aquell nou art que era el cinema. El va fer juntament amb Dudley Murphy el 1924 i es titulava Ballet Mecànic. Destaca per la fragmentació de les imatges d'objectes quotidians i per un ritme vertiginós. En els seus escrits, Léger es va referir sovint a la seva concepció del cinema d'una manera que haurien subscrit molts surrealistes. Per ell, era un art modern que s'havia d'allunyar de la narrativa clàssica.
1: Per mi està molt clar. El futur del cinema, com el de la pintura, rau en l'interès que atorgui als objectes. Als fragments d'aquests objectes o a les invencions purament fantàstiques o imaginatives. La bellesa és a tot arreu. Potser fins i tot és possible que la trobi més en la disposició d'unes cassoles que no pas en un saló del segle XVIII.
2: A veure, Monsieur Léger, no es pot perdre mai de vista el tema que volem fer arribar a l'espectador.
1: Ai, amic meu, no sap vostè com s'equivoca. El gran error de la pintura és el tema. I el gran error del cinema és l'argument.
2: No sé si l'entenc.
1: Si el desprenem d'aquest pes negatiu, el del guió, el cinema pot esdevenir un microscopi gegant de les coses mai vistes i mai experimentades. Això és el que hem volgut demostrar amb el nostre ballet mecànic. És la prova que les màquines i els fragments, així com els objectes quotidians que es fabriquen, són possibles i plàstics.
2: Per vostè no hi ha res més modern que el cinema?
1: Pensi que el cinema i l'aviació van de la mà. Van néixer el mateix dia. Però perquè funcioni, cal mantenir la seva naturalesa mecànica, allunyar-lo tant de l'ofici pictòric com de la solemnitat teatral. El cinema representa l'era de la màquina, mentre que el teatre és l'era del cavall.
3: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Jaume Duran i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de les avantguardes cinematogràfiques, especialment en el període d'entreguerres del segle XX. Doctor Duran, acabem de sentir aquesta entrevista en què Léger explica una mica les seves idees, però una cosa que potser no m'ha quedat clara és que parlem al principi de les diferències entre els impressionistes, jo pensava que això era una cosa del segle XIX de pintura, i els surrealistes i dadaistes, que em semblava que era més de després... O sigui, hi ha una diferència de 20-30 anys entre, en pintura, entre impressionistes i dadaistes / surrealistes. En cinema, no?
4: També una vegada
5: a veure, l'impressionisme sí que és un moviment, de fet dins del mateix impressionisme hi ha el postimpressionisme, o, és a dir, una cosa és Van Gogh, Gauguin, i l'altra és Manet, etc. Sí. Bueno, Manet no va volent, penso, però sí. Monet i companyia, sí. No? Però quan això arriba al cinema, aquests principis del moviment impressionista en el cinema francès, això és rebut a com una manera de treballar precisament aquesta posada en escena amb el que seria bàsicament el treball sobre la llum, etc. Llavors, alguns autors, principalment francesos, s'aboquen a aquest tipus de cinema. De fet, alguns cineastes com Jean Renoir, per exemple, dels grans directors, ja no de la història del cinema, de la història del cinema, no? Films extraordinaris, però aquest home era el fill, no? de qui dèiem, Renoir. I per tant, ja hi ha certes connexions, no en aquest extrem, però sí, sí. Hi ha molta relació del cinema francès amb un moviment que ha calat molt profundament a França. I llavors això té una certa extensió. Ara bé, de la mateixa manera que hi ha molts autors que s'avessen a aquest moviment, ràpidament aquests autors acabaran fent la seva. Renoir sí que es podria dir en un inici que té trets impressionistes, però acabarà fent coses molt, molt diverses. Per bé que, de tant en tant, acabarà fent alguna obra que homenatge al seu pare o al moviment, etc. L'impressionisme al capdavall és un moviment, des del meu punt de vista, que té una certa lògica que hi sigui en aquests moments. El que és verdaderament revolucionari és l'expressionisme o el constructivisme, que aquests sí que són resposta, com deies.
0: Però no es produeix a França, aquest, ni expressionisme ni constructivista.
5: No.
0: Evidentment, posteriorment influenciaran, influenciaran, sí, etcètera, no? Però no neix de la tradició cinematogràfica francesa, que era molt rica.
5: No. L'expressionisme, per bé que també aglutina autors nord-americans com Man Ray, etc, però és un moviment gestat en aquest període de fet, a finals de l'ècada dels 10, perquè sovint es parla que la primera pel·lícula expressionista és El gabinet del doctor Caligari, del Robert Vina, de l'any 19, o si més no, n'és el German. I a partir d'aquí, el moviment expressionista, no solament a Alemanya, sinó també a Àustria, no? Tot aquest món agafarà molta força. Hi haurà autors com Friedrich Wilhelm Murnau o el mateix Fritz Lang, etc., que el treballaran a bastament, jo m'atreviria a dir, al llarg de tots els 20. El que passa és que amb l'arribada al poder de Hitler, que d'alguna manera acaben fent aquell any 38 aquella famosa exposició en contra
6: de l'art degenerat,
0: li diuen, doncs, sí.
5: Tot això, qui no se'n va, en fi, no entro en molts detalls, però queda més i podríem dir que desapareix. El cas soviètic és molt interessant perquè és el mateix, podríem dir, el mateix estat, no? O Lenin i companyia, qui promou un tipus de moviment, un tipus de proposta visual o audiovisual que defensi els seus postulats.
6: Amb molta llibertat per part del creador, molta llibertat en aquest període.
5: Sí, molta llibertat, sí, perquè en tot cas hi ha molta confiança amb directors com Eisenstein o Pudovkin o el mateix Kuleshov perquè facin treballs. De fet, ells estan molt, en un inici, molts d'ells, relacionats amb el règim.
0: Són de la colla.
5: Són de la colla.
0: Diguem-ho així.
5: Lenin té uns treballs molt curiosos sobre aquests postulats del món cinematogràfic, però també és veritat que en els primers anys se sap que hi ha projeccions privades a la Unió Soviètica, que de fet serà
6: principi. O sigui, vols dir que el Kremlin abans es veuen pel·lícules abans de passar-les al públic?
5: Sí, des d'un punt de vista, com ho diria, d'aquestes pel·lícules que venen de fora. És a dir, hi ha visionats que, tot i que ja estem en el nou règim, encara en cercles privats s'estan passant, doncs no sé, provenint dels Estats Units. Per bé que el cinema del règim és el cinema d'aquests directors, Eisenstein i companyia, que fan un cinema que a ells els agrada i que arriba a tots els públics.
6: Jo recordo que sempre que em vaig apuntar amb la història del cinema amb Miquel Porter, una assignatura que feia tal i qual. Sí. I recordo el Potemkin, que passava Miquel Porter, el gran, gran historiador inicial del cinema.
0: Miquel Porter Moix. Sí.
6: Miquel Porter Moix, del cinema universal i català.
5: Dels grans.
6: Potemkin.
5: Octubre?
6: Octubre.
0: Sí.
6: I quin més?
0: Ivan el Terrible.
6: Ivan el Terrible. Sí, jo... Després, no sé,
0: sí, tu. La conjura dels Buiars.
6: I llavors, a partir d'aquí, entraves en tot un món
5: que és
6: el que tu ara estàs explicant, no? És a dir, la llibertat, la creació, què passaria, etc. O sigui, això sempre és constant. És constant la història del cinema.
5: Totalment. El que sí que és veritat és que hi ha hagut períodes on aquesta indústria cinematogràfica nord-americana ha estat tan punyent que s'ha menjat completament, ho lamento, amb patates, altres possibles propostes d'arreu del món amb un esperit més experimental. I bé, la dècada dels 50, 40, part dels 60, no estem avasats a aquest tipus de cinema. En canvi, en períodes crítics, entre guerres, l'època dels 60, que neixen unes noves avantguardes, etc., tot això sí que té molt de cost.

0: Al llarg dels anys 20 i 30, cineastes de tradicions culturals diferents arribaven a conclusions similars sobre les necessitats del cinema. Un dels cineastes que va partir de l'expressionisme i va acabar evolucionant cap a altres estils va ser Fritz Lang. El 1924 va publicar les seves reflexions del moment al diari Der Kinematograph amb el títol Els camins del gran cinema alemany.
1: Potser mai no hi ha hagut una època en què s'hagin buscat noves formes d'expressió amb una determinació tan irreverent com ara. Canvis fonamentals en els camps de la pintura i l'escultura, l'arquitectura i la música parlen amb eloqüència a favor de la possibilitat que es té avui dia de cercar i trobar els mitjans per donar forma als nostres sentiments. El cinema té un avantatge sobre les altres formes d'expressió: la llibertat respecte a l'espai, el temps i el lloc. El que ho fa més ric és la naturalesa expressionista dels seus mitjans de composició. Considero que el cinema, amb prou feines, ha fet els primers passos en el seu desenvolupament i que es tornarà encara més personal, més fort i més artístic en la mesura que renunciï a les formes d'expressió tradicionals o prestades i s'endinsi en les possibilitats il·limitades del purament cinematogràfic. La velocitat amb què el cinema s'ha desenvolupat aquests darrers 5 anys fa que tota la predicció sigui temerària, ja que és probable que la superi de cop. El cinema no sap aturar-se. El que ahir es va descobrir, avui sembla passat de moda. L'impuls de constant renovació, l'experimentació amb l'esperit, combinat amb l'alegria a l'excés de treball, que és tan característic dels alemanys, em sembla una garantia per a la meva afirmació que el cinema com a obra d'art trobarà primer la seva forma a Alemanya. Perquè no ho aconseguirà sense el desig d'experimentar, sense la contínua necessitat de refer i, sobretot, sense una feina ininterrompuda, que només es pot aconseguir amb l'obsessió en el treball alemany. Alemanya mai no ha tingut ni mai tindrà els recursos humans i monetaris de la indústria cinematogràfica nord-americana. Per sort, perquè és precisament això el que ens obliga a compensar l'absència material amb l'element espiritual.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
3: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
4: 50 anys de transmissions de futbol en català, des del 5 de setembre del 1976.
5: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
4: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
5: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'API web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
6: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
7: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud
8: de... De moment es manté el nivell roig d'alerta.
9: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials...
10: Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar...
5: En moments excepcionals, sempre hi som.
11: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius...
5: Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat.
12: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
13: Això és un desastre.
14: S'ha restablert la circulació per via única entre...
5: Rigorós amb la informació.
15: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
16: Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
17: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
18: Convocar unes eleccions generals que se...
19: Que no voten, paguen deudes.
20: Fem una crida. A tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, comencem a organitzar la vaga general.
4: Catalunya Ràdio.
5: A tota hora i a tot arreu.
17: El Tribunal El Suprem aixeca l'ordre de detenció...
16: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
21: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució...
5: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.

0: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Jaume Duran, Fritz Lang, que és una mica rara avis, comença com a expressionista, després se'n va cap a altres costats, sobretot perquè treballa amb el cinema nord-americà, que suposo que demana altres coses, però que té una gran influència en personatges com Hitchcock, que també toca les pel·lícules de Hitchcock, sobretot de abans de la Primera Guerra Mundial, tenen una influència expressionista important, amb decorats, amb fons, amb col·locació de càmeres, és una cosa xocant. L'expressionisme són pel·lícules sempre molt fosques, molt complicades, amb uns decorats poc realistes. Recordem aquella imatge tan famosa del Nosferatu, no? D'aquell monstre que va pujar en una escala i la seva ombra es queda projectada a la paret. Sí, i això em sembla que és una de les imatges mítiques. Per què l'expressionisme feia això tan fosc? S'ha dit moltes vegades, de manera molt simple, els traumes de la guerra, no sé si potser era una mica més profund que tot això.
2: No, segur que hi ha relació, òbviament, amb aquest apunt que fas, però sí que és cert que aquests autors també estan molt relacionats amb el que és aquest caràcter més de moviments artístics de l'època, i han fet coses diferents que s'allunyin del que és el que dèiem abans, aquest cinema nord-americà. O sigui, aquest cinema de la gran indústria, aquest cinema que explica narracions molt convencionals, i aleshores aquesta proposta d'anar a buscar altres, no sé, de routers, com treballar en el que serien certs doncs, no sé, certs jocs de llums i ombres, treballar tot el que serien decorats doncs que geomètricament no estan... I sobretot també la temàtica, els temes,
1: sí,
2: no?
1: El Caligari és una cosa terrible, l'assassí és una cosa horrible,
2: un boig. Que després, per cert, el Robert Vina afegeix un principi i un final on acaba dient, bé, tot això és un somni.
1: Ja.
2: No, és allò de dir, potser
1: afluixem-ho, no? Sí.
2: Però després, Nosferatu i tants d'altres films, són films, o el Mabuse, del Lang, són films que realment estan anant una mica més enllà, ja no solament a nivell lingüístic del que és la proposta, sinó també a nivell narratiu. Mm. Ens allunyem d'aquest cinema nord-americà, sí, per fer un cinema més casolà o més propi, més interessat en d'altres idees.
1: I menys, no és que el cinema nord-americà fos ben realista, però menys versemblant. O sigui, les històries d'aquestes tres que comentàvem, el Mabuse, el Caligari, el Nosferatu, són històries que s'allunyen de la versemblança, sí, i que és una tradició literària molt típica, vull dir que tampoc no cal que tot sigui versemblant, però que realment fa un salt. En canvi, els nord-americans, malgrat que també toquen la fantasia, normalment tendeix a ser aproximadament versemblant. Tu creuràs o no si allò tan dolç és cert o allò tan dramàtic que s'ha produït així. Però en tot cas, simulen la versemblança, cosa que els alemanys passen bastant.
2: Sí, molt d'acord. I a més, el cinema nord-americà, amb moltes excepcions, però acabarà sent aquest cinema dels happy end, no? Dels finals feliços.
1: Sí.
2: I clar, aquí els alemanys o certes propostes de cinema expressionista alemany, tot això, diguem-ho,
1: sí,
2: que...
1: Sí, el happy end no ho toquen.
2: El happy end no el toquen gaire.
1: No,
2: en tot cas, no és molt habitual.
1: Com es rebia el cinema expressionista fora d'Alemanya?
2: Bé, doncs, amb molt d'interès, certament.
1: O sigui, no era una proposta, clar, és una proposta complicada,
3: És l'enemic.
1: Sí. No, més enllà del tema, és visualment, encara que no sàpigues que jo són alemanys, sí, i tu no siguis francès, per entendre'ns, ostres, allò no és tan simple de veure, has d'entrar-hi.
3: Et fa pensar.
1: Sí.
2: Per un públic en general, és possible doncs, que no tingués un cert, però aquest món de les arts, aquestes connexions avantguardistes entre països, no? Alemanya, Àustria, Itàlia, França, sempre estan una mica...
1: Movent-se.
2: passa, sí. No? I hi ha autors que, no sé, hi ha autors, per exemple, Buñuel se'n va a França a fer cinema, el seu temps acaba fent... és a dir, hi ha tot un
1: seguit... És una barreja constant.
2: I això està a l'ordre del dia.
1: I amb els soviètics, perquè, clar, el constructivisme és una cosa ben diferent, així com el... sí que té alguns punts de connexió, òbviament el trencament amb les normes és un punt de connexió evident, de vegades el poc realisme, de vegades, i però en canvi la tendència a ser molt més realista dels soviètics, malgrat la construcció de vegades no ho sembla, és diferent dels... No sé com connecten tots dos.
2: Jo, en aquest sentit, penso que el constructivisme no tindrà... Posteriorment sí, però en el temps aquest és un tipus de cinema que està pensat per la persona, diguem-ho així, d'aquests estats russos o soviètics, no? Llavors, Lenin té aquella famosa frase que diu el cinema ha de ser i serà l'arma del proletariat, no? I ell té molt clar, per tant, que el cinema és el principal mitjà de comunicació, però aquesta comunicació va adreçada al seu públic, als seus habitants. Llavors, no hi ha aquesta voluntat de treballar molt sovint amb unes arts que puguin estendre's a la resta de països, sinó que hi ha una voluntat d'utilitzar el cinema com a una mena de material propagandístic, ideològic, etc., on els seus autors, és cert, acaben explicant fets del passat, no? Ara parlàvem d'Octubre, o el cuirassat Potemkin, o, per exemple, altres autors, no? Podopkin, d'altres, no? Amb la mare, la revolució de 1905, sí, expliquen la història de russa, soviètica, però on ells realment fan un trencament, diguem-ho així, avantguardista, és en la posada en escena, és en el llenguatge. Llavors, sobretot, ells treballen molt la construcció, el muntatge, perquè és el que explicàvem abans. Se n'adonen que podem explicar el que va passar l'any 17, però ho podem explicar d'una manera en què l'espectador se senti captivat per les imatges. I a partir d'aquí apareixen fins i tot molts experiments duts a terme pels mateixos soviètics, sense voler-me estendre molt, però un dels més famosos són tots els experiments que fa Lev Kuleshov. Kuleshov és un autor que acabarà també fent els seus films, també en relació amb el món soviètic, però que experimentarà prèviament amb certs espectadors. Llavors és molt conegut, és el número 20 i tants, però és molt conegut el famós efecte Kuleshov, insisteixo que és el 20 i tants, però aquest sí, és el sí. Que ha quedat, que suposo que molta gent coneix, és aquesta idea de posar un plat de sopa, un primer pla d'un actor molt important a l'època, que era Mujukin, després posar una dona estirada en un divà, una forma molt sensual, posar un pla del Mujukin, i finalment hi posa un taüt amb una nena morta, i posa un pla del Mujukin. I aleshores demana al públic assistent a la sala què opinen d'aquell treball. I llavors el públic respon, això està recollit per ell mateix, diu, mira, no ho sé, però Mujukin és un tros d'actor perquè resulta que no ha mogut ni una cella quan ha vist el plat de sopa, però ha demostrat que tenia gana, quan ha vist la dona ha demostrat que tenia desig, no? I realment aquest actor és extraordinari, i Kuleshov diu, bé, doncs sapigueu que els tres plans són el mateix.
1: Per tant,
2: Mujukin no sap en cap moment què és el que està veient, i per si fos poc, aquest pla està extret d'una altra pel·lícula que ja vau veure. Llavors, què s'està d'alguna manera demostrant? Que el muntatge, la construcció d'aquell nom de les imatges genera en l'espectador diverses, no sé, reflexions i interessos.

0: Una de les figures més importants del cinema soviètic va ser Ziga Vertov, creador de la teoria revolucionària del cinema ull i de pel·lícules documentals tan experimentals com L'home de la càmera. En diversos manifestos, Vertov es mostrava molt crític amb el rumb que havia pres el cinema. És el cas d'aquest que va publicar la revista Kinofot l'any 1922, el primer programa publicat a la premsa pel grup dels Kinok documentalistes, fundat 3 anys enrere.
1: Adoptem la denominació de Kinox per diferenciar-nos dels cineastes, un ramat de drapaires que furguen amb certa habilitat en les seves antigalles. No veiem cap relació entre la picardia i els càlculs dels quincallers i l'autèntic kinoquisme. El cinema drama psicològic rus i alemany, entorpit per les visions i records d'infància, se'ns apareix com una incapacitat. El film d'aventures americà, aquest film farcit de dinamisme espectacular, el Kinok li agraeix la velocitat de les imatges, els primers plans. Està bé, però desordenat. No es funda en un estudi precís del moviment. Té un grau superior al drama psicològic, però li falta, malgrat tot, una base. És trivial. Còpia d'una còpia. Nosaltres declarem que els vells films novel·lats, teatralitzats, tenen la lepra. No us hi acosteu, no el toqueu amb els ulls. Perill de mort, contagiosos. Nosaltres afirmem que el futur de l'art cinematogràfic és la negació del seu present. La mort de la cinematografia resulta indispensable perquè pugui viure l'art cinematogràfic. Nosaltres fem una crida amb l'objectiu d'accelerar la seva mort. Nosaltres depurem d'intrusos el cinema dels Kinoks. Música, literatura i teatre. Busquem el nostre propi ritme, que no haurem robat a ningú. El trobem en els moviments de les coses. El kinokisme és l'art d'organitzar els moviments necessaris de les coses en l'espai gràcies a la utilització d'un conjunt artístic rítmic conforme a les propietats del material i el ritme interior de cada cosa.
2: Això és En Guàrdia.
0: Doctor Duran, Vertov és documentalista i és una època també de grans documentalistes, però també ell enfoca el documental d'una manera una mica diferent. S'ha de dir que en aquella època documental barra reportatge, que intentem separar-ho, no estava tan separat. Era el tema de la realitat, el tractament de la realitat, però Vertov sí que intenta fer una cosa una mica diferent dels reportatges que s'havien fet molts.
3: És cert. Aquesta idea de documental versus experimental, des del meu punt de vista té un molt atractiu, perquè hi ha una mica la llibertat d'explicar la realitat sense voler incidir en ella, per bé que sí experimentar amb ella, no? I Vertov treballa una mica amb aquesta idea, i d'altres autors, perquè estic pensant, per exemple, en Walter Ruttmann, que és un alemany que fa propostes de cinema molt experimental, formes, colors, so, que es mouen a la pantalla i on l'espectador no simplement es tracta de que l'espectador experimenti amb les imatges, però no se li narra res i tampoc ha d'entendre res, perquè no hi ha res a entendre. I Ruttmann també fa un film com Berlín, Sinfonia d'una gran ciutat, que és una mirada documental del Berlín de finals dels anys 20, però també amb una manera molt personal d'explicar les coses amb les imatges.
0: Tots aquests es poden trobar gratuïtament a internet. Sí. Perquè si algú vol dir, aviam com anava això, ho pot trobar molt fàcilment.
3: I algunes d'aquestes pel·lícules són extraordinàries. Llavors, en el cas d'aquest treball documental, sí que és cert que quan a mitjans dels 30 entrem, o finals ja, entrem a la Segona Guerra Mundial, clar, tot això es dissiparà, tot això acabarà relegant, i si apareixen documentals seran, doncs, no sé, en el cas d'Alemanya, doncs de la Leni Riefenstahl, etc, no? que expliquen o que estan molt avançades al règim. No obstant, després de la Segona Guerra Mundial, sí que és cert que apareixen algunes escoles o estudis, per exemple, al Canadà apareix el National Film Board o l'Office National du Film.
0: Encara existeix,
3: sí, senyor. Sí. Amb autors com Norman McLaren, que és un dels grans cineastes de tots els temps.
0: Val molt la pena de veure Norman McLaren avui en dia, eh? No és només un tema arqueològic del cinema, no. Continuen funcionant molt bé.
3: Extraordinari. Sí. Que McLaren agafarà aquesta mena de recull del que seria el testimoni de, i acabarà fent coses d'un caràcter, també farà propostes amb pixilació, etc. Però treballarà amb fets o amb propostes fílmiques com el fet de ratllar la pel·lícula fotosensible, esquitxar-la, etc, etc, no? I això, curiosament, serà gràcies a la direcció d'aquest estudi que els canadencs han fet portar a John Grierson de Gran Bretanya, un altre dels grans documentalistes, per dirigir tot això. I per fer un apunt sobre Grierson és aquest fa altres coses, però és aquest documentalista britànic que té aquella famosa obra de les Churchill Barriers, no? Les barreres d'en Churchill, que explica els vaixells que enfonsava el Churchill a les Illes Orcades, al nord d'Escòcia, són més de 200 illes, una cosa així, perquè els submarins alemanys
0: no poguessin passar
3: entremig de les illes escapolint-se dels radars. No? Llavors, aquesta persona que té aquest tipus de documentals és el director d'aquesta futura escola canadenca amb gent com McLaren, que torna a revolucionar l'art cinematogràfic des d'un punt de vista com a artista.
0: El que no s'ha revolucionat és el pas del temps. Doctor Jaume Duran, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver tornat a l'Enguàrdia per explicar-nos aquestes coses tan apassionants.

0: Sí, Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Gemma Compte. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
1: I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Albert Cortés i Xavier Martín.
2: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. Quatre itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'En Guàrdia.

0: Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián tornarà a ser el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El partit està negociant un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. També preveu que Rufián pugui participar en actes de campanya d'Irene Montero per Espanya. Aquest dilluns, 12 d'octubre, els Reis presidiran la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, marcada aquest any per la precampanya de les eleccions generals. A Catalunya, diverses entitats unionistes han convocat mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat i a la tarda també hi ha convocades marxes en contra d'aquesta celebració. Els caps de la diplomàcia de l'Iran i de l'Aràbia Saudita mantenen contactes per desescalar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia àrab. Aquest cap de setmana s'ha intensificat el conflicte amb nous atacs dels rebels iemenites a diferents aeroports saudites i bombardejos de la coalició saudita i del govern del Iemen contra els rebels. Donald Trump anuncia per sorpresa una treva dels atacs a infraestructures energètiques entre Rússia i Ucraïna, però Moscou continua els bombardejos. El cap de setmana ha estat marcat per una espiral de retrets entre el president nord-americà i Zelensky, molest perquè Washington comprarà dièsel rus. Les entitats que tenen persones sense sostre asseguren que molts van perdre totes les seves pertinences als aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que els refugis d'emergència que posen les administracions quan hi ha fenòmens meteorològics violents són improvisats i insuficients. Un projecte pilot amb drons facilita la rehabilitació dels pacients que han tingut un ictus. Els usuaris fan moure l'aparell i això els facilita la coordinació motora, els ajuda en la recuperació neurològica i els reforça l'autoconfiança. La iniciativa la impulsen la Fundació TIC Salut i Social, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Hospital Comarcal d'Olot.
1: Esports. El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts contra el Galatasaray en partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest dilluns a les 9, Tenerife-Girona a segona divisió. Si els gironins guanyen, se situaran a 4 punts de l'ascens directe. I a la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça contra el València 89-86, en canvi derrotes del Manresa, el Lleida i la Penya.
0: I pel que fa al temps, alguns núvols al nord i a l'est de Catalunya aquest dilluns, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls. A la costa i al prelitoral, el cel restarà mig ennuvolat o ennuvolat i, en canvi, farà sol en moltes zones de Lleida, Tarragona i l'Ebre. Temperatura una mica més alta de dia, amb màximes de 23 a 28 graus.
2: 3CAT Info.
0: Us informa Agustí Serrat, Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Tot plegat després de dies d'especulacions en què no

0: Era clar si continuaria amb els republicans o optaria per liderar un front d'esquerres a nivell espanyol. Aquesta és una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar evitar un govern de PP i Vox. Ara Esquerra ultima un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya, Laia Framis.
1: Fonts dels republicans expliquen a aquesta emissora que les converses amb la formació d'Irene Montero van bé, però que de moment no hi ha res tancat. Els d'Oriol Junqueras estarien disposats a integrar alguns membres de Podem a les seves llistes a canvi que aquest partit no es presenti a Catalunya. A més, a Gabriel Rufián li agradaria poder fer actes de campanya a altres punts d'Espanya amb líders de Podem per intentar mobilitzar l'electorat d'esquerres. Ara bé, Esquerra Republicana també deixa clar que no veu amb bons ulls un front ampli de Esquerres, tal com proposa Rufián. La formació no és partidària de diluir les seves sigles, creu que aquest format de candidatura no és l'idoni per combatre l'extrema dreta i aposta per explorar altres formes de col·laboració entre els partits que estan a l'esquerra del PSOE. Aquest diumenge la direcció dels Republicans ha avalat la candidatura de Rufián i també ha confirmat a Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, els Republicans també han confirmat que Francesc Marc Álvaro, però fins ara diputat d'Esquerra al Congrés, serà el candidat dels republicans al Senat.
0: Des dels comuns, que demanaven a Rufián que s'assumés al front ampli, lamenten però respecten la seva decisió. Això mentre els partits que formen aquest espai, Comuns, Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes. Aquesta setmana han apuntat Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, que ara és diputat per Madrid. Té bona relació amb Irene Montero de Podem i també amb Gabriel Rufián. A banda, aquests partits continuen negociant amb Podem una possible aliança, però la formació morada exigeix unes primàries per escollir candidat. Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància, que pot votar fins aquest dilluns al matí per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar, però no va aconseguir representació al Congrés. I el PSC ha oficialitzat aquest diumenge que l'actual ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el seu candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha confirmat amb un Consell Nacional Extraordinari i divendres farà la proclamació definitiva. Hereu demana el vot per seguir amb les polítiques progressistes, diu, de Pedro Sánchez.
2: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent.
0: Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC i actual president de la Generalitat, Salvador Illa, ha carregat contra Junts.
3: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
0: Aquest cap de setmana, per cert, també s'ha confirmat que alhora el partit de Jordi Graupera es presentarà a les eleccions espanyoles amb el lema Fora Espanya. Tot plegat mentre aquest dilluns, 12 d'octubre, els Reis presidiran la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, que coincideix amb la vigília que els monarques viatgin per primera vegada a Ceuta i Melilla. Una jornada que estarà marcada també per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge a Madrid, Alba Gil.
4: La coreografia serà similar a la d'altres anys. No s'esperen grans sorpreses. Felip VI i la reina Letícia, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia, presidiran la desfilada militar amb què cada any se celebra la Festa Nacional d'Espanya. Hi participaran un total de 4.380 membres de les Forces Armades, els cossos policials i les institucions públiques. Una desfilada marcada per l'avançament electoral i en què tindran tant de pes les presències com la del president Salvador Illa, que repeteix, com les absències. A les portes de la cursa electoral no hi haurà fotografia d'Alberto Núñez Feijóo amb Santiago Abascal, que serà a Ceuta. Tampoc hi seran la majoria de ministres de Sumar en plenes negociacions de les formacions a l'esquerra del PSOE. Aquesta desfilada li seguirà la recepció oficial al Palau Reial, on els monarques han convidat representants de la societat civil de Ceuta i Melilla. És precisament allà on es traslladaran l'endemà en una visita històrica, la primera de Felip VI i la segona d'un reis en democràcia. A més de la crisi migratòria, aquest 12 d'octubre també està condicionat per la mobilització social per l'habitatge i per l'aplicació de l'amnistia, temes que podrien ressonar en les posteriors converses informals dels líders polítics i judicials amb periodistes.
0: I mentrestant, el Partit Popular reclama que es desallotgi l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya perquè aquest dilluns s'hi pugui celebrar amb normalitat el Dia de la Hispanitat. El president del partit a l'Ajuntament de Barcelona creu que és inadmissible que els barcelonins que ho vulguin no puguin celebrar la Festa Nacional d'Espanya en un espai on tradicionalment acaba la mobilització constitucionalista. Des de l'acampada, en canvi, fan una crida a reforçar-la i demanen que més persones s'afegeixin aquest dilluns a les 700 tendes que ocupen la plaça Catalunya. Ho ha explicat a 3Cat Info, Chiara Monroy, membre de l'acampada.
5: Hacemos una convocatoria a toda persona que esté a favor de la situación, a favor de la clase obrera, a favor de la clase trabajadora y que tenga una mirada antifascista, que vengan aquí, que se unan a nosotros a la acampada y de una u otra manera también a vivir esta fiesta, porque el día de mañana ellos quieren echarnos a nosotras de las calles, tenernos encerradas, y nosotras también tenemos que de una u otra manera hacer ver que existimos y hacer ver nuestra posición de cara al colonialismo, que es lo que se celebra.
0: Diverses entitats unionistes han convocat actes i mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat. La principal es farà al migdia i baixarà pel Passeig de Gràcia fins a la plaça Catalunya. A la tarda també hi ha convocades manifestacions en contra d'aquesta celebració. I ho dèiem, falten poques hores per l'arribada dels Reis a Ceuta i la policia ha desallotjat aquest diumenge l'assentament del Guano, on hi havia prop de 500 migrants. És l'últim gran campament que quedava a la ciutat autònoma després dels desallotjaments de les platges del Trampolín i de Benítez. El govern espanyol assegura que ja ha desmantellat tots els assentaments i que ara les forces de seguretat pentinaran els carrers de la ciutat, on encara hi pot haver persones dormint al ras. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
6: La força de Cuerpos de Seguridad ahora se centrarán en las calles de Ceuta, donde puede haber algunas personas que pernocten, para que el proceso sea exactamente el mismo que hemos hecho hasta ahora. Adquirimos un compromiso hace semanas y fue que el 15 de octubre alcanzaríamos la normalidad en las costas de Ceuta, en los distintos asentamientos. Bueno, lo hemos conseguido incluso antes, el 11 de octubre, y vamos a seguir trabajando para que esa normalidad sea completa.
0: Torres ha xifrat en 12.000 el nombre de persones que han tornat al Marroc des que va esclatar la crisi a finals del mes de juliol. Aquest dimarts, els reis Felip i Letícia visitaran Ceuta, en la que serà la primera visita de la monarquia a la ciutat autònoma en els últims 20 anys. Dimecres aniran també a Melilla.
7: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Més qüestions. Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran i l'Aràbia Saudita han parlat aquest diumenge amb l'objectiu de rebaixar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia del Golf Pèrsic. Els rebels iemenites han reivindicat els atacs contra els aeroports de Riad i d'Aman d'aquest cap de setmana i diversos objectius més contra infraestructures energètiques. L'ofensiva ha provocat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Aquest mateix diumenge, la coalició militar del Iemen i l'Aràbia Saudita ha colpejat nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanà, controlat pels rebels. En les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra civil al Iemen entre el govern del país, reconegut internacionalment, i amb el suport de l'Aràbia Saudita i els hutis, que tenen el suport de l'Iran. Ja fa més d'una dècada que dura i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. I encara en plan internacional, Volodymyr Zelensky denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat unes hores abans i de l'aplicació immediata l'alto al foc que Zelensky havia demanat.
8: The first step is ceasefire. Energy ceasefire.
9: El primer pas és un alto al foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
8: And I think it's fair deal.
0: Doncs bé, Trump ha dit que aquest alto el foc està en vigor, però els fets el desmenteixen amb els nous atacs de Moscou precedits de l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, el Google rus. El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky, com a rerefons el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar dies al rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. I mentrestant, Benjamin Netanyahu exigeix que s'investigui i que es processin els militars israelians que han explicat al documental NASA la matança de civils a Gaza. El primer ministre d'Israel diu en un comunicat que la pel·lícula desenvolupa una narrativa falsa que difama l'estat israelià i les seves forces de seguretat. A més, acusa els participants d'incórrer en delictes greus contra la seguretat i per haver divulgat informacions d'alt secret. NASA, que es va estrenar divendres a Catalunya, aporta el testimoni de 24 militars d'Israel que, amb la condició d'anonimat per la por a possibles represàlies, expliquen com l'exèrcit va bombardejar habitatges palestins sabent que hi havia civils a dins. Una gran part del documental està basat en una investigació periodística que ha fet un dels seus codirectors des del 2023. Després de l'estrena, tots dos han hagut de fugir d'Israel per les amenaces que han rebut.
7: 3CAT Info. El temps.
0: Moment ara de sentir la previsió meteorològica d'en Dani Ramírez.
10: D'avui destaquem la temperatura suau de dia, tot i que de nit serà fresca, una mica freda al Pirineu, notem una mica l'ambient de tardor, però en canvi de dia doncs sembla més aviat els primers dies de setembre, perquè arribarem novament a més de 25, 26, 27 graus d'alguns sectors, i a partir de demà, dimarts, dimecres, dijous i potser també divendres, podríem arribar a superar els 28, 29 graus en els punts més càlids del país, que seria l'interior, la zona de Lleida o de la Vall de l'Ebre. No descartem també més de 27-28 al Pla de Bages, 26-27 a la Conca de Tremp. Són temperatures força altes els propers dies, tot i que la costa no s'han de disparar, i el Pirineu moderadament altes de dia. Avui, per exemple, sí que preveiem alguns núvols baixos a la costa i al prelitoral, des del sud de Girona, la Selva, aproximadament Montseny, fins a l'àrea del Camp de Tarragona, Costa Daurada Nord, passant per l'àrea de Barcelona, Catalunya Central. No ha de ploure, però alguna espurna és possible. De fet, preveiem pluja dins del mar que aniria viatjant cap a la zona de Menorca i potser nord de Mallorca aquest dilluns. Alguna boira matinera, dia de sol a l'interior i al sud, algun núvol prim cap a l'Alt Pirineu i poca cosa més. Demà farà sol, amb restes de núvols a la costa central, una mica més de boira baixa al matí a les valls de l'interior, la temperatura puja un pèl més, i aquesta temperatura entre suau i alta, de 25 a 28, 29, es mantindria fins divendres. Divendres a la nit i sobretot dissabte, entre vent del nord, algun ruixat al Pirineu, a la costa central, a les Illes Balears, i aleshores sí que notarem una davallada notable de la temperatura. Dissabte, refrescarà de valent.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més coses. L'Olímpia de París ha tornat a vibrar amb la veu de Maria del Mar Bonet 51 anys després de l'històric concert que hi va fer l'abril de 1975.

Un dels moments culminants del recital ha estat la interpretació de Què volen aquesta gent, una cançó que el 1975 va poder cantar a París, però que la censura franquista va obligar a excloure del disc del concert que es va publicar posteriorment. L'ha dedicada a Carles Puigdemont, que era entre el públic, acompanyat de l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i també de l'expresident d'Òmnium, Jordi Cuixart.

0: També hi ha anat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que ha reivindicat el paper de la cultura catalana.
1: Estem en un moment en què moltes coses doncs, sembla que tornen i sembla que hem de fer memòria i, per tant, és un concert, pensem que coincideix amb aquests 50 anys, però que també és molt oportú doncs, de recordar i de seguir reivindicant i utilitzant o pensant sempre en la cultura com allò que ens fa doncs, tenir un esperit crític.
0: Aquest dissabte també van actuar a París els cors de l'Orfeó Català en un concert de la Filarmònica de Nova York. 3CAT Info. 3CAT Info. Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies en què una dona ha resultat ferida de bala al barri de Sant Joan de Figueres, a l'Alt Empordà. La víctima participava en una celebració al carrer cap a 3:45 de la matinada d'aquest diumenge, quan ha rebut l'impacte d'un projectil al cap i els seus familiars l'han traslladada a l'hospital. Han estat els sanitaris els que han avisat la policia quan han vist que les ferides les havia causat un tret. A la víctima l'han traslladada fora de perill a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones acusades de robar més de 130 quilos de coure de les vies del tren a prop de la nova estació de la Sagrera, Barcelona. Els agents de paisà els han enxampat infraganti a la deixalleria on venien el material sostret, valorat en més de 1.240 euros. Un dels detinguts és un menor de 17 anys que tenia una ordre de vigent de recerca i detenció per un robatori amb força i l'altre acumula antecedents per fets similars. L'actuació policial s'emmarca en el pla via de reforç de la vigilància als punts de la xarxa ferroviària on hi ha més robatoris de coure, un fet que provoca greus afectacions en el funcionament dels trens.
2: 3CAT Info.
0: Les entitats que tenen persones sense sostre alerten que moltes van perdre les poques pertinences que tenien a causa dels aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que les solucions d'emergència que habiliten les administracions en aquests casos són totalment insuficients i demanen més espais d'acollida i que siguin permanents. Xavier Quincoces és el president de la Fundació El Xiprer de Granollers, una de les ciutats on va ploure més de tot Catalunya.
3: Hem de tenir espais preparats per a aquestes emergències, perquè si no s'ha d'improvisar tot i quan ho gestiona l'administració doncs ja han sigut prou àgils, però clar, d'avui per avui o d'avui per demà és molt difícil.
0: Sara Girón, responsable dels equips del carrer de la Fundació Arrels, posa un exemple. Explica que a Barcelona Ciutat, durant les tempestes de la setmana passada, es van habilitar dos espais municipals, però que moltes persones que viuen al carrer no hi van poder arribar.
4: Hi ha persones que no s'han pogut desplaçar, que han estat intentant assecar les seves pertinences, no ha sigut possible la mobilització, ni tan sols per anar a refugiar-se.
0: Per això demanen solucions estructurals amb més punts d'acollida per a persones sense llar i consignes perquè puguin guardar les pertinences en cas de necessitat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La recollida de residus és un servei que gairebé sempre està externalitzat, però alguns municipis estan descobrint que fer-se càrrec directament del servei els pot permetre estalviar diners. És el cas de Maçanet de la Selva, que ha decidit municipalitzar-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi, segons l'Agència Catalana de Residus. Maçanet de la Selva, Pau Bartrolí.
5: Maçanet creu que pot oferir un servei millor mantenint la mateixa taxa d'escombraries. Per això ha decidit municipalitzar la recollida de residus abans que acabi el 2027. El principal motiu és la seva singularitat territorial. El municipi té urbanitzacions, cases de pagès, un nucli urbà i dos polígons industrials, totes zones amb necessitats i casuístiques molt diferents. L'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueres, explica als micròfons de Catalunya Ràdio que qualsevol imprevist o servei d'urgència té un sobrecost molt elevat.
6: Ve l'empresa a recollir només el que toca, és a dir, l'orgànica, el plàstic. Si hi ha material al costat dels contenidors, no el recull. Llavors, contractar aquesta recollida extra a l'entorn dels contenidors, l'empresa ens ho factura. I llavors nosaltres ens ho volem gestionar directament nosaltres perquè ens organitzarem i no ens ho facturarà ningú.
5: La municipalització del servei, però, no és senzilla. Figueres avisa la resta de municipis que fer-ho és perfectament viable, però que cal disposar d'uns serveis jurídics, tècnics i econòmics preparats per assumir-ne la gestió. Actualment, només una setantena Catalana de Pobles i Ciutats Petites gestionen directament la recollida amb personal propi.
0: I els drons poden servir també per fer rehabilitació. A l'Hospital Comarcal d'Olot, encara en la recta final d'un projecte pilot conjunt amb la Fundació TIC Salut i Social i la Universitat Politècnica de Catalunya, on els pacients que han tingut un ictus fan rehabilitació amb drons de mida petita. Els usuaris mouen l'aparell segons les necessitats de la seva teràpia i els paràmetres queden registrats en una plataforma digital. Ho explica el professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Miguel Valero, que ha dissenyat aquests aparells.
7: L'activitat es converteix en un joc i, per tant, han d'aixecar 3 vegades el braç perquè el dron faci la pirueta o fins i tot han de desenvolupar una estratègia per guiar el dron i que faci una certa tasca, doncs potser vindran amb més ganes, amb més motivació.
0: Segons la neuropsicòloga de l'Hospital Comarcal d'Olot, Marta Linares, la teràpia reforça l'autoconfiança i millora la coordinació motora.
8: S'adhereixen molt fàcilment a la tecnologia. Els nostres pacients no consideren que sigui una tecnologia complicada o que sigui una tecnologia agressiva o de risc. I, a més, milloren les escales tant de motivació i milloren puntuacions en l'estat d'ànim.
0: És la primera vegada que els drons s'utilitzen en l'àmbit assistencial. A l'espera d'analitzar tots els resultats, els impulsors són optimistes i creuen que en un futur la teràpia es podrà estendre a pacients pediàtrics amb TDAH o altres patologies. I abans dels esports, us expliquem que Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin aquest dilluns a l'àrea del voltant de Barcelona, la majoria a la tarda. Les vies on s'espera més mobilitat són les de retorn de llocs de muntanya i de l'interior del país. Hi haurà mesures especials de circulació a l'AP7 i també en diverses carreteres, i es recomana precaució si s'ha de conduir per zones afectades pels aiguats de la setmana passada. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
9: Tornaran 270.000 vehicles? L'AP7 hi tindrem carrils addicionals per drenar trànsit tant al sud com al nord cap al retorn a Barcelona. Hi haurà restricció de camions de 5 a 10 del vespre i ull amb la C16 i la C17, que seran dues vies des del nord que portaran molta mobilitat de tardor.
0: L'operació començarà a les 12 del migdia i també s'obrirà el carril BAO de la C58 a tots els vehicles. S'espera que les hores amb més afluència de vehicles a la xarxa viària siguin des de 4:45 de la tarda fins a 9:15 del vespre.
2: Esports.
0: Passem ara als esports amb en Francesc Ripoll.
10: El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts contra el Galatasaray en partit de la segona ronda de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe. Aquest dilluns, entrenament a l'Ali Sami Yen, l'escenari del partit de dimarts. A primera disputats l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportivo 2 i el Racing 2, València 2, aquest dilluns a les 9, Llevant Sevilla.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife sense Stuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts, a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
11: Però dona importància, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar però va fer un bon partit. Pues aquesta línia hem d'intentar no baixar-la.
10: Un últim apunt en futbol: al Prat ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit pendent davant el Sant Rafel Eivissenc per 5-0. L'equip pot ara s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 i suma la seva segona victòria a la Lliga. Kevin Panther, amb 13 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
12: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així, doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts ens esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
10: A la Lliga s'havien perdut els altres tres equips catalans que han jugat aquest diumenge. Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga femenina, derrota de l'Uni Girona, Fontejau. Ha perdut de 16 a casa de Benalhairis, 48-64, tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Íñiguez ha estat dur amb el seu equip.
13: Y haciendo faltas que no toca y, bueno, errores de... De equipo malo. Somos un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
10: També ha perdut el Cadí la Seu. Les urgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi, la cinquena de la temporada al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a DAZN.
14: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
10: En Moto3, el murcià Máximo Quiles s'ha proclamat matemàticament campió de la categoria després de guanyar la cursa i a la prova de Moto2, la guanyada Ethan Guevara. També motor Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: En hoquei patins, el Bigas i Riells ha guanyat la Lliga Catalana Femenina. Les locals han derrotat el Saranyola a la final per 6-3 i aixequen per primer cop aquest títol. Marta Borràs és jugadora del Bigas i Riells.
15: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
10: També l'hoquei patins, la selecció espanyola amb 7 de 10 jugadores catalanes ha guanyat el Mundial de Patinatge que es disputa a la final. L'equip espanyol ha superat Argentina per 3 gols a 1 a la final. I acabem parlant de waterpolo perquè el Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primer cop a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 al Nancy francès.
2: Són 2:15 de 7.

0: A aquesta hora repassem algunes de les notícies més destacades que us hem explicat fins ara, com que Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián tornarà a ser el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El partit està negociant un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. També preveu que Rufián pugui participar en actes de campanya d'Irene Montero per Espanya. I s'intensifica la guerra del Iemen després de l'atac dels Houthis aquest cap de setmana contra l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, que ha causat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. L'aeroport ha rebut un segon atac aquest diumenge i les forces iemenites i saudites han atacat diverses posicions dels Houthis, incloent-hi l'aeroport de la capital del Iemen, Sanà. De seguida us explicarem que el moviment de les paneroles a l'Índia fa una crida a estendre les protestes després de les detencions massives d'aquest cap de setmana a Nova Delhi. La policia va arrestar milers de manifestants dissabte i uns quants centenars més aquest diumenge a la capital del país. I la Gossa Sorda, un dels grups musicals de referència al País Valencià, s'acomiada definitivament dels escenaris aquest diumenge. Després de gairebé 3 dècades, 17.000 persones els han volgut acompanyar en l'últim aquelarre. Els esports, què destaquem, Francesc?
1: Que el Barça viatja aquest dilluns a Turquia, on jugarà dimarts davant el Galatasaray, partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estan disponibles per jugar.
0: I pel que fa al temps, alguns núvols al nord i a l'est de Catalunya aquest dilluns, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls. A la costa i al prelitoral, el cel restarà mig ennuvolat o ennuvolat i, en canvi, farà sol a moltes zones de Lleida, Tarragona i l'Ebre. Temperatura una mica més alta de dia, amb màximes de 23 a 28 graus. Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Tot plegat després de dies d'especulacions en què no era clar si continuaria amb els republicans o optaria per liderar un front d'esquerres a nivell espanyol. Aquesta és una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar evitar un govern de PP i Vox. Ara Esquerra ultima un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya, Laia Framis.
2: Fonts dels republicans expliquen a aquesta emissora que les converses amb la formació d'Irene Montero van bé, però que de moment no hi ha res tancat. Els d'Oriol Junqueras estarien disposats a integrar alguns membres de Podem a les seves llistes a canvi que aquest partit no es presenti a Catalunya. A més, a Gabriel Rufián li agradaria poder fer actes de campanya a altres punts d'Espanya amb líders de Podem per intentar mobilitzar l'electorat d'esquerres. Ara bé, Esquerra Republicana també deixa clar que no veu amb bons ulls un front ampli d'esquerres, tal com proposa Rufián. La formació no és partit d'àrea de diluir les seves sigles, creu que aquest format de candidatura no és l'idoni per combatre l'extrema dreta i aposta per explorar altres formes de col·laboració entre els partits que estan a l'esquerra del PSOE. Aquest diumenge la direcció dels republicans ha avalat la candidatura de Rufián i també ha confirmat a Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, els republicans també han confirmat que Francesc Marc Álvaro, fins ara diputat d'Esquerra al Congrés, serà el candidat dels republicans al Senat.
0: Des dels comuns, que demanaven a Rufián que s'assumés al front ampli, lamenten, però respecten la seva decisió. Això mentre els partits que formen aquest espai, Comuns, Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes. Aquesta setmana han apuntat Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, ara diputat per Madrid. Té bona relació amb Irene Montero, de Podem, i també amb Gabriel Rufián. A banda, aquests partits continuen negociant amb Podem una possible aliança, però la formació morada exigeix unes primàries per escollir candidat. Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància, que pot votar fins aquest dilluns al matí per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar, però no va aconseguir representació al Congrés. I el PSC ha oficialitzat aquest diumenge que l'actual ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el seu candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha confirmat amb un Consell Nacional Extraordinari i divendres farà la proclamació definitiva. Hereu demana el vot per seguir amb les polítiques progressistes de Pedro Sánchez.
3: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent.
0: Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC i actual president de la Generalitat, Salvador Illa, ha carregat contra Junts.
4: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
0: Aquest cap de setmana també s'ha confirmat que alhora el partit de Jordi Graupera es presentarà a les eleccions espanyoles amb el lema Fora Espanya.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran i l'Aràbia Saudita han parlat aquest diumenge amb l'objectiu de rebaixar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia del Golf Pèrsic. Els rebels iemenites han reivindicat els atacs contra els aeroports de Riad i d'Aman d'aquest cap de setmana i diversos objectius més contra infraestructures energètiques. L'ofensiva ha provocat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Aquest mateix diumenge, la coalició militar del Iemen i l'Aràbia Saudita ha colpejat nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanaa, controlat pels rebels. En les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra civil al Iemen, mentre el govern del país, reconegut internacionalment i amb el suport de l'Aràbia Saudita i els hutis, que tenen el suport de l'Iran, ja fa més d'una dècada que dura aquest enfrontament i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. I encara en plan internacional, Volodymyr Zelensky denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat unes hores abans i d'aplicació immediata un alto al foc que Zelensky feia temps que demanava.
6: The first step is ceasefire, energy ceasefire.
7: El primer pas és un alto al foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
0: Però els fets desmenteixen la declaració de Trump amb els nous atacs de Moscou precedits de l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, el Google rus. El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky, com a rerefons el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. Mentrestant, a l'Índia, el moviment de les paneroles fa una crida a estendre les protestes després de les detencions massives d'aquest cap de setmana a Nova Delhi. La policia va arrestar milers de manifestants dissabte i uns quants centenars més aquest diumenge a la capital del país. Els líders del moviment juvenil, detinguts dissabte, han sortit en llibertat aquest diumenge i han convocat una roda de premsa en què prometen estendre les mobilitzacions arreu del país més enllà de la capital. Sauraf Das és un dels principals dirigents de la protesta.
8: The protests are on.
9: Les protestes estan en marxa i continuaran. El jovent del país ha despertat i exigeix responsabilitats. Les protestes pacífiques continuaran fins que s'assumeixin responsabilitats. I ara les manifestacions no seran només a Nova Delhi, sinó a tot el país.
0: L'anomenat Partit de les Paneroles, un moviment social encapçalat principalment per joves de la generació Z descontents amb l'atur juvenil i la corrupció a l'administració pública, reclama la dimissió del president de la Comissió Electoral perquè considera que beneficia el partit al govern. Anteriorment s'havien manifestat contra la política educativa del govern i la dificultat per trobar feina dels joves. I el Papa Lleó XIV ha anunciat que l'han d'operar d'un nòdul al pulmó. La intervenció està prevista per els primers dies de la setmana que ve, segons ha informat el Vaticà, i es farà a l'Hospital Gemelli de Roma. El pontífex ho ha revelat aquest diumenge des de la finestra del Palau Apostòlic després de l'habitual Àngelus Dominical.
10: I medici mi hanno trovato un nòdulo.
11: Els metges m'han trobat un nòdul al pulmó. Està en una fase molt inicial i ben localitzat. Els metges creuen oportú intervenir-hi. Per tant, seguint els seus consells, he decidit operar-me per treure'l.
10: Ho deciso di operarmi per toglierlo.
0: Després de l'operació, es preveu que el papa continuï ingressat durant prop d'una setmana per recuperar-se. El pontífex té programat un viatge del 6 al 17 de novembre a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú. Tot indica que el mantindrà perquè aquest diumenge ha saludat un grup de fidels peruans a la plaça de Sant Pere i els ha assegurat que aniria al Perú. Per cert, que l'actual bisbe de Girona, Octavi Vilà, podria agafar el relleu de Joan Josep Omella com a arcabisbe de Barcelona. El seu nom ha anat agafant força en les últimes setmanes per situar-se al capdavant d'un dels bisbats més diversos de l'Església catalana. Pel periodista de Catalunya Religió Jordi Llisterri, la capacitat d'interlocució amb persones molt diferents és un dels seus punts forts.
12: Que des de la seva responsabilitat com a abat de Poblet, ha hagut de tractar amb el govern espanyol, ha hagut de tractar amb la Casa Reial, i llavors és un home que coneix la realitat d'aquest país, que coneix els polítics d'aquest país, que coneix les entitats d'aquest país, i que per tant pot fer de pont amb les diverses sensibilitats que hi ha en una diòcesi tan complexa com la de Barcelona.
0: No se sap encara si la pròxima operació del Papa, que s'ha anunciat aquest diumenge, podria endarrerir encara més el relleu d'Omella, i és que el Papa Lleó XIV estarà uns quants dies de baixa i no farà feina de despatx com ara firmar nomenaments.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A Catalunya hi ha uns 700 màsters universitaris oficials i d'aquests n'hi ha una seixantena que són singulars per la temàtica que tracten. Fins i tot n'hi ha que són únics a Europa i dels pocs que es fan arreu del món. És el cas del màster en enginyeria del cuir, que s'imparteix al campus d'Igualada de la Universitat de Lleida. Aquests estudis permeten resseguir tota la cadena de valor del sector de la pell. Anna Bacardit n'és la coordinadora.
13: El que veiem és tot el procés de fabricació. Noves tecnologies per reduir l'impacte ambiental. Veiem nous productes de química verda perquè la pell sigui més compostable. I després el que fem també és veure tota l'anàlisi de cicle de vida del procés i del producte acabat.
0: Lluís García Pla va estudiar aquest màster i en valora molt el vessant pràctic.
14: Agafàvem pells, les curtíem de totes les maneres possibles, amb tots els productes possibles. Fèiem el mateix amb la part d'acabats, ens portaven a les fàbriques perquè poguéssim veure tot el que havíem fet a petita escala en procés industrial real.
0: Els estudiants d'aquest màster estan molt buscats per les empreses i surten amb feina assegurada. Aquest any s'han inscrit 13 persones, moltes de les quals graduades en química. Més coses, 972 persones han batut el rècord Guinness de ballar Jota Vella a la Ràpita, una fita que s'ha aconseguit després de mesos d'assajos i que ha involucrat petits i grans que han reivindicat aquesta dansa tradicional des de la plaça 1 d'octubre. La Ràpita, Ariadna Escoda.
15: Prop d'un miler de persones han batut el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de Jota Vella a la Ràpita, al Montsià. Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. L'emoció ha esclatat a la plaça 1 d'octubre en conèixer el veredicte, que s'ha celebrat amb una nova ballada.
16: 972 participants! Acabem de aconseguir un nuevo rècord Guinness del mayor baile de Jota.
15: Més enllà de mesos d'assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de comunitat del municipi. Àngel Pasqual és el director de la Festa de Recreació Històrica Orígens.
17: És una fita que cohesiona poble, que fa poble i que, com hem comentat, anima les noves generacions a una tradició que és folclòrica, a tenir una perspectiva de futur, a mantenir-la i a preservar-la per a que aquestes noves generacions continuïn, una vegada ja adults, continuant al llarg del temps.
15: L'anterior rècord l'ostentava Segòvia, amb més de 700 balladors.
0: I les produccions de bolets no acaben d'arrencar, malgrat les pluges dels últims dies, i els boletaires confien que la temporada agafi embranzida en els propers dies. Molts dels qui han aprofitat per desplaçar-se a zones com el Berguedà, aprofitant el cap de setmana llarg, han tornat amb el cistell buit.
18: No hem trobat res. A l'anar pujant, doncs ens hem trobat que no hi ha res de res. Pensàvem, doncs, que trobaríem alguna cosa, però no hem trobat res.
19: Està bastant eixut el terra i no hem trobat.
0: L'alta temperatura de l'estiu està perjudicant l'inici de la temporada i els experts pronostiquen que la pluja dels últims dies no es notarà al bosc fins d'aquí a dues setmanes. Ramon Minoves, president de la penya boletaire del Berguedà, assegura que la calor intensa de l'estiu fa que el bosc trigui a reaccionar.
20: El clima ha fet un tomb, s'ha escalfat molt i després ha vingut molta humitat a darrere. Per tant, la naturalesa sempre reaccionarà de manera defensiva. I per tant, què farà la naturalesa? Com que en el fons el bolet no deixa de ser una flor, doncs aquesta flor acabarà acabarà apareixent si les condicions meteorològiques d'humitat ho permeten, i de temperatura, és clar.
5: El temps.
0: Doncs sabíem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Dani Ramírez.
1: D'avui destaquem la temperatura suau de dia, tot i que de nit serà fresca, una mica freda al Pirineu, notem una mica l'ambient de tardor, però en canvi de dia doncs sembla més aviat els primers dies de setembre, perquè arribarem novament a més de 25, 26, 27 graus d'alguns sectors, i a partir de demà, dimarts, dimecres, dijous i potser també divendres, podríem arribar a superar els 28, 29 graus en els punts més càlids del país, que seria l'interior, la zona de Lleida o de la Vall de l'Ebre. No descartem també més de 27-28 al Pla de Bages, 26-27 a la Conca de Tremp. Són temperatures força altes els propers dies, tot i que a la costa no s'han de disparar, i al Pirineu moderadament altes de dia. Avui, per exemple, sí que preveiem alguns núvols baixos a la costa i al prelitoral, des del sud de Girona, la Selva, aproximadament Montseny, fins a l'àrea del Camp de Tarragona, Costa Daurada Nord, passant per l'àrea de Barcelona, Catalunya Central. No ha de ploure, però alguna espurna és possible. De fet, preveiem pluja dins del mar, que aniria viatjant cap a la zona de Menorca i potser nord de Mallorca aquest dilluns. Alguna boira matinera, dia de sol a l'interior i al sud, algun núvol prim cap a l'Alt Pirineu i poca cosa més. Demà farà sol, amb restes de núvols a la costa central, una mica més de boira baixa al matí a les valls de l'interior, la temperatura puja un pèl més, i aquesta temperatura entre suau i alta, de 25 a 28, 29, es mantindria fins divendres. Divendres a la nit i sobretot dissabte, entre vent del nord, algun ruixat, al Pirineu, a la costa central, a les Illes Balears, i aleshores sí que notarem una davallada notable de la temperatura. Dissabte, refrescada valent.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La Gossa Sorda, un dels grups musicals de referència al País Valencià, s'acomiada definitivament dels escenaris aquest diumenge. Després de gairebé 3 dècades, 17.000 persones els han volgut acompanyar en l'últim Aquelarre València. Marta García.
21: És així com han batejat el seu últim concert, que després d'una gira que els ha dut per Catalunya, les Illes Balears, Galícia, Andalusia i Brussel·les, amb més de 200.000 persones, acaba ara en la seva localitat natal i envoltats pels seus.

0: L'expectació ha sigut màxima. A Pego, on fan este últim concert, han preparat un dispositiu especial de mobilitat i aparcament, així com de seguretat. Quina calitja, senyor pirotècnic o camals mullats, formen part ja de l'imaginari col·lectiu sonor de la música en valencià. I ells, Josep Nadal, Salvador Bolufer, Arnau Jiménez i companyia, ho tenien clar.
1: M'ho passàvem superguai assajant.
2: No teníem ni idea de tocar, no. Però tenien clar que volien fer un grup que es deia La Gossa Sorda i, bueno, també tenien clar que cantarien en valencià.
0: I tot això traspassant fronteres i fent vibrar més enllà del País Valencià. 30 anys després d'aquell inici, en una caseta de camp de tarongers, La Gossa Sorda ha ficat el punt i final a la seva història i, com no podia ser d'altra manera, ho han fet a Pego, allà on tot va començar.
3: Temporada Alta ha estrenat aquest diumenge l'espectacle Alícia, el concert de les meravelles, un musical immersiu i sensorial en què infants i grans s'han pogut endinsar en el món fantàstic d'Alícia en el País de les Meravelles. Ho ha seguit l'Aleix Freixas des de Girona.
4: Acompanyada per una banda de tres músics, Alícia recorre l'estrambòtic i fantàstic món creat per Lewis Carroll en aquest musical sensorial immersiu. L'actriu Mireia Pagès explica que ha hagut de recuperar la innocència per connectar amb el públic més jove.
5: Que és tot un repte en realitat, perquè a mesura que ens anem fent grans anem perdent aquesta imaginació i creativitat que en realitat portem a dins i és la més ingènua i espontània que podem arribar a tenir. I poder recuperar aquest joc i poder interpel·lar els més petits, però també els més adults, que hem de recordar aquest joc i aquesta creativitat constant, ha sigut tot un plaer.
4: La música i el ball els ha portat fins a un dels personatges preferits pels més petits, tal com explica en Gael.
6: El coní!
4: Asseguts en coixins repartits per tot l'escenari, petits i grans han gaudit de l'estrena d'aquest musical que ha comptat amb versions de temes com Take On Me o Flying Free.
3: Després de Peter Jackson, que encara aquest diumenge seguia aixecant passions al Festival de Cinema de Sitges, ara ha estat el torn d'Alejandro Amenábar. Amb doble motiu, ha rebut el Premi Méliès d'Or a la seva trajectòria dedicada al cinema fantàstic i de terror i ha presentat una versió restaurada de Tesis, que celebra el 30è aniversari. Sitges, Marc Garriga.
7: Un fuerte aplauso para Alejandro Amenábar.
8: Alejandro Amenábar ha expressat la seva emoció pel fet que l'auditori estigués ple de gom a gom, gairebé 1.000 persones, per veure el resultat d'aquest treball arqueològic que han fet per recuperar i millorar alguns aspectes de Tesis. En declaracions a 3CAT Info ha expressat la seva sorpresa per aquesta gran acollida.
9: Quizás sí es sorprendente que ahora 30 años después se esté planteando un reestreno de la película. La película tiene más años que los que teníamos nosotros cuando la hicimos y lo que estamos intentando es... restaurar precisamente los valores originales de la película para que la experiencia sea lo más posible a lo que significó en 1996.
8: De cara al futur, ha avançat que té moltes ganes d'engegar el rodatge de la seva pròxima pel·lícula, que també serà un thriller psicològic, i ha expressat la il·lusió que li faria estrenar-la aquí a Sitges.
3: El thriller periodístic Res non verba de David Mataró guanya el 20è premi Quim Masó. El guardó té com a objectiu impulsar la producció i l'exhibició del teatre de text en llengua catalana. Marta Vives.
10: Dirigit per Albert Boronat i protagonitzat per Cristina Plazas, Agnès Llobet, Javier Beltrán i Xisco Segura, el muntatge aborda els abusos sexuals a menors dins l'Església. Res non verba parteix d'una investigació periodística real per construir un thriller sobre la recerca de la veritat, la manipulació informativa i els dilemes ètics del periodisme. El director artístic de Temporada Alta, Narcís Puig, l'ha explicat així.
11: D'una manera, amb un llenguatge molt directe, molt ràpid, molt de thriller, per dir-ho d'alguna manera. Penso que té una teatralitat que no és l'habitual.
10: Res non verba és una proposta de la companyia mallorquina Produccions del Ferro. Narcís Puig ha destacat la qualitat dels textos presentats a aquesta edició.
11: Aquesta ha sigut una edició renyida, diríem, del Premi Quim Masó, amb uns finalistes molt potents, amb altres textos que no han arribat a ser dels tres finalistes també molt potents, que han generat molta reflexió i debat en el si del jurat del premi.
10: El premi, dotat amb 40.000 euros, s'estrenarà al Grec Festival 2027 abans de presentar-se al Temporada Alta de l'any vinent.
3: I a la Diada Castellera de la Fira de Santa Teresa del Vendrell d'aquest diumenge s'hi han pogut veure 6 castells de gamma extra que s'han repartit, la Colla Jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa. El Vendrell, David Prats.
6: A la plaça Vella, la Jove de Tarragona ha signat la millor actuació amb el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9. S'han acomiadat amb el tercer pilar de 8 de l'any. Gina Fort, la cap de colla, parla de la importància de fer 3 castells de gamma extra una setmana després del concurs.
12: Teníem algunes lesions del concurs i, per tant, sabíem que no podríem fer tot el que ens havíem plantejat previ al concurs de castell i tot això, però que volíem venir aquí a donar-ho tot perquè ens agrada aquesta plaça, ens estimen, ens estimem i, per tant, sempre volem donar-ho tot.
6: Els Minyons de Terrassa també han jugat fora el Vendrell amb el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9. Han tancat la seva participació amb el pilar de 8 carregat. Brubosó, amb el cap de colla, parla de l'execució de la supercatedral.
13: Hem treballat més del que tocava. Sí que aquesta setmana, assaig, el 5, l'hem hagut de treballar molt diferent del que venia avui a plaça i sabíem que anàvem a treballar al forre més del que ens agradaria.
6: Els nens del Vendrell han repetit la millor actuació de la temporada amb el 3 de 8, el 5 de 8 i el 7 de 8.
3: I abans dels esports us expliquem que més de 21.000 persones han passat per la fira del videojoc Sega Barcelona Game Fest, que s'ha fet des de divendres i fins aquest diumenge al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. A més del públic general, sobretot de caràcter familiar, el certamen ha reunit també professionals, empreses del sector i creadors de continguts. Durant els 3 dies del saló, l'àrea professional ha facilitat al voltant de 1.600 reunions de negoci i hi ha hagut un total de 360 stands. La fira es tornarà a fer l'any que ve.
14: Esports.
3: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Francesc Ripoll.
15: El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts davant el Galatasaray en partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe aquest dilluns. Entrenament a l'Alissa Miel, l'escenari del partit de dimarts. A primera jugats l'Elx 0, Celta 0, el Real Societat 3, Deportivo de la Coruña 2 i el Racing 2, València 2, aquest dilluns a les 9, Llevant Sevilla.
14: 3CAT Info.
15: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife, sense Estuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
16: Però dona importància a, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que es segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar però va fer un bon partit. Pues aquesta línia hem d'intentar no baixar-la.
15: Un últim apunt en futbol, el Prat ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit pendent davant el Sant Rafel i Vicenç per 5-0. L'equip potablava s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 amb Kevin Panther amb 13 punts com a màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
17: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta, i et dic molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts ens esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
15: A la Lliga CB han perdut 3 equips més catalans, Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga Femenina, derrota de l'Uni Girona, Fontejau ha perdut de 16 a casa davant el Jairis, 48-64, tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Íñiguez dur amb el seu equip.
18: Y haciendo faltas que no toca, y bueno, errores de equipo malo. Es como un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
15: També ha perdut el Cadí la Seu. Les urgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Marc Márquez ha acabat sisè la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial amb dos punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a DAZN.
19: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
15: També motor Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Leclerc ha estat segon i Antonelli tercera general. Antonelli té el Mundial pràcticament a la butxaca. El Vigues i Riells ha guanyat la Lliga Catalana d'Hockey Patins Femení. Les locals han derrotat el Cerdanyola a la final per 6-3 i guanyen el títol per primer cop. Marta Borràs.
20: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
15: En aquesta Lliga Catalana hi faltava el Vila-Sana, ja que totes les seves jugadores estaven disputant el Mundial. Han guanyat la final. Espanya, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Mundial de Patinatge, que es disputa a Paraguai després de derrotar l'Argentina.

que ja la jugaven abans de disputar la fase prèvia. D'altra banda, l'Eurocup masculina també de waterpolo aquest cap de setmana s'han classificat el Terrassa i el Barcelona. I dos apunts més abans d'acabar, la Lliga Sobal d'handbol, Aranda 33, Barça 40, la Lliga de Futbol Sala, Valdepeñas 2, CatGas 1.

0: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
1: Són les 7 del matí. Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem després de confirmar que Gabriel Rufián serà el candidat dels republicans a Madrid. La idea seria que Esquerra es presenti en solitari i que Podem no ho faci a Catalunya. En canvi, Rufián participaria als actes d'Irene Montero a Espanya. Aquest matí els Reis d'Espanya presidiran la desfilada militar a Madrid d'un 12 d'octubre marcat per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge. El PP reclama desallotjar l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona perquè s'hi pugui celebrar el Dia de la Hispanitat. Els atacs dels Houthis al principal aeroport de l'Aràbia Saudita a Riad deixen ja 16 morts i més de 300 ferits. Representants de l'Iran, aliats dels Houthis i de l'Aràbia Saudita, es van reunir ahir per intentar rebaixar la tensió després que la guerra del Iemen s'hagi intensificat amb atacs creuats de tots dos bàndols. L'OTAN presenta avui un nou pla estratègic per poder reaccionar davant d'un hipotètic atac militar de Rússia als països de l'Europa de l'Est. L'objectiu és garantir una victòria ràpida dels aliats en el cas que hi hagués un conflicte bèl·lic amb el Kremlin. L'OMS desaconsella tractar l'obesitat en nens menors de 10 anys amb fàrmacs com l'Ozempic, només en el cas de comptats de diabètics molt greus i en obesitat hereditària extrema. Al món hi ha més de 170 milions de nens i adolescents amb obesitat i d'aquests 70 milions tenen entre 5 i 9 anys. Tarragona recupera un nou fragment de la memòria de la Guerra Civil a la ciutat. Es tracta del refugi antiaeri del barri del Serrallo. Tenia capacitat per 500 persones i es va construir per iniciativa dels mateixos veïns. Ara s'ha afegit a la xarxa d'espais de la guerra i de la repressió franquista a Tarragona. Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin avui a l'àrea metropolitana de Barcelona després del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Les vies on es preveu més mobilitat són que tornen de la muntanya i l'interior, sobretot a la tarda. Hi haurà mesures especials de circulació a la P7 i la C58 i restriccions pels camions. Maria del Mar Bonet torna a cantar l'Olímpia de París 51 anys després de l'històric concert que hi va fer el 1975. La mallorquina hi ha interpretat el Què volen aquesta gent, cançó que el franquisme va censurar, i l'ha dedicat a Carles Puigdemont, que era present entre el públic i a qui ha qualificat d'exiliat. I la Gossa Sorda deixa els escenaris definitivament. Un dels grups musicals de referència al País Valencià s'ha acomiadat aquesta nit davant de 20.000 persones a Pego, la seva localitat natal i el lloc on es va originar la banda.
0: Esports.
1: El Barça se'n va avui cap a Istanbul, on demà disputarà la segona jornada de la Champions davant el Galatasaray. Rafinha continua sent baixa, així com també Frenkie de Jong. A segona, el Girona tanca aquest vespre la jornada jugant al camp del Tenerife. Si els de Quique Álvarez aconsegueixen la victòria, es podrien situar en zona de play-off i a 4 punts de l'ascens directe. I a la Lliga CB de bàsquet, el Barça supera el València per 89-86. En canvi, el Manresa, el Lleida i la Penya han perdut. I el temps aquesta setmana començarà amb un temps variable i mitja nuvolat a les comarques de Barcelona, punts de Girona i a la Catalunya Central, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls del nord. Temps assolellat a bona part de les demarcacions de Lleida i Tarragona i a les Terres de l'Ebre, tarda amb calor moderada.
0: Trescatinfo.
1: 7:04, molt bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, comencem. Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem perquè els

0: Irene Montero no es presentin a Catalunya a les eleccions del 29 de novembre. El moviment arriba després de confirmar que Gabriel Rufián serà finalment el candidat dels republicans al Congrés. La idea és la següent, que el 29 de novembre Esquerra es presenti en solitari amb les seves sigles, però incloent alguns membres de la formació morada a les seves llistes. A canvi, Podem no es presentaria a Catalunya. A més, Gabriel Rufián participaria en actes de campanya per a Espanya amb Irene Montero per intentar mobilitzar l'electorat progressista. Fons dels republicans asseguren aquesta emissora que les converses amb Podem van bé, però que encara no hi ha res tancat. I descarten, en qualsevol cas, participar en un front ampli de les esquerres espanyoles, com el que Rufián fa mesos que demanava. Els comuns, que demanaven a Rufián que se sumés al front ampli, lamenten la seva decisió, ara bé la respecten. Això mentre els partits que formen aquest espai, els comuns, Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes que volen presentar dissabte que ve. Aquesta setmana han apuntat Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, ara diputat per l'Assemblea madrilenya. I d'altra banda, avui sabrem definitivament si la CUP es presenta o no a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. La direcció ha decidit aquest cap de setmana no concórrer als comicis perquè consideren que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Ara bé, han donat l'última paraula a la militància, que té fins aquest matí per validar o no aquesta proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar però no va aconseguir representació al Congrés. Aquest cap de setmana també s'ha confirmat que alhora el partit de Jordi Graupera sí que es presentarà a les eleccions espanyoles i ho farà amb el lema Fora Espanya. I aquest matí 12 d'octubre, dia festiu, els Reis presideixen la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, que coincideix amb la vigília que els monarques viatgin per primera vegada a Ceuta i Melilla. Una jornada que estarà marcada també per l'avançament electoral i per la pressió social per l'habitatge. Més detalls des de Madrid, Alba Gil.
1: Fem una convocatòria a tota persona que esté a favor de la situació, a favor de la classe obrera, a favor de la classe treballadora i que tenga una mirada antifascista, que vengan aquí, que se unan a nosotros a la acampada y de una u otra manera también a vivir esta fiesta, porque el día de mañana ellos quieren echarnos a nosotras de las calles, tenernos encerradas, y nosotras también tenemos que de una u otra manera hacer ver que existimos y hacer ver nuestra posición de cara al colonialismo, que es lo que se celebra.
0: Doncs bé, no han pogut sentir Alba Gil, que ens havia d'explicar aquesta qüestió. El PP reclama que es desallotgi l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya perquè avui s'hi pugui celebrar amb normalitat el Dia de la Hispanitat. El president del partit a l'Ajuntament de Barcelona creu que és inadmissible que els barcelonins que ho vulguin no puguin celebrar la Festa Nacional d'Espanya en un espai on tradicionalment acaba la mobilització constitucionalista. Des de l'acampada, en canvi, fan una crida a reforçar-la i demanen que més persones s'afegeixin a les 700 tendes que ocupen la plaça Catalunya. Diverses entitats unionistes han convocat actes i mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat. La principal es farà al migdia i baixarà pel Passeig de Gràcia fins a plaça Catalunya. A la tarda també hi ha convocades manifestacions en contra d'aquesta celebració.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: 7 i 8 minuts que intensifica la guerra del Iemen després dels diversos atacs que els hutis han fet durant tot el cap de setmana al principal aeroport de l'Aràbia Saudita, a Riad. L'ofensiva ha fet 16 morts, més de 300 ferits i també han bombardejat diverses infraestructures energètiques. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys, uns atacs que la coalició militar del govern iemenita i l'Aràbia Saudita van respondre ahir colpejant nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanà, controlat pels rebels. Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran, que són aliats dels hutis i de l'Aràbia Saudita, es van reunir ahir per intentar rebaixar l'escalada de tensió entre tots dos. I és que en les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra civil al Iemen entre el govern del país, reconegut internacionalment i amb el suport de l'Aràbia Saudita, i els hutis, que tenen el suport de l'Iran. Ja fa més d'una dècada que dura el conflicte i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. Encara en crònica internacional, avui al migdia l'OTAN presenta un nou pla estratègic per reaccionar davant un hipotètic atac militar de Rússia a l'Europa de l'Est. Serà un manual per la guerra. L'objectiu és garantir una victòria ràpida dels aliats en cas que hi hagi un conflicte bèl·lic amb el Kremlin. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
3: L'OTAN es posa en guàrdia en plena onada de suposats sabotatges russos contra infraestructures europees i després que els serveis secrets de Dinamarca alertessin fa uns dies que el Kremlin podia anar més enllà durant els propers mesos i atacar algun país d'Europa per la via militar. L'Aliança Atlàntica diu que parteix d'una situació d'avantatge respecte a Moscou i creuen que el risc de ser envaïts per Rússia és baix, però amb aquest pla estratègic que presentaran avui, l'OTAN vol actualitzar les seves tàctiques de guerra, tenint en compte, sobretot, les lliçons apreses durant els més de 4 anys de combats a Ucraïna. Un conflicte que es lliura cada cop més per aire i on és vital el paper dels drons, vehicles aeris que no tripula cap persona i que també poden atacar d'una forma cada cop més autònoma gràcies als avenços de la intel·ligència artificial. Tot i que el Kremlin nega que tingui cap intenció d'agredir l'OTAN, els aliats creuen que cal estar preparats per a qualsevol cosa que pugui passar.
0: Volodymyr Zelensky, mentrestant, denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat unes hores abans i d'aplicació immediata l'alto el foc que Zelensky li havia demanat.
4: The first step is
5: el primer pas és un alto el foc energètic i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
0: L'anunci de Donald Trump però ha quedat desmentit amb els nous atacs de Moscou que havien estat precedits per l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, que és el Google rus. El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky i amb el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus com a rerefons. Canviem de qüestió. L'Organització Mundial de la Salut desaconsella tractar l'obesitat en nens menors de 10 anys amb fàrmacs anàlegs del GLP-1, és a dir, l'Ozempic o el Wegovy, molt populars per perdre pes. Al món hi ha més de 170 milions de nens i adolescents amb obesitat i d'aquests 70 milions tenen entre 5 i 9 anys. Països com els Estats Units o Mèxic fan servir aquests fàrmacs, sobretot en adolescents, per ajudar-los a perdre pes. El problema és que amb aquesta facilitat d'accés se'n pot fer un mal ús. A Catalunya, en canvi, aquests medicaments es fan servir en comptades ocasions i per casos molt extrems. La doctora Marta Murillo, de la Societat Catalana de Pediatria, explica quin és el protocol.
6: Però és molt raro que els posem amb nens més petits. No ens sorprèn que digui això. A Europa realment no hi ha tanta obesitat com potser hi ha altres països com Estats Units, Mèxic, però realment aquí nosaltres és raro que posem un nen abans de 10 anys aquests tractaments.
0: Es refereix a casos comptats de diabetis molt greus i a obesitat hereditària extrema. I Tarragona recupera un nou fragment de la memòria de la Guerra Civil a la ciutat. Es tracta del refugi antiaeri del barri del Serralló, que s'ha afegit a la xarxa d'espais de la guerra i de la repressió franquista a Tarragona. Tarragona, Clara Echevarría Domingo.
7: Entre el juny del 1937 i fins al final de la guerra, Tarragona va ser objectiu de 144 atacs aeris amb més de 4.000 bombes i van morir 230 persones. I a partir d'aquell mes de juny i al llarg de 7 mesos es van arribar a construir una seixantena de refugis, entre ells el refugi número 32 del Serrallo, fet de ciment armat i amb capacitat per a 500 persones. L'avi de Carles Ventura Oliver va ser un dels responsables de la construcció del refugi. Pertanyia a una família de constructors que treballaven sovint a la zona del Serrallo.
8: El meu avi era el Ramon Oliver Alegret, venia d'una família de paletes. En aquella època la família de paletes es deia Maestros Albañiles. I hem viscut tota la vida a la part alta de Tarragona. I el renom que ens coneixien la gent és amb el renom del Gamba, Paleta al Gamba. Tota la vida, doncs, que a casa ho hem comentat, a part sempre s'ha anomenat molt els Serrallo, hem tingut molt de vincle. Penseu que en aquella època el meu avi tenia potser 20 treballadors.
7: El refugi Serrallenc es va construir per iniciativa dels mateixos veïns i Oliver va assumir els treballs amb l'ajuda d'alguns pescadors. Ho explica una veïna del barri, Carme Pedrol.
9: Ell sempre explicava que ell era el que feia el refugi, no el mestre d'obres, i llavors cada barca, cada dia deixava un home diferent, perquè li fes de manobra, per fer de manobra, perquè l'ajudessin a edificar el refugi.
7: Ara aquest refugi ha entrat a formar part de la xarxa d'espais de la guerra i de la repressió franquista a Tarragona, promoguda per l'Ajuntament amb la col·laboració de la Generalitat i el Port de Tarragona.
10: De podcast n'hi ha molts, però només n'hi ha un que t'explica cada dia una notícia a fons, amb el temps que cal i amb les veus expertes de 3Cat Info.
2: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
10: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Un quart de vuit al matí.
2: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
11: Tendència de moment a pujar la temperatura, avui un grau o dos, però demà, dimecres, dijous i fins al migdia divendres, a molts sectors de l'interior de 25 a 28, fins i tot 29 graus, i veurem si arribarem a 30. En principi, no. Però 27, 28, 29 es podrien donar els propers dies alguns sectors de l'interior, després d'una matinada una mica freda, o fresca, després de bancs de boira, aquesta boira que pot afectar la Catalunya central, dimarts, dimecres, potser el sector de Lleida o la Vall de l'Ebre, i en definitiva, de nit, tardor, però de dia, un ambient suau o una mica càlid. Això sí, divendres a la nit, entre tramuntana i mestral, pot caure algun primer ruixat, al Pirineu, Neu, a l'interior de l'Ebre, Castelló, i dissabte, ho anirem veient, queden dies, baixarà notablement la temperatura, vent del nord i algun xàfec més. Mentre això no arribi, avui un dia variable a la costa, al prelitoral, Catalunya central, mig ennublat, alguna roina, alguna goteta pot caure a l'àrea de Barcelona i algun xàfec a les Balears. Dia de sol a ponent i al sud, dia mig ennublat, amb núvols prims, cap a l'Alt Pirineu i més sol en aquest sector durant la tarda.
0: Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin avui a l'àrea del voltant de Barcelona, la majoria a la tarda. Les vies on s'espera més mobilitat són les de retorn de llocs de muntanya i de l'interior del país. Hi haurà mesures especials de circulació a la P7, al carril Baó de la C58 ho s'obrirà tots els vehicles i hi haurà restriccions pels camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
12: Tornaran 270.000 vehicles? L'AP7 hi tindrem carrils addicionals per drenar trànsit tant al sud com al nord cap al retorn a Barcelona. Hi haurà restricció de camions de 5 a 10 del vespre i ull amb la C16 i la C17, que seran dues vies des del nord que portaran molta mobilitat de tardor.
0: S'espera que aleshores a més afluència de vehicles a la xarxa viària siguin des de 4:45 de la tarda fins a 9:15 del vespre. L'Olímpia de París ha tornat a vibrar amb la veu de Maria del Mar Bonet 51 anys després de l'històric concert que hi va fer l'abril del 1975. Un dels moments culminants del recital ha estat la interpretació de la cançó Què volen aquesta gent? Una cançó que el 1975 va poder cantar a París, però que la censura franquista va obligar a excloure del disc del concert que es va publicar posteriorment. L'ha dedicat a Carles Puigdemont, que era entre el públic. París, Isabel Galí.
13: La dedico a totes les persones represaliades que encara són a l'exili, com el nostre president, ha dit Maria del Mar Bonet a les primeres notes de Què volen aquesta gent. Una vintena de files més enllà hi havia Carles Puigdemont, que havia anat a saludar la cantautora mallorquina al Camerino abans del concert. Els uneix una amistat de fa anys, ens ha dit Maria del Mar Bonet. Aquesta cançó, que parla d'un estudiant antifranquista mort per la policia, ha estat el colofó d'un concert a la Sala Olímpia que tanca un cicle en la seva carrera musical. Ara, ha dit Bonet, els toca als estudiants o als que defensen el dret a l'habitatge de continuar les lluites.
0: Alejandro Amena Barbola estrenà la seva pròxima pel·lícula al Festival de Sitges. Ho va dir després que li entreguessin el Premi Méliès d'Or per la seva filmografia relacionada amb el cinema fantàstic i de terror. A més, va presentar una versió restaurada de Tesis que celebra el 30è aniversari. Anem cap a Sitges. Marc Garriga.
14: Benjamín Àvar, estrenat a Sitges i l'estima del públic en la sessió on rebia el premi i es projectava Tesis, el va empènyer a prometre que ho intentaria amb la seva pròxima pel·lícula, que serà avançat un thriller psicològic. Al seu costat, un dels protagonistes del film que fa 30 anys, Eduardo Noriega, que explicava a Catalunya Ràdio com ha transcendit aquest film durant tots aquests anys.
15: Que a cualquier parte del mundo que voy me habla muchísima gente como una película que les marcó definitivamente. Incluso mucha gente me dice que se dedica al cine porque vio esta peli muy joven, le marcó y que supo en ese momento que quería hacer cine, ¿no? Que quería hacer cosas parecidas a Tesis.
14: Tots dos, Amenábar i Noriega, han demostrat mantenir una gran complicitat i expressaven a Catalunya Ràdio el desig de tornar a treballar junts ben aviat. No ho fan des d'Abre los Ojos.
16: Cuando ruedas las películas es un proceso muy intenso, donde yo le llamo siempre una especie de campamento de verano, donde tienes que relacionarte con las actrices, con los actores, tienes que establecer un vínculo y ese vínculo se termina, como en los campamentos de verano, y a veces te vuelves a ver y a veces no te vuelves a ver. Eduardo posiblemente es de los pocos actores con los que he seguido manteniendo el contacto. Lo que tenemos que conseguir es hacer una otra película juntos.
15: Yo creo que el haber empezado tan jóvenes haciendo cortos, yo creo que eso te une para siempre, ¿eh? O sea, te da una complicidad que ojalá rodemos juntos y ojalá podamos volcar todo lo que hayamos aprendido en el camino, ¿no?
14: Per la seva part, Peter Jackson va culminar la seva presència a Sitges amb una trobada on va confessar que ell dirigir no li interessa perquè és una font constant de problemes, però sí que li agrada el procés previ i posterior, és a dir, escriure i muntar la pel·lícula. Pel que fa a futurs projectes, va confirmar que The Hunt for Gollum, la nova pel·lícula de la saga del Senyor dels Anells, està a punt de finalitzar el seu rodatge, que no pensa refer la trilogia original de cap manera perquè no troba a faltar-hi res i que ara està centrat en la pròxima pel·lícula que farà sobre Tintín.

0: I la gossa sorda deixa els escenaris definitivament. Un dels grups musicals de referència al País Valencià es va acomiadar ahir davant 20.000 persones a Pego, la seva localitat, i al mateix lloc on tot va començar. Ens ho explica des de València la Marta García.
1: Ha sigut l'últim aquelarre. Amb este títol, la gossa sorda ha ofert el seu últim concert després de 30 anys cantant i reivindicant en valencià. Van néixer en una caseta de camp de tarongers i van traspassar fronteres més enllà del País Valencià, amb títols com Quina calitja, Senyor pirotècnic o Camals mullats. Josep Nadal és la veu del grup.
2: Uns mesos sense veure molt les cares, perquè ha sigut això superintens. Això, de pràcticament 30 anys que vam pensar que volem fer un grup, fins així hem arribat.
1: A Tornallom ha sigut la seva última gira que els ha dut per Catalunya, les Illes Balears, Andalusia o Galícia, a més també de Brussel·les, i que han seguit unes 200.000 persones. Pego ha sigut el seu últim escenari. Han dit adeu en casa davant 20.000 persones, fans fidels de diverses generacions i procedències.
3: Perquè quan em va dir que tornaven any i mig o això, jo dic, ai mare, ara qui s'ha de recordar? I sí que se n'han recordat, sí.
4: Perquè han entès perfectament el que necessitava el País Valencià.
5: Bueno, de fet, nosaltres vivim a Irlanda. Sí, estem baixant des d'Irlanda, realment. A veure'ls.
1: A la gossa sorda ja no la veurem dalt dels escenaris, però seguirà estant ben present.
6: No abandonarem mai esta barricada, perquè d'esta lluita depèn la nostra sort.
0: El Temporada Alta de Girona ha estrenat un musical sensorial immersiu centrat en l'univers d'Alícia, al País de les Meravelles. Es tracta d'una proposta familiar que porta per títol Alícia, al Concert de les Meravelles, i que busca atreure els més petits al teatre, però també captar l'atenció dels més grans utilitzant l'univers de Lewis Carroll. Ho explica el seu director artístic, Adrià Bausà.
7: És un univers complex i que parla de moltes coses. Per tant, els grans també es podran identificar i podran percebre una mica aquestes coses que transpua tot aquest món imaginari, reivindicació de la lectura, dels llibres, de la música, del ball, dels objectes naturals.
0: L'estrena omple 4 funcions de la sala La Planeta de Girona. I última jornada avui del 12è Festival d'Astronomia al Parc Astronòmic del Montsec. Al llarg de 3 dies, l'equipament haurà programat una desena d'activitats centrades en la descoberta del cel i les estrelles. Xavi Molí és el coordinador del parc.
8: La idea és, sobretot, fer activitats diferents de les que fem cada setmana per atraure aquell públic que potser no ens ve normalment un cap de setmana qualsevol, i aprofitant aquests caps de setmana més llargs també per poder apropar més l'astronomia al públic general, sobretot.
0: El Parc Astronòmic del Montsec s'ha convertit en un referent internacional en la divulgació de l'astronomia i s'ha consolidat com una destinació pel públic familiar. I abans dels esports encara afegirem que la Ràpita ja consta el llibre de rècords mundials després que prop d'un miler de persones ballessin conjuntament una jota vella. Concretament, 972 persones van assolir el rècord després de ballar durant 5 minuts seguits una jota vella a la plaça 1 d'octubre. La iniciativa per la qual s'ha assajat durant mesos ha reforçat els vincles de comunitat dels municipis, com destaca Àngel Pasqual, director d'Orígens.
9: És una fita que cohesiona poble, que fa poble i que, com hem comentat, anima les noves generacions a una tradició que és folclòrica, a tenir una perspectiva de futur, a mantenir-la i a preservar-la per a que aquestes noves generacions continuen, una vegada ja adults, continuant al llarg del temps.
0: Esports. Francesc Ripoll.
10: Cap a Turquia, on jugarà dimarts contra el Galatasaray en partit de la segona ronda de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe. Aquest dilluns, entrenament a l'Ali Sami Yen, l'escenari del partit de dimarts. A primera disputats l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportivo 2 i el Racing 2, València 2, aquest dilluns a les 9, Llevant Sevilla.
11: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
10: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife sense Stuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts, a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
12: Però dona importància a, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip, l'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar però va fer un bon partit, doncs aquesta línia hem d'intentar no baixar-la.
10: Un últim apunt en futbol, al Prat ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit pendent davant el Sant Rafel Eivissenc per 5-0. L'equip pot ara s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao.
11: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
10: El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 i suma la seva segona victòria a la Lliga. Kevin Panther amb 13 punts ha estat el màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
13: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta, i et dic molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts ens esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
10: A la Lliga s'havien perdut els altres tres equips catalans que han jugat aquest diumenge. Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga femenina, derrota de l'Uni Girona, Fontejau. Ha perdut de 16 a casa de Benalhairis, 48-64, tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Iñiguez ha estat dur amb el seu equip.
14: Y haciendo faltas que no toca, y bueno, errores de equipo malo, es como un equipo ahora mismo malo, y como entrenador pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
10: També ha perdut el Cadí la Seu, les urgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
11: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
10: Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi, la cinquena de la temporada al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a DAZN.
15: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
10: En Moto3, el murcià Máximo Quiles s'ha proclamat matemàticament campió de la categoria després de guanyar la cursa, i a la prova de Moto2, la guanyada Ethan Guevara. També motor, Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1.
11: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
10: En hoquei patins, el Bigas i Riells ha guanyat la Lliga Catalana Femenina. Les locals han derrotat el Saranyola a la final per 6-3 i aixequen per primer cop aquest títol. Marta Borràs és jugadora del Bigas i Riells.
16: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
10: També en hoquei patins, la selecció espanyola amb 7 de 10 jugadores catalanes ha guanyat el Mundial de Patinatge que es disputa a la final. L'equip espanyol ha superat...
0: Dos quarts avui del matí d'aquest dilluns, 12 d'octubre, marcat per la precampanya electoral del 29 de novembre. Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem després de confirmar que Gabriel Rufián serà el candidat dels republicans al Congrés. La idea seria que Esquerra es presentés en solitari i que Podem no ho faci a Catalunya. A canvi, Rufián participaria en els actes d'Irene Montero a Espanya. Aquest matí els Reis d'Espanya presidiran la desfilada militar a Madrid, un 12 d'octubre marcat per l'avançament electoral i la pressió social per la vida homenatge. El PP reclama desallotjar l'acampada de la plaça de Catalunya de Barcelona perquè s'hi pugui celebrar el Dia de la Hispanitat. I els atacs dels Houthis al principal aeroport de l'Aràbia Saudita a Riad deixa ja 16 morts i més de 300 ferits. Representants de l'Iran, aliat dels Houthis, i representants de l'Aràbia Saudita es van reunir ahir per intentar rebaixar la tensió després que la guerra del Iemen s'hagi intensificat amb atacs creuats de tots dos bàndols. De tot plegat n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara us explicarem que les entitats que atenen persones sense sostre alerten que molts van perdre les poques pertinences que tenien durant els aiguats de la setmana passada. Adverteixen que les solucions d'emergència que habiliten les administracions en aquests casos són totalment insuficients. I el thriller periodístic Res non verba de David Mataró guanya el 20è Premi Quim Masó, que impulsa la producció i l'exhibició de teatre de text en català. El muntatge aborde els abusos sexuals a menors a dins de l'església. En esports, el Barça se'n va avui cap a Istanbul, on demà disputarà la segona jornada de les Champions davant el Galatasaray. Rafinha continua sent baixa, així com també Frankie de Jong. A segona, el Girona tanca aquest vespre la jornada jugant al camp del Tenerife. I a la Lliga CB de bàsquet, el Barça supera el València per 89-86. En canvi, el Manresa, a Lleida i la Penya han perdut. I pel que fa al temps, aquesta setmana començarà amb temps variable i mitja nuvolat a les comarques de Barcelona, punts de Girona i a la Catalunya central, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls del nord. Temps assolellat a bona part de les demarcacions de Lleida i Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La tarda es viurà amb una calor moderada. Dos quarts d'avui i dos minuts, Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem perquè els d'Irene Montero no es presentin a Catalunya en les eleccions del 29 de novembre. El moviment arriba després de confirmar que Gabriel Rufián serà finalment el candidat dels republicans al Congrés. La idea és que el 29 de novembre Esquerra es presenti en solitari amb les seves sigles, però incloent algun membre de la formació Mora de les seves llistes. A canvi, Podem no es presentaria a Catalunya. A més, Gabriel Rufián participaria en actes de campanya per a Espanya, Irene Montero, per mirar de mobilitzar l'electorat progressista. Fons dels republicans asseguren a aquesta emissora que les converses amb Podem van bé, però que encara no hi ha res tancat i descarten, en qualsevol cas, participar en un front ampli de les esquerres espanyoles com el que Rufián fa mesos que estava demanant. Els comuns, que demanaven a Rufián que se sumés al front ampli, lamenten la seva decisió, però la respecten. Això mentre els partits que formen aquest espai comú més Madrid, Sumar i Esquerra Unida continuen treballant per tancar les llistes que volen presentar dissabte que ve. Aquesta setmana han apuntat a Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, ara diputat per l'Assemblea madrilenya. I d'altra banda, avui sabrem definitivament si la CUP es presenta o no a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. La direcció ha decidit aquest cap de setmana no concórrer als comicis perquè consideren que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Ara bé, han donat l'última paraula a la militància que té fins aquest mateix matí per validar o no la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar però no va aconseguir representació al Congrés. Aquest cap de setmana també s'ha confirmat que alhora el partit de Jordi Graupera sí que es presentarà a les eleccions espanyoles i ho farà amb el lema Fora Espanya. Aquest matí 12 d'octubre els Reis presideixen la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, que coincideix amb la vigília que els monarques viatgin per primera vegada a Ceuta i Melilla, una jornada que estarà marcada també per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge. Tornem a Madrid, al Vigil.
17: La coreografia serà similar a la d'altres anys. Felip VI i la reina Letícia, acompanyats de la princesa i la infanta, presidiran la desfilada militar amb què se celebra la Festa Nacional d'Espanya. Una desfilada marcada per l'avançament electoral i en què les presències, com la del president Salvador Illa, que repeteix, sonaran tant com les absències. No hi haurà foto de Feijóo amb Abascal ni tampoc de la majoria de ministres de Sumar en plenes negociacions pel 29N. A la posterior recepció al Palau Reial, els monarques han convidat representants de la societat de Ceuta i Melilla, on es traslladaran l'endemà en una visita històrica. A més de la crisi migratòria, aquest 12 d'octubre també està condicionat per la lluita per l'habitatge i l'aplicació de l'amnistia, temes que segur ressonaran en les converses informals amb periodistes.
0: Doncs bé, a poques hores de l'arribada dels Reis a Ceuta, la policia ha desallotjat aquest diumenge l'assentament del Guano, on hi havia prop de 500 migrants. És l'últim gran campament que quedava a la ciutat autònoma després dels desallotjaments a les platges del Trampolín i de Benítez. El govern espanyol assegura que ja ha desmantellat tots els assentaments i que ara les forces de seguretat pentinaran els carrers de la ciutat, on encara hi pot haver persones dormint al ras. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
18: Las fuerzas y cuerpos de seguridad ahora se centrarán en las calles de Ceuta, donde puede haber algunas personas que pernocten, para que el proceso sea exactamente el mismo que hemos hecho hasta ahora. Adquirimos un compromiso hace semanas y fue que el 15 de octubre alcanzaríamos la normalidad en las costas de Ceuta, los distintos asentamientos. Bueno, lo hemos conseguido incluso antes, el 11 de octubre, y vamos a seguir trabajando para que esa normalidad sea completa.
0: Torres ha xifrat en 12.000 el nombre de persones que han tornat al Marroc des que va esclatar la crisi a finals del mes de juliol. Aquest dimarts els reis Felip i Letícia visitaran Ceuta, en la que serà la primera visita de la monarquia a la ciutat autònoma en els darrers 20 anys. Dimecres aniran a Melilla. 8:15.
11: Trescat Info.
0: S'intensifica la guerra del Iemen després dels diversos atacs que els Houthis han fet durant tot el cap de setmana al principal aeroport de l'Aràbia Saudita, a Riad. L'ofensiva ha fet 16 morts i més de 300 ferits i també han bombardejat diverses infraestructures energètiques. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys, uns atacs que la coalició militar del govern iemenita i l'Aràbia Saudita van respondre ahir colpejant nombrosos objectius dels Houthis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita Sanaa, controlat pels rebels. Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran, que són aliats dels Houthis, i els representants de l'Aràbia Saudita es van reunir ahir per intentar rebaixar l'escalada de tensió entre tots dos. I és que en les últimes setmanes s'han intensificat la guerra civil al Iemen entre el govern del país, que està reconegut internacionalment i té el suport de l'Aràbia Saudita, i els Houthis, que tenen el suport de l'Iran. Ja fa més d'una dècada que dura el conflicte i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. I Benjamin Netanyahu exigeix que s'investigui i es processin els militars israelians que han explicat al documental NASA la matança de civils a Gaza. El primer ministre israelià diu en un comunicat que la pel·lícula desenvolupa una narrativa falsa que difama l'estat israelià i les seves forces de seguretat. A més, acusa els participants d'incórrer en delictes greus contra la seguretat per haver divulgat informacions del secret. NASA, que es va estrenar divendres a Catalunya, porta el testimoni de 24 militars d'Israel que, amb la condició d'anonimat per la por possibles represàlies, expliquen com l'exèrcit va bombardejar habitatges palestins sabent que hi havia civils al seu interior. Una gran part del documental està basat en una investigació periodística que ha fet un dels seus codirectors des del 2023. Després de l'estrena, tots dos han hagut de fugir d'Israel per les amenaces que han rebut. I encara de l'exterior, el moviment de les paneroles a l'Índia fa una crida a estendre les protestes després de les detencions massives d'aquest cap de setmana a Nova Delhi. La policia va arrestar milers de manifestants dissabte i uns quants centenars més ahir a la capital del país. Els líders del moviment juvenil, detinguts dissabte, han sortit en llibertat aquest diumenge i s'ha convocat una roda de premsa en què prometen estendre les mobilitzacions arreu del país més enllà de la capital. Saurav Das és un dels principals dirigents d'aquesta protesta.
19: Les protestes estan en marxa. i continuaran. El jovent del país ha despertat i exigeix responsabilitats. Les protestes pacífiques continuaran fins que s'assumeixin responsabilitats i ara les manifestacions no seran només a Nova Delhi, sinó a tot el país.
0: L'anomenat Partit de les Paneroles, un moviment social encapçalat principalment per joves de la generació Z, descontents amb l'atur juvenil i la corrupció a l'administració pública, reclama la dimissió del president de la Comissió Electoral perquè considera que beneficia el partit al govern. Anteriorment s'havien manifestat contra la política educativa del govern i la dificultat per trobar feina dels joves. El Papalló 14 ha anunciat que l'han d'operar d'un nòdul al pulmó. La intervenció està prevista pels propers dies, la setmana que ve, vaja, segons ha informat el Vaticà, i es farà a l'Hospital Gemelli de Roma. El Pontífex ho va revelar ahir des de la finestra del Palau Apostòlic després de l'habitual Àngelus Dominical.
20: I medici mi hanno trovato un nòdul.
21: Els metges m'han trobat un nòdul al pulmó. Està en una fase molt inicial i ben localitzat. Els metges creuen oportú intervenir-hi. Per tant, seguint els seus consells, he decidit operar-me per treure'l.
20: Ho deciso di operarmi per toglierlo.
0: Després de l'operació es preveu que el papa continuï ingressat durant prop d'una setmana per recuperar-se. El pontífex té programat un viatge del 6 al 17 de novembre a l'Uruguai, l'Argentina i al Perú. Tot indica que el mantindrà perquè hi va saludar un grup de fidels peruans a la plaça de Sant Pere i els va assegurar que aniria al Perú. Les entitats que tenen persones sense sostre alerten que molts van perdre les poques pertinences que tenien durant els aiguats de la setmana passada. Adverteixen que les solucions d'emergència que habiliten les administracions en aquests casos són totalment insuficients. La responsable dels equips de carrer de la Fundació Arrels, Sara Girón, explica a Catalunya Ràdio que a Barcelona Ciutat, durant les tempestes de la setmana passada, es van habilitar dos espais municipals, però que moltes persones que viuen al carrer no hi van poder arribar.
22: Hi ha persones que no s'han pogut desplaçar, que han estat intentant assecar les seves pertinences. No ha sigut possible la mobilització, ni tan sols, per anar a refugiar-se.
0: Per això demanen més espais i que siguin permanents. Xavier Quincosés és el president de la Fundació El Xipre de Granollers.
23: Hem de tenir espais preparats per a aquestes emergències, perquè si no s'ha d'improvisar tot i quan ho gestiona l'administració doncs ja han sigut prou àgils, però clar, d'avui per avui o d'avui per demà és molt difícil.
0: Granollers és una de les ciutats on més va ploure durant l'últim episodi de pluges.
11: 3CAT Info.
0: La recollida de residus és un servei que gairebé sempre està externalitzat, però alguns municipis estan descobrint que fer-se càrrec directament del servei els pot permetre estalviar diners. És el cas de Maçanet de la Selva, que ha decidit municipalitzar-ne la gestió. Actualment només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi, segons l'Agència Catalana de Residus. Maçanet de la Selva, Pau Bartrolí.
24: Maçanet creu que pot oferir un servei millor mantenint la mateixa taxa d'escombraries. Per això ha decidit municipalitzar la recollida de residus abans que acabi el 2027. El principal motiu és la seva singularitat territorial. El municipi té urbanitzacions, cases de pagès, un nucli urbà i dos polígons industrials, totes zones amb necessitats i casuístiques molt diferents. L'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueres, explica als micròfons de Catalunya Ràdio que qualsevol imprevist o servei d'urgència té un sobrecost molt elevat.
25: Ve l'empresa a recollir només el que toca, és a dir, l'orgànica, el plàstic. Si hi ha material al costat dels contenidors, no el recull. Llavors, contractar aquesta recollida extra a l'entorn dels contenidors, l'empresa ens ho factura. I llavors nosaltres ens ho volem gestionar directament nosaltres perquè ens organitzarem i no ens ho facturarà ningú.
24: La municipalització del servei, però, no és senzilla. Figueres avisa la resta de municipis que fer-ho és perfectament viable, però que cal disposar d'uns serveis jurídics, tècnics i econòmics preparats per assumir-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi.
0: I pels amants dels bolets, que sàpiguin que la producció no acaba d'arrencar malgrat les pluges dels últims dies. Molts dels que han aprofitat per desplaçar-se a zones com el Berguedà, aprofitant el cap de setmana llarg, han tornat amb el cistell buit.
26: No hem trobat res. A l'anar pujant, doncs ens hem trobat que no hi ha res de res. Pensàvem, doncs, que trobaríem alguna cosa, però no hem trobat res.
27: Està bastant eixut el terra i no hem trobat.
0: L'alta temperatura de l'estiu està perjudicant l'inici de la temporada i els experts pronostiquen que la pluja dels últims dies no es notarà al bosc fins aquí dues setmanes. Ramon Mino, que és president de la penya boletaire del Berguedà, assegura que la calor intensa de l'estiu fa que el bosc tardi a reaccionar.
28: El clima ha fet un tomb, s'ha escalfat molt i després ha vingut molta humitat a darrere. Per tant, la naturalesa sempre reaccionarà de manera defensiva. I per tant, què farà la naturalesa? Com que en el fons el bolet no deixa de ser una flor, doncs aquesta flor acabarà apareixent si la les condicions meteorològiques d'humitat ho permeten, i de temperatures, clar.
0: Tot i així, els boletaires confien que la temporada agafi amb rancidana els propers dies. 7:45 del matí, coneguem ara la previsió meteorològica.
11: El temps.
0: La crònica és del Dani Ramírez.
1: Tendència, de moment, a pujar la temperatura. Avui, 1 grau o 2, però demà, dimecres, dijous i fins al migdia divendres, a molts sectors de l'interior, de 25 a 28, fins i tot 29 graus, i veurem si arribarem a 30. En principi, no. Però 27, 28, 29 es podrien donar els propers dies a alguns sectors de l'interior, després d'una matinada una mica freda, o fresca, després de bancs de boira, aquesta boira que pot afectar la Catalunya central, dimarts, dimecres, potser el sector de Lleida o la Vall de l'Ebre, i en definitiva, de nit, tardor, però de dia, un ambient suau o una mica càlid. Això sí, divendres a la nit, entre tramuntana i mestral, pot caure algun primer ruixat, al Pirineu, a l'interior de l'Ebre, Castelló, i dissabte, ho anirem veient, queden dies, baixarà notablement la temperatura, vent del nord i algun xàfec més. Mentre això no arribi, avui un dia variable a la costa, al prelitoral, Catalunya central, mig ennublat, alguna roina, alguna goteta pot caure a l'àrea de Barcelona i algun xàfec a les Balears. Dia de sol a ponent i al sud, dia mig ennublat, amb núvols prims, cap a l'alt Pirineu i més sol en aquest sector durant la tarda.
0: Més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies en què una dona ha resultat ferida de bala al barri de Sant Joan de Figueres, a l'Alt Empordà. La víctima participava en una celebració al carrer cap a 3:45 de la matinada d'aquest diumenge, quan ha rebut l'impacte d'un projectil al cap i els seus familiars l'han portat a l'hospital. Han estat els sanitaris els que han avisat la policia quan han vist que les ferides les havia causat un tret. A la víctima l'han traslladat fora de perill a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I els Mossos, d'altra banda, han detingut dues persones acusades de robar més de 130 quilos de coure de les vies del tren a prop de la nova estació de la Sagrera, Barcelona. Els agents de Paisals han enxampat infraganti a la deixalleria on venien el material sostret, valorat en més de 1.240 euros. Un dels detinguts és un menor de 17 anys que tenia una ordre vigent de recerca i detenció per un robatori en força, i l'altre acumula antecedents per fets similars. L'actuació policial s'emmarca en el pla Via de Reforç de la vigilància als punts de la xarxa ferroviària on hi ha més robatoris de coure, un fet que provoca greus afectacions en el funcionament dels trens.
11: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
2: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
11: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
2: I a partir de les 3,
3: l'espai de reflexió a la tertúlia.
4: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat? I em va vindre a dir sí.
5: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
4: El més perillós és que escapi el nostre control.
6: I per aquí és el, jo crec que s'hauria d'anar al debat.
11: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
0: L'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran estaran connectades a partir de demà dimarts amb una nova línia de bus interurbà entre el Pont de Suert i Viella. És un servei molt reivindicat al territori, sobretot per facilitar el desplaçament dels estudiants, dels treballadors i de les persones que han d'anar a l'hospital de Viella, al Pont de Suert, Pau Rovira.
7: Seran 4 expedicions per sentit en dies feiners, és a dir, de dilluns a divendres, entre el Pont de Suert i Viella. La nova línia tindrà parades intermèdies a Les Bordes, Vilaller i Sanet, i vol donar més alternatives de transport públic en un territori on els desplaçaments entre comarques sovint depenen del vehicle privat. Des del Pont de Suert, els autobusos sortiran al matí a les 7 i a 1:15, i a la tarda a 3:45 i a 5:15. En sentit contrari, des de Viella, les sortides seran al matí a les 8 i a 12:45, i a la tarda a 4:15 i a 7:15. Jordi Mas, director de Serveis Territorials, destaca que aquesta nova línia de busos interurbans no substitueix les actuals, sinó que s'hi afegeix.
8: O sigui, ara les línies que van a Barcelona o Lleida tenen l'horari que tenen, i aquest és un reforç específic amb 4 itineraris d'anada i de tornada de Viella cap aquí i del Pont cap allà, però són independents al que hi ha allà. Per tant, és un afegit a l'oferta que existeix.
7: Aquest servei vol facilitar especialment la mobilitat quotidiana entre les dues comarques, tant per motius laborals, d'estudis, com per accedir als serveis sanitaris de la capital aranesa, tal com explica el president del Consell Comarcal, Albert Palacín.
9: I crec que és sobre un gran ventall d'oportunitats a nivell educatiu, laboral, social, sanitari. Crec que això ha de servir molt per arrelar la gent a les dues comarques.
7: Aquest servei respon a una demanda que el territori feia temps que reclamava.
0: L'origen de l'assassí Jason de divendres 13, la crisi existencial del superheroi Visió de Marvel o la memòria del Sherpa Tenzing, doncs són que va fer baix a l'Everest amb Hillary, són alguns dels arguments de les sèries i pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de vídeo. Ens les explica la Montse Pujol.
10: La sèrie Crystal Lake, que estrena divendres HBO Max, és una prequela de la saga de terror Divendres 13. Pren el nom del llac on va morir ofegat el nen Jason abans de reaparèixer convertit en l'assassí en sèrie dels Slashers que des del 1980 ens han aterroritzat amb matzets i destrals sagnants. La història arrenca el 1971, centrada en Pam Burgess, la mare soltera desconsolada per l'accident mortal del Jason, interpretada per Linda Cardellini, que potser amaga algun secret fosc i no és tan innocent com sembla. I un superheroi de Marvel en plena crisi existencial a la sèrie Vision Quest, que emetrà Disney Plus a partir de dimecres. És un thriller on l'android Visió haurà de lluitar contra el virus digital Ultró en plena depressió vital, ja que vol recuperar l'amor i les emocions que sentia abans de ser destruït i reconstruït. Un robot turmentat perquè ha recuperat les dades del seu jo anterior, però no els sentiments.
12: My dear Hungry with Hollis community, this is one of my favorite recipes.
13: Your husband...
10: Jennifer Garner és la protagonista de la sèrie dramàtica The Five Star Weekend, que retrata la crisi d'una cuinera molt famosa quan enviuda prematurament. Per superar les esquerdes d'una vida aparentment perfecta, la protagonista organitza un cap de setmana amb amigues i receptes que fracassa perquè les dones no es coneixen entre elles. Cadascuna prové d'etapes diferents de la vida de la Hollis, la infantesa, quan tenia 20 anys, quan en tenia 30, i una convidada sorpresa. Divendres, Sky Show Time.
14: My name was Abui. I used to tell people it wasn't my mountain.
10: Apple TV estrena divendres el llargmetratge Tenzing, que recupera la figura del llegendari Sherpa nepalès que va coronar l'Everest, fent de guia de Sir Edmund Hillary l'any 1953. Protagonitzada per Hayden Panettiere i William Dafoe, barreja l'aventura i els paisatges imponents de les pel·lícules d'alpinistes, amb la memòria d'una figura universal de l'escalada que sempre va quedar eclipsada per la fita atribuïda a l'alpinista neozelandès. I Netflix també reserva fins divendres l'estrena de la pel·lícula argentina Lo dejamos acá, amb Ricardo Darín fent de psicoanalista d'un famós escriptor, interpretat per Diego Peretti, un doctor conferenciant i mediàtic per les seves teràpies pragmàtiques i contundents que haurà de revisar els seus mètodes si vol curar el bloqueig creatiu d'un autor que diu que només pot escriure quan beu alcohol.
0: El thriller periodístic Res non verba de David Mataró guanya el 20è Premi Quim Masó, que impulsa la producció i l'exhibició de teatre de text en català. Dirigit per Albert Boronat i protagonitzat per Cristina Plazas, Agnès Llobet, Javier Beltrán i Xisco Segura, el muntatge aborda els abusos sexuals a menors dins l'Església. Res non verba parteix d'una investigació periodística real per construir una història sobre la recerca de la veritat, la manipulació informativa i els dilemes ètics del periodisme. El director artístic del Temporada Alta, Narcís Puig, la defineix així.
15: Dirigit per Albert Brunet.
0: El premi dotat amb 40.000 euros s'estrenarà al Festival Grec el 2027 abans de presentar-se al Temporada Alta l'any vinent.

0: Rescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts davant el Galatasaray en partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe aquest dilluns. Entrenament a l'Alissa Miguel, l'escenari del partit de dimarts. A primera, jugats l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportiva de la Corunya 2 i el Racing 2, València 2, aquest dilluns a les 9, Llevant, Sevilla.
0: 3CAT Info.
1: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife, sense Estuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
2: Però dona importància a, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar però va fer un bon partit, doncs aquesta línia hem d'intentar no baixar-la.
1: Un últim apunt en futbol, el Prat ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit pendent davant el Sant Rafel i Vicenç per 5-0. L'equip potablava s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 amb Kevin Panther amb 13 punts com a màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
3: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així, doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts els esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
1: A la Lliga CB han perdut 3 equips més catalans: Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga Femenina, derrota de l'Uni Girona. Fontejau ha perdut de 16 a casa davant el Jairis, 48-64, tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Iniguez dur amb el seu equip.
4: Y haciendo faltas que no toca y bueno, errores de equipo malo. Es como un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
1: També ha perdut el Cadí la Seu, les urgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Marc Márquez ha acabat sisè la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a DAZN.
5: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
1: També motor Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Leclerc ha estat segon i Antonelli tercera. General, Antonelli té el Mundial pràcticament a la butxaca. El Vigues i Riells ha guanyat la Lliga Catalana d'Hockey Patins Femení. Les locals han derrotat el Cerdanyola a la final per 6-3 i guanyen el títol per primer cop. Marta Borràs.
6: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
1: En aquesta Lliga Catalana hi faltava el Vilassana, ja que totes les seves jugadores estaven disputant el Mundial. Han guanyat la final. Espanya, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Mundial de Patinatge, que es disputa a Paraguai després de derrotar l'Argentina per 3-1. Aquest dilluns també el Paraguai comença el Mundial masculí. La selecció espanyola juga davant Itàlia a 9:15.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primera vegada a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 el Nancy francès a la fase prèvia disputada a Grècia. També s'hi han classificat el Catalunya, el Sabadell, el Terrassa, el Sant Andreu i el Mataró, que ja la jugaven abans de disputar la fase prèvia. D'altra banda, l'Eurocup masculina també de waterpolo, aquest cap de setmana s'han classificat el Terrassa

0: Tant, Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avens Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27. Esplugues de Llobregat.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
5: De dilluns a divendres a les 4.
4: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: El sistema públic de salut de Catalunya, la teva vida està en les millors mans. Són mans que saben tenir cura dels petits. Admirades a tot el món. Saben innovar. Són decidides, brillants, i fan la feina cada dia una mica millor. Expertes a tenir cura de tothom i de fer-ho sempre, amb tot el cor. Sistema de Salut de Catalunya, tota la teva vida en les millors mans. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
3: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem

En perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Avui fem un recorregut històric per la nostra ciutat. Viatges d'un claustre gòtic. I parlarem del claustre del monestir de Santa Maria de Montsió, que està aquí a Esplugues. I per parlar d'aquest patrimoni que tenim a Esplugues, qui millor que la Lídia Verdier, que ella és graduada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i ha fet un treball excel·lent. Hola, bon dia, Lídia.
1: Hola, bon dia.
0: Lídia, tu vas fer aquest treball, el vas fer el 2016. Què et porta, com a historiadora de l'art i com vius aquí a Esplugues, què et porta a investigar sobre aquest claustre?
1: De fet, el llibre es va, com a format de llibre, es va publicar el 2016 pel grup d'estudis d'Esplugues, però és el resultat del treball de final de grau, que el vaig acabar el 2013, i el grup d'estudis es va interessar pel tema, perquè era un tema que parlava d'un patrimoni d'aquí d'Esplugues, i el vam adaptar de treball de final de grau, que tenia un altre format, el vam adaptar per ser format de llibre.
0: Molt bé, és un llibre preciós.
1: Bé, no és una novel·la, és el resultat d'una investigació sobre un element arquitectònic.
0: El claustre que tenim aquí és un claustre del segle XIV, aproximadament, segle XV.
1: Sí, 1400 i poc.
0: I la meva pregunta és, tenim aquest claustre que Esplugues des del segle XV?
1: No, és clar que no.
0: Ah!
1: No.
0: Quan ens arriba el claustre aquí a Esplugues?
1: D'aquí el títol, que diu Els viatges d'un claustre gòtic,
0: sí.
1: Perquè aquest claustre era d'un monestir que estava al Portal de l'Àngel, on havia estat la seu de Catalana de Gas, que ara és una botiga d'una cadena de moda.
0: Sí.
1: D'allà el van haver de traslladar i se'n van anar a la Rambla de Catalunya amb Rosselló, que en aquells moments ja era fora encara de Barcelona, perquè fins al 1997 no va haver la unió de municipis, i per tercera vegada van haver de traslladar-se d'aquesta Rambla de Catalunya cap aquí, cap a Esplugues, i cada vegada es anaven enduent les seves pedres del claustre, que en la primera ocasió es van endur l'església i la sala capitular, que quan ja van passar de la Rambla de Catalunya cap aquí ja no se la van poder endur ni l'església ni la sala capitular, però sí que el claustre. Els va costar perquè Barcelona no deixava marxar un monument gòtic, però ho van aconseguir.
0: Per tant, tenim un claustre aquí a Esplugues traslladat pedra a pedra,
1: sí,
0: però que no està complet perquè li falten peces del claustre.
1: En el primer trasllat ja es van perdre les peces. En el primer trasllat, ara tal com el tenim aquí a Esplugues, és com estava a la Rambla de Catalunya. Està tal qual. Hi ha tota una sèrie de fotografies fetes per l'arquitecte d'aquell trasllat que documentaven tal com estava en aquell lloc, i és, potser l'orientació nord-sud sí que està canviada, però la distribució del claustre és exactament la mateixa, adaptada a que havia d'haver una entrada per anar a Can Casanovas i la resta d'edificis que s'havien de construir, l'església i totes les altres sales.
0: I pel que posen al teu llibre, tant en el primer trasllat que es fa com en el segon després aquí a Esplugues, són moments socials també convulsos, per tant no hauria de ser fàcil.
1: Si no haguessin marxat, segurament. Quan van estar... Les monges, de fet, com a congregació de monges dominiques, van patir molts més trasllats. Elles van començar tenint un monestir fora muralles. El que ara vindria a ser per la falda de Montjuïc, més o menys, o per allà per on està les Drassanes, més o menys per aquella zona, era fora muralles. Com que era molt insegur, hi havia els atacs de pirates i les guerres entre reis, i d'allà van demanar doncs marxar d'allà, i els van concedir unes casetes i hortets per la zona on tenim ara la Biblioteca de Catalunya, que llavors era l'hostal de Colom. Allà van estar un temps fins que van aconseguir que el trasllat ocupar un monestir que quedava buit perquè s'acabava una congregació que hi havia de monjos, van aconseguir que els hi donguessin el monestir que hi havia en aquells moments al Portal de l'Àngel, a tocar de Santana, entre el carrer Montsió i el carrer Comtal. Tot aquell espai se'ls hi va donar. Aquell monestir era, aquell convent era d'uns monjos de l'ordre agustina, i elles com a monges dominiques segueixen la regla agustina. Per tant, la distribució interna dels monestirs i de les sales i i la decoració es deia perquè eren d'una regla, de la mateixa regla que les feia de guia de com havien de viure en comunitat. I a partir d'anar allà, ja hi havia el claustre, ja estava construït de feia poc, però ja estava construït, i van haver de marxar d'allà, altre cop per totes les pestes, els atacs, les guerres que hi van haver, van patir els bombardejos de les tropes de Felip V com les d'Espartero, i va arribar un moment cap a finals del segle XIX, entre què se'ls hi prenia, segons la situació política del moment se'ls hi prenia, després se'ls hi tornava a donar, i va arribar un moment en què l'Elies Rogent, l'arquitecte de la Universitat de Barcelona, amb Leandre Amargós van fer una visita, van mirar aviam com està el monestir. Aquell monestir deien que amenaçava ruïna i els van recomanar que marxessin. Els va costar aconseguir-ho, però al final van aconseguir. Van comprar uns terrenys que els van vendre un tal senyor, uns germans que es deien Martí, i se'n van anar cap a la Rambla. I allà s'hi van estar uns 70 anys. Tornen a aparèixer noves revoltes, i a la Guerra Civil allà va ser quan ja van perdre tot el patrimoni, els hi van saquejar el monestir, que fins aquell moment s'havia anat salvant de totes les altres situacions problemàtiques. A la Guerra Civil no ho van aconseguir, i quan els hi van retornar una altra vegada al monestir estava completament buit, sense portes, sense finestres, sense mobiliari, sense res. Com que ja no tenien poder adquisitiu per fer una reforma i dotar-lo del que necessitaven, era més fàcil aconseguir els diners per mantenir-se venent tot aquell espai que en aquells moments ja tenia molt de valor, i anar-se'n a alguna zona que pels mateixos diners que els hi costava allò poguessin construir-se i mantenir-se durant un temps.
0: Per tant, es venen els terrenys de Barcelona
1: i venen cap a Esplugues.
0: I venen a una zona que el terreny és més barat.
1: Clar, en aquell moment sí. En aquell moment sí.
0: I on està ara el claustre, hi havia Can Casanovas.
1: Que encara hi és.
0: Encara existeix, però en els terrenys.
1: Clar, elles van comprar la casa i els terrenys que anaven amb la casa.
0: Sí.
1: El que era important en aquell moment és que hi havia una mina, una dotació de mina, que en el seu moment l'havien fet portar de Sant Just. Venia una dotació de mina que ve des de Sant Just. I, clar, allò els permetia doncs poder regar els camps, cultivar i bueno, treure una sèrie de productes amb els que mantenir-se.
0: Arriba al claustre aquí a Esplugues a quin any?
1: Elles arriben aquí el 1947, quan ja tenen una mica endreçada Can Casanovas, perquè Casanovas en aquell moment estava molt abandonat des de la Guerra Civil, i s'havia de reformar i restaurar perquè les finestres no podien obrir-les, i bueno, estava abandonat. Quan ho adapten una mica perquè puguin fer la seva vida conventual, fins que no construeixen tota la part de les cel·les, l'església i les altres dependències, i al principis del 1948, cap al mes de gener o així, comencen a desmuntar el claustre a la Rambla de Catalunya i anar transportant les pedres, i cap a la Setmana Santa comencen, és a dir, les pedres triguen a transportar-les des del gener fins al març, més o menys, cap al 30 de març o així, comencen a la reconstrucció del claustre amb totes les pedres, que hi ha fotografies que es veuen les pedres esteses per tot el terreny, i l'acaben, la reconstrucció l'acaben cap al mes de setembre, més o menys cap a la Mercè o així, del mes de setembre d'aquell mateix 1948.
0: Clar, pensem que en aquella època el centre d'Esplugues és on està ara el claustre, l'església, la part de dalt, que era el Raval, sí. Més o menys, perquè al sí. 1945-50 ja tenim centre urbà a la part més baixa, que és ara el centre, i a la plana, però el que havia sigut sempre històricament el centre d'Esplugues era justament on passava l'autopista. Més o menys, eh?
1: Més o menys, sí.
0: Per fer-nos una idea. Uh-huh. Clar, si es descuiden, el claustre també hagués perillat amb el traçat de l'autopista que tenim ara actual, per una miqueta més, eh? Per pocs metres, eh?
1: Sí, possiblement sí, però clar, en aquell moment, sortint d'una guerra civil i d'una postguerra, no crec que en aquell moment estiguessin pensant que hi hauria una reforma viària.
0: No existia. Però em refereixo que aquest claustre a la seva història, ha patit molt, i bueno, aquí a Esplugues era la solució, però sí una miqueta més i...
1: Però de fet, a Barcelona hi ha una tendència a traslladar edificis, o perquè es fa una reforma d'Ildefons Cerdà que decideix fer obertures a la part antiga, i es van anar transportant edificis. N'hi ha molts a Barcelona transportats. El que passa és que el que té de característica el claustre aquest és que cada vegada que s'ha traslladat han sigut les mateixes mestresses de l'edifici que se l'han traslladat per continuar fent la mateixa funció. Tots els altres edificis, quan s'han traslladat, han deixat de fer la funció que tenien. Hi ha façanes d'esglésies repartides que potser ara són una escola, hi ha claustres que estan en una altra zona que eren d'un convent, que ara estan potser a l'Eixample i estan fent d'escola, però la característica molt particular d'aquest claustre és que en cada trasllat continuava fent de claustre de la mateixa congregació de monges.
0: No ha canviat l'activitat.
1: Exacte. Fins ara, que ja està tancat.
0: Sí, que això és un cas, en parlarem després. Lídia, tu fas aquest treball com a final de carrera.
1: Sí.
0: És un llibre impressionant, té gairebé unes 100 fotografies, amb plànols, amb croquis, amb explicacions, amb fotografies antigues, contemporànies. Quant de temps t'ha portat fer aquest treball?
1: Bé, el temps que et donaven per fer el treball de màster, el treball de final de grau, començaves el mes de setembre o així a decidir quin treball faries i l'havies d'entregar cap al mes de juny. A tot estirar, podies demanar que t'ho deixessin presentar el mes de setembre. No va arribar a l'any, però sí que van ser tots aquells mesos d'intentar trobar informació que no aconseguia, que gairebé no n'hi havia. Vaig passar per mil i uns arxius i centres de documentació. Sí. Vaig començar per les pròpies monges, si tenien documentació que em deixessin consultar. En aquell moment em van deixar consultar la seva crònica, que en diuen, com si fos un dietari. Totes les congregacions han d'escriure com una mena de dietari, on van explicant el que va passant, però les coses normals, des de que hem necessitat comprar un armari a que hem hagut de tirar una cadira, vull dir, i si han hagut de fer misses per tal, o els han encarregat fer una compra o fer 50 hàbits perquè sigui. I en aquesta crònica es relaten, doncs, des del seu inici, des de que van ser fundades el 1347, fins al moment que tu consultes. A partir d'aquí no hi havia massa cosa, tampoc no hi havia altres documents que refrendessin el que elles deien. A l'Ajuntament d'Esplugues hi havia poqueta cosa, no n'hi havia suficient, i vaig començar a estirar el fil. Hi havia un llibre que dels anys 50 que parlaven de diferents congregacions, i a partir d'aquí vaig anar estirant el fil i vaig passar, doncs, des de l'Arxiu Històric de Barcelona, que estan allà a la Casa de l'Ardiaca. Vaig passar per la biblioteca de la Facultat de Teologia. Biblioteques, sobretot del centre de Barcelona, que tenien col·leccions locals de publicacions molt antigues, doncs també vaig anar a consultar-les, i en cada lloc anava trobant un mínim de referència. I la Biblioteca de Catalunya també vaig anar a parar, sobretot també hi havia moltes revistes de l'època, diaris, premsa antiga de l'època.
0: Documentació molt dispersa,
1: molt dispersa.
0: En llocs que no són pròpiament arxius històrics.
1: Són arxius o són biblioteques, o que alguns poden ser més històrics, més o menys, depenent. Però hi va haver un moment en què vaig anar a parar a l'arxiu fotogràfic perquè tampoc no tenia imatges, i clar, el ser historiador de l'art, alguna imatge jo havia de necessitar. I de fet el llibre té, com a treball de grau, té més imatges de les que es permetien en el moment, perquè les imatges eren el propi document. En aquest cas, les imatges, el que hi havia d'explicació oral, ho podia confirmar amb les imatges. i vam tenir la sort que en l'arxiu de fotogràfic de Barcelona guardaven tot un fons de l'arquitecte que havia fet el segon trasllat, el que va venir de la Rambla de Catalunya cap aquí, que ho va documentar tot de manera fotogràfica, per això està exactament igual, i va cedir-ho a l'arxiu fotogràfic. I aquestes fotografies em van ajudar molt a tot allò que anava llegint en alguna revista com La Formiga d'Oro o La Veu de Catalunya, el que deien de paraula, i que no podia documentar-ho perquè no hi havia suficients plànols com per donar-ho per fet, les fotografies em van ajudar perquè eren fotografies del moment, de l'època. Per això n'hi ha tantes. No hauria de ser... És a dir, com a treball de final de grau no hauria de tenir tanta imatge, però en aquest cas se'm va permetre perquè era el document bàsic que refrendava el que es deia.
0: Tot això com estàs explicant, o sigui, tota aquesta documentació existeix, però està dispersa a diversos llocs. No hi ha un arxiu específic d'aquest monestir en el que puguem anar a consultar tot això?
1: No, com a història del recorregut que ha anat passant, no hi ha un arxiu en el propi, no hi havia un arxiu en el propi monestir. El monestir tenia, com totes les ordres religioses, el seu arxiu. Dels seus moviments, fossin amb llibres, amb... Aquest arxiu tenia... Bueno, té, que no sé on estarà l'arxiu, però l'arxiu... les monges conservaven més de 300 pergamins originals amb la seva acta de constitució, que hi ha pocs arxius a Barcelona, i pocs monestirs a Barcelona, per no dir Catalunya, que conservin la seva acta original. No una còpia, perquè clar, normal, igual que ara fem fotocòpies de documents, en aquell moment es feien còpies pel que pogués passar. Aquest és l'original. Molts estan en llatí, hi ha més de 347 o així que es conserven. De llibres ja n'han pogut conservar menys, perquè en els saquejos durant la Guerra Civil van conservar bastant, però hi ha altres monestirs que tenen molts més llibres patrimonials. Elles no en tenen tants, però sí conserven els llibres que venien a ser de comptabilitat actuals, els llevadors, els descensals, no n'hi ha gaires, i aquests llibres no et deixen, com que són d'anys molt dispersos, sí, no et deixen seguir la història d'elles. La història d'elles la porten a la crònica d'abans. Que hem comentat abans.
0: Tu vas poder accedir amb algun d'aquests documents originals? Te'ls
1: sí,
0: van deixar veure?
1: Sí, sí. La primera vegada no tant, perquè en aquells moments elles tenien una mala experiència amb una investigació que els havien fet sobre la seva història. La segona vegada sí, quan ja vaig anar per fer un altre treball, que aquest era del màster de biblioteconomia i col·leccions patrimonials, que llavors el vaig fer sobre l'arxiu que elles conservaven, i quines peripècies havien passat i com l'havien pogut conservar. I en aquell moment llavors ja sí, ja a l'arxiu d'elles, els documents que tenien això, llavors ja els vaig poder consultar.
0: Estem parlant del llibre Els viatges d'un claustre gòtic, de la Lídia Verdier. És un llibre que ens parla del monestir que tenim aquí a Esplugues, de Santa Maria de Montsió, que va arribar aquí a Esplugues cap a l'any 1947. Lídia, seguim amb l'arxiu, perquè clar... Els propietaris de l'arxiu són les pròpies monges dominiques, perquè el monestir sí, és d'elles.
1: Sí, però ara com que està tancat, és a dir, el monestir està tancat, i les monges que quedaven es van repartir en dos monestirs, també de la mateixa ordre religiosa, seria una pena que es perdés...
0: Totalment.
1: Sí, tal com està l'edifici, seria una pena que es perdés, és a dir, tal com està el conjunt d'edificis, és un patrimoni... que en aquest cas és arquitectònic i és documental, si l'arxiu el volguessin conservar aquí, caldria una reforma estructural de tots els edificis perquè estarà en una situació d'abandonament, però jo crec que s'hauria de mirar de treballar perquè això no se'ns anés d'Esplugues.
0: Evidentment, o sigui, jo suposo que ja deuen haver-hi alguns grups de preservació de patrimoni.
1: És de suposar que sí, que hi hagin, que estiguin parlant bisbats, ordre religiosa i diríem que ajuntament i diríem que Departament de Cultura de la Generalitat.
0: Clar.
1: Crec que seria per la meva manera de pensar, seria bo que es poguessin arribar a acords com a mínim aquestes quatre institucions.
0: Lídia, amb aquest treball que has fet a Excels, perquè és impressionant, en pocs mesos, perquè clar, si era el teu treball de final de carrera, realment, és impressionant, és una feina de molt de temps, de molta dedicació,
1: d'investigació,
0: de molta investigació,
1: de rateta de biblioteca,
0: perquè clar, el seu treball de final de carrera l'has hagut de fer tu sola, no has pogut tenir col·laboració absolutament de ningú.
1: Clar, eren individuals, sí.
0: Doncs tornem a recomanar el llibre, tornem a dir Els viatges d'un claustre gòtic d'aquí d'Esplugues de Llobregat, de la Lídia Verdier. Lídia, tens més treballs? Estàs fent alguna coseta ara? Perquè coneixent-te segur que no pares.
1: A mi el que m'ha agradat sempre ha sigut investigar. Llavors, quan jo havia d'escollir el treball de final de grau, en aquell moment els blocs que podies escollir, el de conservació, era el que em permetia investigar i no només dir un estat de la qüestió, que això, per dir quatre coses que hi havien dit els altres, a mi no m'entusiasmava. Clar, aquest em va obrir les portes a quan vaig fer el treball de màster, que no sabia quin tema fer, les tutores del moment em van recomanar que llavors treballés l'arxiu. Per tant, llavors jo vaig treballar a l'arxiu i em vaig tornar a passar un any llarg anant a consultar l'arxiu que tenien elles a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que es conserva tota una sèrie de documentació de la Generalitat Republicana, i l'arxiu d'elles va seguir les rutes que va fer en el seu moment la Generalitat Republicana per conservar els arxius durant la Guerra Civil. I a partir d'aquí, clar, el tema de Montsió a mi m'entusiasma, però el tinc frenat perquè jo ja no tinc accés a consultar res, estic esperant a veure això com se soluciona. I per la meva part, clar, a nivells de treballs de facultat, quan em tocava fer algun, doncs buscava algunes coses que fossin d'Esplugues, si n'hi havien. Clar, Esplugues no té un patrimoni que t'hi puguis dedicar molt, però a nivell d'urbanisme doncs vaig treballar al parc dels Torrents, el Torrent del Ferrer, i a nivell així d'arquitectura el Museu de Can Tintoré, com s'havia fet la transformació de casa a museu.
0: Doncs, Lídia, hem de seguir en contacte, hem de seguir els teus treballs i vull que en properes ocasions vinguis a la ràdio i ens ho expliquis, perquè el nostre patrimoni s'ha de difondre.
1: Sí.
0: És molt important.
1: Hi ha una cosa, mira, ara que hi penso.
0: Digues.
1: Aquesta església que tenim aquí en el monestir, que en aquest cas és petiteta, la gent que estigui interessada podria anar a mirar-se a l'església que es va quedar, que eren pròpies de les monges, que es va quedar a la Rambla de Catalunya, perquè la distribució és la mateixa, però en petitet, la que tenim aquí. Però l'arquitecte que la va dissenyar va intentar seguir la mateixa distribució, perquè la distribució de l'església es diu amb la ideologia i el pensament que tenien elles en la seva ordre religiosa. Llavors, es pot fer la comparativa, una església amb l'altra església, i veure que, bueno, que aquella sigui amb les pedres originàries del monestir del 1400 i aquesta sigui amb pedres del segle XX, però que la forma, en petitet, és la mateixa.
0: Rambla Catalunya, sí.
1: Rambla Catalunya, Rosselló, on hi ha el Banc de Sabadell. Baixar a mà dreta.
0: Doncs, encara que no podrem visitar la d'Esplugues, que són de pedres d'ara, però anirem a veure l'original per fer-nos una idea del que tenim, que és una pena, perquè ara el claustre està tancat i no hi podem entrar.
1: Sí, clar, no sé, jo sé que en tant es fa algun acte allà dintre, llavors no sé amb qui s'han de posar en contacte per poder-hi accedir.
0: Per tant, ens emplacem tots i totes a seguir treballant pel nostre patrimoni i a fer-ne la divulgació pertinent.
1: Molt bé.
0: Doncs gràcies, Lídia, per aquest llibre. Us el recomanem. Els viatges del claustre gòtic d'aquí de Montsió d'Esplugues. Només que aneu a la llibreria i digueu: vull el llibre del monestir d'aquí d'Esplugues. I ho tenen molt clar quin és el llibre. Novament, moltes gràcies, Lídia.
1: A tu per invitar-me a venir.
0: ens seguirem escoltant i ens seguirem veient
1: molt bé
0: en properes ocasions.
1: Molt bé.
0: Vinga, bon dia.
1: Adéu.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Molt benvinguts a l'Espluga Gent, un espai on ens acostem a entitats, associacions, però també a persones que tenen alguna cosa a explicar. Avui hem convidat en Jordi Campó i Boada, productor musical, pianista, compositor i escriptor. Ell ja va ser a Esplugues FM per presentar la seva primera obra, La noia del violoncel, i ara el tornem a tenir aquí per parlar d'una segona novel·la, La cantant de Fado. Molt bona tarda, Jordi.
4: Molt bona tarda, gràcies per convidar-me.
1: Escolta'm, com ha anat aquesta experiència d'escriure, de ser escriptor?
4: Home, molt bé, no? Sobretot sí. Les primeres vegades sempre són màgiques. Uh-huh. He recollit un bon grapat de lectors, un bon grapat de crítiques i un bon grapat d'amistats, perquè escrivint i parlant amb els lectors també es poden fer amics, no? I què millor per fer amics que una cosa com és l'escriptura, la literatura i la música, no?
1: Sí, sí, sí, perquè els teus llibres tenen molta música, que després sí. En parlarem. A veure, has parlat de crítiques. Crítiques bones, n'has tingut alguna de negativa? Com ho portes, això de les crítiques que
4: rebs? Les encaixo bastant bé. La veritat és que haig de dir que la majoria han sigut bones, no? Mm-hmm. Almenys els que no els ha agradat el llibre potser no ho han dit, però el feedback que he tingut ha sigut molt bo. La veritat és que encaixo bé també les dolentes, que són les que et fan créixer, perquè les crítiques bones només et fan créixer l'ego, no?
1: Sí.
4: Les dolentes et fan aprendre, potser et fan replantejar-te coses. Mm-hmm. I jo el que sí que faig és escoltar-les, encara que siguin dolentes. Clar que fa mal, però escoltar-les i fer que t'ajudin a créixer.
1: Quan vas venir per presentar La noia del violoncel, ens vas parlar que estaves escrivint ja aquest llibre que portes, del que avui ens parlaràs i que a més presentes aquí a Esplugues. A veure, de què va La cantant de Fado?
4: Doncs mira, per curiós que sembli, el protagonista de La cantant de Fado és un noi que es diu Guillem, és un pianista de jazz de Barcelona que, empès pel seu mànager, se'n va passar una temporada a Lisboa. Aquest noi pateix el que se'n diu la síndrome de l'impostor, que els passa a molta gent, que són uns supercracks, però ells no ho saben.
1: Yeah.
4: Ell es pensa que és un gran mediocre, malgrat que és un pianista reconegut a nivell mundial. Va patir un accident fa un any abans, en el qual va morir el seu millor amic. Allò el va deixar destrossat i l'ha deixat immers en una crisi creativa important. Doncs això que et deia, empès pel seu mànager, li diu, escolta, vés-te'n a Lisboa. Ell va fer una conferència a Lisboa perquè a l'estiu ha de participar al Festival de Jazz i resulta que en aquesta conferència se suspèn perquè no hi ha anat ningú. Llavors, faig un petit flashback, però cap al revés, no?
1: Sí.
4: Cap al final. Al final, el Guillem anirà a la mateixa conferència que s'ha ajornat durant uns mesos. Veurem si passats uns mesos el Guillem ha sabut créixer i haurà sigut capaç d'omplir l'auditori, o bé si allò que ets seràs per sempre i si estàs predestinat a que ningú t'escolti, potser ningú t'escoltarà mai. Entre aquesta primera conferència i aquesta segona passen moltes coses i haurem de descobrir si aquestes coses fan canviar el Guillem. Com et deia, el Guillem té la síndrome de l'impostor i quan arriba a Lisboa ell coneix una misteriosa cantant de fado que es diu Rita aquí es genera una història d'amor molt potent, d'aquelles que esquincen l'ànima i arrenquen el cor. Uh-huh. Fins que a la meitat de la novel·la passa una cosa molt grossa, tan grossa, tan grossa, que no te la puc explicar.
1: Això és novel·la negra? És un thriller? Un gènere, sí. Es pot etiquetar o no?
4: Sí, de fet està etiquetat com a thriller. Jo, la meva intenció no era escriure un thriller, jo volia parlar d'altres coses. O sigui, això que t'he explicat és el thriller, d'acord?
1: Uh-huh.
4: Hi ha un misteri, aquesta noia té un passat que anirem descobrint i hi ha molt de misteri, però jo en realitat el que volia parlar al rerefons, és a dir, que si rasquem una mica en l'escorça d'aquesta novel·la de misteri, jo volia parlar de les pors, però no de les pors a la pluja o al vent o a la nit o els fantasmes, sí, sinó a les pors internes que ens generem nosaltres mateixos. Aquestes pors que ens acompanyen les 24 hores del dia. I volia parlar de com dominen, quin poder tenen sobre nosaltres, com ens dominen, són l'amo i senyor de nosaltres. I de fet jo mateix en la novel·la dic que els fantasmes no existeixen excepte els que ens inventem nosaltres mateixos. Aquests sí que existeixen i són reals i viuen amb nosaltres les 24 hores del dia. El Guillem és una persona que té moltes pors. I ell és un noi que té molta paciència, que sempre ho aguanta tot, que és l'ase dels cops. I no per casualitat la novel·la comença que el Guillem té un ganivet al coll, d'aquí una mica el thriller, i una pregunta per respondre. El problema és que desconeix la resposta d'aquesta pregunta. Pot ser que quan al Guillem li hagi passat això mil vegades, de ser sempre l'ase dels cops, de que és incapaç de pagar ningú ni de trencar cap plat, pot ser que algun dia quan li passi la 3001 se li inflin els pebrots i passin cosetes i potser hagi de trencar algun plat. Podria ser, clar. No? Ja ho anirem veient, això, per saber-ho haureu de llegir la novel·la.
1: Aquí ho deixem.
4: Ho deixem aquí.
1: I, escolta, Jordi, com t'inspires per filar tota aquesta història i per què Lisboa? És a dir, tot té alguna cosa a veure amb tu? Hi ha algunes experiències viscudes en aquesta ciutat? O no? O tot és fruit de la teva imaginació?
4: A mi, jo vaig fer un viatge a Portugal i vaig fer-lo més sense masses expectatives. Pensava que, bueno, Portugal a mi no se m'hi havia perdut res i quan vaig arribar allà vaig dir, ostres, a mi això m'agrada molt, però molt. Jo estava en aquell moment, estava en moda novel·la, estava buscant una història, perquè diuen que les històries ja existeixen i que són elles les que ens atrapen a nosaltres. Dic, bueno, doncs a veure on és la meva, no?, que em vingui a buscar ja. I resulta que quan vaig anar a Lisboa estàvem fent un free tour d'aquells que es fan per la ciutat i la noia que ens acompanyava, que ens feia de guia, era lisboeta, però parlava castellà i ens diu, tengo una sorpresa para ustedes, jo en realitat soy cantante de fado. Es va posar a cantar un fado al mig de la plaça Luis de Camões. I a mi se'm va posar la pell de gallina, vaig mirar la meva xicota i li vaig dir, Neus, aquesta és la meva segona novel·la. Haig de dir que amb aquesta noia hem fet amistat, hem tornat, i en 2 anys he anat a Lisboa 14 o 15 vegades, a mi m'apassiona aquella ciutat, i hem fet amistat amb ella, i anem a sopar, i ens porta a escoltar fado locals d'aquells inhòspits, de que només coneixen els vilatans. A mi la veritat és que em va fascinar el món del fado, quan vaig arribar a Lisboa. Jo m'he introduït bastant en el món, he conegut guitarristes, altres cantants, he conegut molts tipus de fado, el fado corrido, el fado menor, el fado badío, però de tot això no en parlo a la novel·la, perquè seria vomitar una documentació que potser a l'autor no li interessa. El que he fet ha estat anar més enllà, anar a l'essència, anar a l'arrel, a l'ànima del fado, i fer que la novel·la, tota ella, sigui com un gran fado. El fado és la música tradicional portuguesa, que és molt trista i molt alegre alhora. El fado és una música de molts contrastos. Llavors he intentat que la novel·la sigui tot ella un gran fado, una gran saudade. La saudade és un concepte portuguès que vol dir nostàlgia, melangia, però també diuen que és alegre. Amb això no t'hi pots aclarir mai. Llavors he volgut que la novel·la tingui aquests contrastos d'alegria, d'eufòria absoluta i de decepció absoluta també.
1: És a dir, a partir d'aquesta cantant de fado vas anar incorporant altres personatges, línies argumentals, i vas anar farcint el que després ha estat la història que finalment has portat a publicar, no?
4: Exactament.
1: Llavors, aquest cop t'ha costat més que la primera vegada? Tenies més pressió? Perquè, clar, primer et vas estrenar i un cop ja has fet un primer llibre, no sé si el segon costa més o tens com més ulls posats al clatell?
4: El segon és infinitament més difícil que el primer. No us ho podeu ni imaginar. A mi ja m'ho havien avisat. És en compte que el segon és on la gent es fot les patacades. Clar, jo el primer el vaig escriure per escriure'l, amb tota la meva innocència i la meva ingenuïtat. Jo no tenia intenció de publicar-lo, no coneixia ningú del món editorial. La sorpresa va ser publicar-lo i, a més, tenia tot el temps del món per escriure'l. Clar, el segon l'he escrit per publicar-lo. I, a més, l'he publicat en columna, que han seguit confiant en mi, i hi havia la pressió doncs, d'un termini d'entrega, que jo el volia acabar perquè el volia publicar durant el 2021, I amb aquella sensació que potser amb la primera novel·la ja t'has buidat i ja ho has dit tot. No és veritat, però has de rascar més. A nivell estilístic crec que he crescut, però sí que sóc molt més autoexigent amb mi mateix. L'editorial també m'ha exigit molt, la Glòria Gasc, que és la meva editora. És molt potent, la tia, m'ha fet pencar molt, amb molt bon criteri, ha sigut molt dura, no m'ha deixat passar ni una, com ha de ser. Haig de dir que he gaudit, perquè escriure em fa gaudir, però també he passat moments d'angoixa i bastant marca de la casa, eh? Sí. No et vull enganyar, sí. Jo sóc bastant d'allò de...
5: De patir,
4: d'això és una merda, això no li agradarà a ningú...
5: També tens el síndrome de l'impostor, una mica, o què?
4: Jo penso que dir un d'un mateix que té la síndrome de l'impostor és d'una pedanteria nivell diós.
5: Clar, però quan et dediques a determinats oficis, tu sent músic... No? Sempre pot haver-hi aquest coquet de dir ostres, no hi arribo, no soc... No? Quan depens de... A vegades de... No hi ha unes dades, hi ha uns criteris, però mm-hmm. després hi ha molta gent que pot opinar sobre la teva feina lliurement, mm-hmm. i aleshores sempre estàs com exposat, no? I aquestes crítiques poden fer que dubtis del teu criteri o de la teva creativitat o de la teva feina.
4: Clar, tot el que sigui material artístic conté una subjectivitat brutal. El sí. que per tu és meravellós, per un altre és el pitjor que s'ha fet mai. És a dir, clar, quan entrem en aquest terreny, on trobes tu l'objectivitat per saber si això és bo o no és bo? Uh-huh. On està el punt aquest? Perquè un et pot dir que és molt bo i l'altre que és molt dolent. Clar, això, juntat amb l'autocrítica, és cert que jo mai sempre crec que no sóc prou bo amb res, però crec que és veritat. No és ni falsa modèstia ni això que dius de la síndrome de l'impostor. Els que pateixen la síndrome de l'impostor realment pateixen un trastorn, pateixen molt. Uh-huh. O sigui, s'angoixen moltíssim. És un trastorn diagnosticat psiquiàtric. Mm-hmm. Crec que no és el meu cas. Una cosa és dir, bueno, crec que no soc prou bo, i l'altra és patir la síndrome de l'impostor. I sí que és veritat que l'autocrítica et fa créixer, però si et passes una mica també és nociva per un mateix, no?
5: S'has de prendre perspectiva.
4: Sí, però costa molt trobar la perspectiva en una cosa que ja estàs tan ficat i que portes tant temps, perquè per compondre una cançó, per exemple, jo com a músic potser tardes uns dies, una setmana, però clar, per escriure una novel·la tardes anys i perds completament l'objectivitat. No saps si allò té molt valor o si no en té. Afortunadament tinc una editora meravellosa
5: que et posa una mica a lloc, no? I que t'ajuda.
4: Sí, sí,
5: a veure, els teus llibres, la música és una protagonista, aquest llibre també té banda sonora,
4: uh-huh.
5: sí?
4: Sí.
5: I on la podem trobar? Perquè va acompanyada amb el llibre, uh-huh. va a part, en paral·lel.
4: Va a part, la podeu trobar gratuïtament al YouTube. A més, no només hem fet unes cançons, sinó que he fet també uns videoclips de les cançons on es veuen els músics gravant a l'estudi. Podeu veure a mi tocant amb un piano de cua. En la primera novel·la vaig compondre 5 cançons i a la segona vaig dir no em vull complicar tant la vida, per tant n'he compost 7.
5: Això pot parlar,
4: Clar.
5: Tu com portes el tema de les presentacions? T'agrada, no t'agrada? I ja que n'has viscut amb el primer llibre, què és el que més t'agrada de fer presentacions? El contacte amb la gent, el poder debatre, que et preguntin, que et diguin el què...
4: A mi m'encanta fer presentacions. Tot el que sigui el contacte amb el públic, m'encanta. I si a més són d'aquells preguntons i que es generen debats, això ja és meravellós. De la primera novel·la en vaig fer 33.
5: Ostres! Sí, et vaig veure per xarxes, que voltaves sí, molt.
4: Déu-n'hi-do. Amb concert, totes les presentacions, interpreto en directe la banda sonora de la novel·la a totes les llibreries i centres culturals, i una amiga meva que és actriu, que es diu Elisenda Gutés, llegeix uns textos extrets de la novel·la i llavors toquem la cançó que fa referència a aquell moment de la novel·la.
5: Uh-huh. I escolta'm, algun lloc on has fet una presentació que t'ha sobtat, el lloc, l'espai, la gent que hi ha anat?
4: Uh-huh. Mira, he fet presentacions a llibreries, sobretot a centres culturals, a biblioteques, però he fet clubs de lectura a cases privades.
5: Em
4: pensava que aquesta seria la cosa més estranya que faria, és a dir, un grup de gent que fa anys que tenen un club de lectura i conviden els autors. Vaig anar a casa seva, allò, quinto primera, jo sóc l'autor, vaig pujar al piano, vam fer un concert a piano i cello, allà es va generar un debat preciós sobre la novel·la. Ostres. I llavors ve el millor. quan passen aquestes coses, et conviden a un sopar que no t'ho pots ni imaginar. Van començar a treballar un pernil, un formatge, i dic, ostres, tu, això sí que és estar ben tractat. Jo pensava que aquesta seria la presentació més peculiar, fins que em van trucar i em van demanar si volia anar a fer un club de lectura a la presó de Cambrians 2. Evidentment vaig dir que sí, i jo i l'Elisenda vam anar piano i nosaltres a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, a fer un club de lectura. És a dir, que els interns, com a activitat de Sant Jordi, van treballar la novel·la, la primera novel·la, La cantant de fado, perdó, La noia del violoncel, uh-huh. I doncs allà en van fer unes preguntes, es va generar també un debat molt xulo, i bueno, quan estàs en un lloc així, amb els interns, et canvien molt les perspectives de moltes coses, sobretot aprendre potser a no jutjar les persones d'entrada sense conèixer d'on venen, sense conèixer les seves circumstàncies. La veritat és que em van tractar amb una amabilitat, amb un respecte i amb un carinyo que no ho hagués dit mai que em tractarien així en una presó.
5: Et va sorprendre.
4: Molt, i em vaig emocionar molt. Tenien un munt de preguntes molt interessants per fer-me. Vam tenir una conversa molt enriquidora de la novel·la i arran de la novel·la doncs, van sortir altres temes d'actualitat, com pot ser doncs, la política, la violència de gènere, el respecte a la dona, i converses que potser no t'esperaries que tindries mai amb un intern d'una presó uh-huh. i que les pots tenir.
5: I no et van explicar per què van triar el teu llibre per aquest club de lectura? Quins van ser els motius? Va ser perquè els interns el van triar? Va ser els monitors que van decidir que era un bon llibre per portar a terme aquest club de lectura? En vas saber el què?
4: Sí, aquests xicots, bueno, xicots i senyors, perquè hi havia gent gran, també estan estudiant l'ESO, i llavors els professors, l'equip de professors va triar la meva novel·la per fer un club de lectura. Llavors, ells com que tarden un temps a llegir-se el llibre, perquè el llibre és en català i doncs hi ha molta gent que els costa una mica llegir en català, s'ho prenen amb temps. Llavors ja fa mesos que em van dir, ens has de dir si sí o si no, clar. Perquè nosaltres necessitem un temps per, doncs, per llegir, que llegeixin la novel·la i per poder-la treballar llavors nosaltres a classe de català.
5: Uh-huh.
4: I o sigui que ho van triar per part de l'equip de professors.
5: I això s'acaba aquí o tens pensat seguir escrivint? A veure, el Jordi tindrà la doble vessant de músic i escriptor o què?
4: Home, jo si et volen ja he vingut per quedar-me. Bueno, quan decideixes escriure, quan adquireixes el compromís amb tu mateix d'escriure, saps que ja deixes de dormir dues o tres hores cada nit per tota la vida.
5: Yeah.
4: Dissabtes, diumenges, vacances, caps de setmana, sempre. Jo cada dia escric, obro la novel·la o em documento.
5: Més enllà de totes aquestes hores que li dediques de documentació, d'experiències, perquè la documentació, la feina de recerca que has de fer per poder després fer un llibre amb una història que surt del teu cap. Per tu què és escriure?
4: Mira, per mi escriure va suposar, quan vaig començar, canalitzar part de la meva creativitat cap a terrenys que desconeixia. Després de 20 anys, 23 anys ja d'ofici, que em dedico exclusivament a la música, no és que no que hagi deixat d'agradar-me, però sí que de vegades ja no creixes més, perquè cadascú té el seu límit.
5: No.
4: El fet de descobrir que juntant paraules podia inventar-me històries que m'emocionaven a mi, vaig creure que potser també podien emocionar altres.
5: Uh-huh.
4: I crec que així ha estat. Amb aquest temps he aconseguit un bon grapat de lectors i per mi ha suposat, a part d'això, saber expressar emocions que de vegades als homes ens costa expressar-les. En tenim aquest dèficit emocional que també el patim nosaltres, eh? I escriure suposa poder-li dir a la meva mare que l'estimo sense que em faci vergonya.
5: Ostres, que maco. Des d'Esplugues FM us recomanem La cantant de fado, d'en Jordi Campoy, editorial Columna Edicions, que la podeu trobar aquí, a la llibreria d'Esplugues, aquí costat. I moltes gràcies, un plaer tenir-te aquí a la ràdio i que tornis quan vulguis.
4: Moltíssimes gràcies.
5: Proper llibre, això serà una tradició, eh?
4: Estaré encantat que aquestes tradicions es vagin mantinguin. Complint pels segles dels segles.
5: Doncs fins la propera, gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
6: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
8: ¿Sabes? Algo me preocupa.
9: ¿Te preocupa?
8: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
9: No, no, no, no, no, para nada.
8: ¿Entonces?
9: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
10: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
11: Sabies que, quan separem bé, els residus es transformen? Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i cervell per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
13: Atenció als usuaris del transport públic Esplugues de Llobregat, tant del tramvia com dels autobusos. Durant els dies 10, 11 i 12 d'octubre hi haurà una afectació en la circulació dels tramvies des de la parada d'Esplugues de Llobregat, Montesa, fins a Francesc Macià. Per tant, el tramvia funcionarà excepte a les parades esmentades. L'empresa Tram oferirà un servei especial d'autobusos que cobrirà el trajecte entre les parades afectades. Es farà la renovació completa dels carrils en ambdós sentits de la via. És una actuació preventiva que permetrà mantenir els estàndards de seguretat i fiabilitat de l'estructura abans de que els elements actuals arribin al final de la seva vida útil. Aquestes obres també afectaran a la circulació a l'Avinguda Diagonal, ja que la lateral quedarà tallada a l'alçada de l'Avinguda del Doctor Marañón. Tramvaig informa als usuaris que les línies del tramvia 1, 2 i 3 del Baix Llobregat els dies 10, 11 i 12 d'octubre quedaran afectades des de Francesc Macià fins a Montesa d'Esplugues de Llobregat.
14: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 10 del matí.
1: Avui és 12 d'octubre. Dia Mundial de les Malalties Reumàtiques. Estàs escoltant

Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
4: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
5: Atenció als usuaris del transport públic a Esplugues de Llobregat, tant del tramvia com dels autobusos. Durant els dies 10, 11 i 12 d'octubre hi haurà una afectació en la circulació dels tramvies des de la parada d'Esplugues de Llobregat, Montesa, fins a Francesc Macià. Per tant, el tramvia funcionarà excepte a les parades esmentades. L'empresa Tram oferirà un servei especial d'autobusos que cobrirà el trajecte entre les parades afectades. Es farà la renovació completa dels carrils en ambdós sentits de la via. És una actuació preventiva que permetrà mantenir els estàndards de seguretat i fiabilitat de l'estructura abans de que els elements actuals arribin al final de la seva vida útil. Aquestes obres també afectaran a la circulació a l'Avinguda Diagonal, ja que la lateral quedarà tallada a l'alçada de l'Avinguda del Doctor Marañón. Tramvaix informa als usuaris que les línies del tramvia 1, 2 i 3 del Baix Llobregat els dies 10, 11 i 12 d'octubre quedaran afectades des de Francesc Macià fins a Montesa d'Esplugues de Llobregat.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Festival arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrela't durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
5: Sou una entitat?
6: Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
8: Artista?
9: ONG? Músic?
10: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
11: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
12: És gratis!
0: Festival arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Casellas Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre, a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat. Diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada, S'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar. I per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Relat 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat.
7: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
8: Esplugues FM.
7: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 12 del migdia.
1: Avui és 12 d'octubre. Dia Mundial de les Cures Paliatives.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. Va néixer a Reus o Riudoms el 25 de juny de 1852 i va morir a Barcelona el 10 de juny del 1926. Enguany es commemoren els 100 anys de la seva mort. Ha estat i és un dels màxims exponents en el context del modernisme i un dels arquitectes més influents i reconeguts a la història de l'arquitectura moderna mundial. La seva obra es va caracteritzar per la seva gran originalitat, una profunda connexió amb les ciències, la religió, la història, la cultura catalana. I vull

0: Sí, la verdad es que de pequeño ya me gustaba y ya seguí.
1: Perquè veig que l'exposició que vas fer a la biblioteca, molts dels quadres són caricatures.
0: Sí.
1: T'agrada la caricatura?
0: Sí, sí, me gusta bastante porque se me da bastante bien.
1: ¿Y qué gafas, models o fotografies? ¿Com ho fas?
0: Pues cojo el móvil y miro fotos de caricaturas y las paro y me pongo a copiarlas.
1: Molt bé. I tu quan pintes, què sents? Perquè suposo que ho fas perquè sents una pau interior, et relaxa pintar, sí?
0: Sí, la verdad es que el dibujo suele ser bastante relajante.
1: I també fas paisatges?
0: Sí.
1: I també busques fotos per internet per fer els paisatges o surts tu a la natura i copies directament de la natura?
0: Pues copio... No, de la naturaleza no solo. He hecho un poco a cosas. Vale. Más que nada copiar.
1: ¿Copiar de fotos que encuentras por internet, a lo mejor?
0: Sí. Hombre, lo que se suele hacer es copiar de la naturaleza más que nada. Pero yo, de momento copio del móvil, cosas.
1: Tu ens vas trucar a la ràdio.
0: Ah, sí, sí.
1: Volies que et féssim una entrevista. Com se't va acudir que et féssim una entrevista?
0: Ah, pues mira, como ya la exposición salió anunciada en la ràdio y todo.
1: Sí, la vam anunciar, sí.
0: Sí.
1: Ho vas escoltar?
0: Sí, me hizo mucha ilusión.
1: Clar, nosaltres normalment el que fem és les coses que es fan al poble, doncs les diem des de la ràdio. I com que vas fer aquesta exposició a sí. la biblioteca, doncs vam pensar que era adient, perquè va ser la darrera setmana del mes de febrer.
0: Sí.
1: Era la teva primera exposició que feies?
0: Pues... Bueno, la verdad es que he hecho varias.
1: Ah, molt bé.
0: Y entonces, pues... Pero anunciadas en la radio nunca. Y menos en la radio de Espluga, que está muy bien.
1: L'escoltes, la ràdio?
0: Sí.
1: Sí? Doncs nosaltres intentem informar el màxim possible de les activitats del poble. No sempre ho aconseguim, perquè som voluntàries i bueno, fem el que podem dintre de la ràdio. Però
0: sí, sí.
1: M'ha agradat molt que ens truquessis i que volguessis que et féssim una entrevista.
0: Home, jo encantado. I si puedo participar más veces.
1: Si algun company del cercle artístic volgués venir i explicar-nos la seva experiència, nosaltres també estarem molt contenta. De fet, aquí hi ha estat el Xavi Ribó i també ha estat la Yolanda Martínez, també ha estat aquí i conec alguna persona del cercle, val? Com la Marta, per exemple, també la conec de fa temps. I estem molt contents doncs, de poder obrir els micròfons i que les persones que formeu part de l'activitat cultural, doncs que vingueu aquí a la ràdio. Així que els diumenges, cada darrer diumenge de mes, davant del Casal de Cultura Robert Brilles, al passatge d'Àngel Guimarà, allà trobareu les persones que formen part del cercle artístic i també veureu a l'Antonio amb els seus quadres.
0: Sí, la verdad es que quería...
1: Dime.
0: Quería... decir que en la fira llevaré los cuadros de la exposición.
1: Molt bé.
0: Y entonces, pues si a alguno le interesa, no los dejo muy caros. Esto me he cotizado ya, pero bueno.
1: Tens quadres nous des que vas fer... Bueno, clar, l'exposició va ser al febrer, però...
0: Sí.
1: Estàs fent alguna coseta més aquests dies?
0: Ah, bueno, ahora voy a empezar otra vez a dibujar en casa y... Perdón.
1: ¿Estás una mica nerviós, poder?
0: No, ya estoy.
1: Ya estás bien, vale.
0: Y dibujar más cosas, paisajes sí. y cosas que es.
1: Molt bé, doncs fantàstic. Antonio, no sé si vols dir-nos alguna coseta més de la teva afició de la pintura. ¿Volies explicar-nos alguna més?
0: Bueno, siempre me ha gustado. Y con el Xavier Ribó aprendí mucho en mis años de Pulcoca y ahora con la Patricia pues me estoy

0: i formant-nos millor.
1: El Xavier és una persona que té molta paciència, té molta experiència,
0: sí, ai,
1: com a
0: sí,
1: professor
0: sí.
1: d'art.
0: Sí, sí. No.
1: Oi que sí?
0: I bueno, muy bien, el dibujo siempre se me ha dado muy bien.
1: I amb la Patricia va bé, també, les classes?
0: Sí, la Patricia es muy amena y está por todo, lo hace bien.
1: ¿Tú convidarías a las personas que estiguin interessades a aprendre a dibuixar i a pintar que s'apuntin a l'escola d'art del Puig Coca?
0: Sí, yo recomiendo por mí, yo...
1: Totalment.
0: Sí, sí.
1: Molt bé.
0: Sí, sí.
1: Doncs Antonio Guallar, un dels nostres artistes de la nostra població, que forma part del Cercle Artístic d'Esplugues, estàs avui aquí als sí. estudis d'Esplugues FM per explicar-nos la teva experiència.
0: Uh-huh.
1: I les persones que ens estan escoltant, si volen venir a la ràdio i explicar la seva experiència, doncs ja sabem que tenim sempre 10 minutets que us podem dedicar. Ens podeu enviar un correu electrònic a esplugasfm@gmail.com. Val, Antonio? Doncs gràcies per venir.
0: Mm-hmm.
1: Estic molt contenta, ja t'ho he dit al principi. I bé, una forta abraçada.
0: Sí, sí, gràcies. Sí? Gràcies a tu.
1: Vale, bona tarda.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic música, dansa, tradició, de quina entitat parlarem avui?

0: Avui us parlarem de TIC, tradicions i costums, de l'Espluga Viva. I per això tenim amb nosaltres el Joan Sant Agustín, mestre de música. Hola, benvingut.
1: Hola.
0: Bé, mestre de música i mestre de graller.
1: Efectivament, sí, sí. El meu instrument és la gralla.
0: Molt bé. Joan, explica'ns una mica així per sobre què és tradicions i costums de l'Espluga Viva. En què consisteix?
1: Bueno, el grup de tradicions i costums de l'Espluga Viva és un grup de gent que ens dediquem a la divulgació, a preparar projectes sobre les tradicions, sobre la música d'arrel, sobre les arrels, diguéssim, tradicionals d'Esplugues, i tot això amb uns formats, diguéssim, doncs, el més atractius possibles perquè la gent els puguem compartir, diguéssim. S'han editat uns... Bueno, es van editar uns llibres fa un temps. Organitzem el Festival de Música de Tardor a la Relat, que són una quinzena de concerts de música d'arrel tradicional. Participem activament en la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues, tot en l'àmbit, diguéssim, de la cultura tradicional i de la música d'arrel, diríem.
0: Si agafem el calendari, diguem-ne, manual, doncs faríem Sant Joan, la Flama del Canigó, passaríem per les festes de Santa Magdalena, no vull dir, segur que em deixo alguna cosa, eh?
1: Bueno, sí, però vull dir que
0: mig,
1: no...
0: La Fira de Nadal, també...
1: Sí, hi ha...
0: Moltes coses.
1: Una mica seguim una mica el calendari festiu... Mm. Però, bueno, evidentment no arribem a tot arreu ni estem tampoc a totes les festes que es fan a Esplugues, que hi ha moltes entitats que també hi tenen la seva a dir i a organitzar, diríem, eh? Nosaltres som una entitat modesta, diríem, que, bueno, que mica en mica estem intentant, doncs, allò, donar difusió i que la gent conegui, doncs, el patrimoni cultural i tradicional que tenim a Esplugues i en general al país, no? Vull dir que...
0: Quan hi ha festa major o qualsevol activitat en la que hi participa una entitat de cultura popular, doncs trobem els músics que els acompanyen.
1: Correcte, sí, sí.
0: I aquí està l'aula de música de l'Espluga Viva.
1: Sí, una de les activitats que tenim permanents, diríem, durant tot l'any és l'aula de gralla, l'aula de gralla que, com el seu nom especifica, diríem, doncs són classes de música. En aquest cas, l'instrument de la gralla, que és un instrument dels més populars, diríem, dels més coneguts a l'hora de fer les funcions d'acompanyament dels gegants o del ball de bastons o d'animar els cercaviles, etc. A TIC, diguéssim, TIC es va especialitzar, diguéssim, en aquest sentit en l'instrument de la gralla, i aquesta activitat la fem arreglada, diguéssim, i durant tot el curs, diríem, eh? Els alumnes i les alumnes estan tot l'any, diguéssim, s'estan preparant, s'estan formant de cara a tenir músics grallers de cara al futur per seguir acompanyant, diguéssim, els diferents elements de la festa.
0: Ara parlarem una mica dels instruments de l'aula i després tornarem a agafar el caire musical directament parlant de les entitats. Anem una mica. Quins són els instruments que durant tot l'any teniu a l'aula de música, a més de la gralla?
1: Tenim la gralla, diguéssim, i tenim una altra secció, diríem, que són els tallers de guitarra, que... Bueno, també són cursos que són permanents, diguéssim, durant tot l'any. I llavors ara ens estem plantejant de fer una cosa que li diem els tallers d'estiu de l'aula, que seran al juliol, de cara a ampliar una mica l'espai musical, diguéssim, d'aprenentatge, de formació, i que es pugui fer aquí Esplugues, diguéssim. Llavors, aquests tallers, els instruments que hi hauran seran l'acordió diatònic, el flabiol i tamborí, el timbal, hi haurà un conjunt instrumental i hi haurà la gralla, també. Llavors, aquests instruments tots tenen, diguéssim, venen de l'arrel tradicional, són instruments que es fan servir també per acompanyar, tenen una funció d'acompanyament dels elements festius. Si hi ha alumnes, si hi ha gent que vol aprendre a tocar algun instrument d'aquests que he citat, de cara a poder fer permanent, diguéssim, l'ensenyament d'aquests instruments. Així és com la gralla, que estem tot l'any, doncs el mateix amb el flabiol o amb l'acordió, etc. Diguéssim, estem en un poble que és una mica dispers en aquest sentit.
0: Però hi ha forces músics tradicionals aquí a Esplugues. O podem, ho sembla a mi.
1: Forces, no sé què vol dir, però sí, efectivament, sí que n'hi ha. Mm. Llavors, el que es tracta és de que la gent, els nous músics o la nova gent que vulgui aprendre a tocar instruments, doncs tingui una sèrie de recursos al seu abast, cursos, i que això es pugui anar repetint durant el curs, de cara a consolidar una mica el que és la formació musical d'aquests instruments tradicionals, perquè no oblidem que hi ha una escola municipal de música, però que aquesta escola municipal de música no oferta instruments tradicionals. Allà no pots anar a estudiar la gralla, ni pots anar a estudiar l'acordió diatònic, ni pots anar a estudiar el flabiol, ni el timbal.
0: Per tant, ens trobem llavors, Esplugues, que té un referent musical, que és l'escola municipal, però no es potencia la música tradicional.
1: Bueno, no es potencia, diguéssim, que aquí ja no em vull ficar on no em demanen, però, clar, la gestió, diguéssim, de l'escola de música està contractada. Llavors, a partir d'això deu haver un pressupost, deu haver uns recursos destinats a l'escola, que no inclouen, de moment, no inclouen aquests instruments tradicionals. Sí que es va fer un intent, un curs, diguéssim, que es va, si no m'equivoco, es va regalar a cost zero, diguéssim, l'assignatura de tenora, l'assignatura de gralla, però crec que no oferten actualment els instruments tradicionals, diríem.
0: Joan, jo vull també incidir en la importància que té tots aquests músics quan anem a festa. Clar, no podem agafar una música d'un USB, abans era d'un casete, doncs d'un USB i que els músics ballin, perquè jo et veig amb bastons, per exemple, i depèn del dia i depèn de la colla que balla, el ritme suposo que deu ser un o deu ser un altre, no? Sí. I voldria incidir en la importància aquesta de tenir la música en directe i amb músics que estan allà mateix.
1: Bueno, aquest és un dels grans temes, diríem, de fons del tema musical de les colles. És evident, és evident que en el cas que comentaves de la colla de bastoners, evidentment necessiten músics. Els geganters necessiten músics perquè els gegants ballin. Els castellers necessiten els músics per aixecar castells, etcètera, etcètera. Llavors, quin és el problema, quin és la qüestió, com funciona, diríem. Diguéssim, està en mans de cada colla escollir si volen música en directe o no.
0: Però per castells no pots triar, perquè el castell no puja sempre al mateix ritme. Depèn del pilar com puja.
1: Clar. Hi ha coses que són sagrades, com és el toc de castells, que es fa amb gralla i es fa quan s'ha de fer, i no hi ha més tutia, diríem. El problema de la música en directe és que diguéssim que hem d'escollir com si, hem de mirar com volem que soni això, no? El toc de Castells mateix, com volem que soni a plaça? Volem que soni bé, volem que soni regular, volem que soni, no? Llavors, clar, normalment les colles volen que la cosa soni bé, no? I que estigui afinat i que faci vibrar, no? Que faci vibrar els que pugen al castell o els que fan ballar els gegants, etc. I aquí entraríem amb aquell tema que és recurrent, diguéssim, que és que les colles, hi ha moltes colles que tenen músics propis formats a dintre de la colla i hi ha colles que no en tenen. Llavors els han d'anar a buscar fora. Et poso el meu cas concret. A mi els bastoners, jo vaig habitualment a tocar amb la colla de bastons, però a mi no em contracten. Jo sóc de TIC, no sóc de la colla de bastons. Llavors, diguéssim, bastoners, en aquest cas, s'hauria de preocupar una mica de la formació dels seus... Si volen tenir músics propis, de la formació dels seus músics, diguéssim. Jo ja m'he preocupat de formar-me com a músic en el seu moment, però... Vale, llavors ara, què passa? Que quan necessiten músics, o els han de llogar, o han de demanar... Pots venir a tocar, que no sé què, que no sé quantos... Vale.
0: A tu te demanen com un amic, de fet,
1: bueno,
0: que vagis a tocar.
1: Jo, amb el cas de bastoners, jo ja els he dit... A veure, no diré coses que no he dit, que no els he dit amb ells, tampoc. Vull dir que... Jo a bastoners vaig perquè fa 40 anys que vaig. Tens? O sigui, vale, vaig estar un temps que vaig deixar d'anar, però és una cosa més romàntica que una altra cosa, actualment, no? I llavors, el que passa que em preocupo de que els que venen a tocar, que alguns són alumnes, pues ho facin el millor possible i el millor i que la cosa soni bé, que els balladors estiguin a gust ballant, que la gent que ho està mirant i escoltant estiguin a gust, una mica és aquest el tema. I les altres colles, pues, una mica el mateix, no? O sigui, clar, jo he vist que a vegades, perquè no hi ha més remei, perquè no hi ha possibilitat, que és posar el ball de nans, per exemple, amb un CD. Bueno, ara dic CD...
0: Amb un USB.
1: Sí, les tecnologies canvien.
0: Sí, el llenguatge ens marca l'edat, Joan?
1: Sí, exacte. Vale, llavors, quan sento això, no? Hòstia, a mi em sap greu, no? Perquè dius, hòstia, però si hi ha músics, no? Que passa que potser ells et dirien, bueno, però és que els músics cobren, no? Bueno, clar. Jo professionalment treballo d'una altra cosa, però sí. La meva professió, diguéssim, de fons, o la meva d'allò...
0: La que tu has triat de fons.
1: És la música, és tot això. Llavors, aquí llavors entrem en aquell tema, no? De que si els músics han de cobrar o no, no sé què...
0: Clar, perquè poder la gent es pensa que els músics que van amb les colles ho fan per afició, perquè, de fet, els membres de les colles,
1: bueno,
0: ho fan per afició.
1: No, perquè hi ha els dos models, o sigui, perquè això ja, aquí a Esplugues, a més, ho hem viscut, diguéssim. Castellers té uns quants grallers i gralleres propis, no? Llavors, bueno, doncs mentre que tinguin efectius que puguin anar tocant al toc, jo vaig estar una temporada anant, abans de la pandèmia, a donar-los uns tallers, també, de formació de gralla, i llavors ells són uns quants, llavors a les sortides, doncs, bueno, van fent, no? Però hi ha moments que no tenen, que ningú dels grallers pot anar-hi a tocar. Llavors, com ho fan?
0: Han de llogar músics.
1: Clar, llavors, a mi m'ho poden demanar alguna vegada, i he anat, no he cobrat, i no passa res. Però aquest és un altre... Ja és un altre nivell, o un altre... És una altra qüestió, diguéssim. És dir, la colla té recursos per poder llogar músics per anar a les sortides? Això és el que s'han de preguntar. I si no en tenen, crec que s'haurien de plantejar, doncs, que la Regidoria de Cultura, l'Ajuntament d'Esplugues, en aquest esforç o en aquesta cosa d'ajudar les entitats i de col·laborar amb les entitats, tingués en compte tota aquesta part, no? Que, clar, la colla de bastoners en algun cas ha anat amb un lloro, que se'n diu, no? Uh-huh. Pel carrer, han fet un cercavila amb un lloro que tenen i els balls els han anat punxant. Clar, hi ha algú que potser li pugui estar bé, això.
0: O que ni s'hi fixen.
1: Però no, no. Joan... No té cap sentit, diguéssim. Si precisament una institució com un ajuntament, jo crec que s'ha de preocupar del patrimoni cultural que tenim a Esplugues, no? I el patrimoni cultural que tenim a Esplugues, un tant per cent molt elevat, és la música que tenim, les músiques que tenim, els balls propis que tenim, etc, etc, etc. Tenim tot un patrimoni que sí, que a vegades hem comptat amb l'Ajuntament en algunes ajudes, però evidentment les ajudes en aquest món de la cultura sempre són poques. És així.
0: El 2005, TIC Espluga Viva fa un treball de recerca que finalment acaba amb aquest llibre i amb aquest que sí que és un CD, no un DVD,
1: sí.
0: no un
1: sí,
0: USB,
1: exacte. Sí, sí.
0: En el que tenim recollides tots els balls, totes les danses d'aquí d'Esplugues, i clar, és molt important.
1: Sí,
0: i hem de donar el valor que mereix.
1: El 2005, això ja fa una eternitat, diguéssim que vam també ho creiem, però és que també ho creiem ara, perquè la cosa ha anat a més, diríem. El 2005 vam creure amb la possibilitat de fer un llibre i un CD de música, diguéssim, una gravació d'estudi professional, etc, etc, amb el resum de la festa de Santa Magdalena, que una mica és l'exponent, és el màxim exponent, diguéssim, de festa a nivell tradicional, diguéssim, que tenim a Esplugues. I estan representades tots els balls de les colles,
0: sí.
1: Bueno, tota la història, etc. Diguéssim, del 2005 ara ha passat molt de temps i ara hi ha més músiques, ara hi ha més gent que toquen instruments, la festa també ha donat un tomb.
0: Perquè, Joan, tu has dit, tenim un patrimoni i estem parlant tota l'estona de tradició de fa 20 anys. La meva pregunta ara seria, podem considerar que una cosa que està instaurada fa 20 anys ja és patrimoni i tradició nostra? Perquè aquí,
1: sí,
0: a vegades hi ha un debat,
1: no,
0: que,
1: però,
0: què és tradició?
1: És erroni pensar que la tradició l'estem fent ara mateix.
0: Sí.
1: La tradició, o sigui, la tradició cada dia va canviant. Cada dia va canviant.
0: Nosaltres
1: no podem reproduir el que vam fer fa 150 anys. No podem reproduir-ho. Nosaltres, de fa 150 anys, podem tenir una música que hem recuperat, podem tenir no sé què, podem saber si hi havia un ball, pues, actualitzar-lo, però la tradició la fem dia a dia. La tradició canvia cada dia. No és una cosa que dius, quan passen 30 anys ja és tradicional.
0: No, si a partir d'avui...
1: Mira, és tradicional quan la gent vol que sigui...
0: És com quan la gent queda a fer el vermut molts mesos seguits i diu, ja s'ha convertit en una tradició que quedem el primer diumenge de cada mes la colla a fer el vermut.
1: T'explico un exemple.
0: Sí.
1: I em sap greu perquè l'Ajuntament aquí té que... hauria de dir alguna cosa. Hi ha una cosa que s'ha fet durant 20 anys, que és el seguici del pregó,
0: sí,
1: de la Festa Major. És un seguici que anem totes les colles acompanyant el pregoner.
0: Per Sant Mateu, sí.
1: Per Sant Mateu, arribem a plaça, no sé què, ja, llavors ja es produeix el toc d'inici, que són totes les peces posades amb un arranjament molt modern, molt nou, diguéssim, i les colles ballen allà al mig de la plaça... Bueno, doncs això està en perill. Ara mateix està en perill. Tu dius, bueno, clar, jo dic, hòstia, una feina de fa 20 anys es pot treure del mapa d'un plomasso? O sigui, tota la gent que vam començar això i que arribem ara, i ara, hòstia, ara se'ns està plantejant, bueno, no és que se'ns hagi plantejat, és que ens han retirat a la coordinadora la subvenció que teníem.
0: Uh-huh.
1: O sigui, cada any hi havia la subvenció i el suport, i aquest suport a la cultura que diu l'Ajuntament que té, doncs ens l'han tret. O sigui, ara mateix no podríem fer el seguici aquest. No el podem fer.
0: Perquè hi ha un cost.
1: Perquè no hi ha recursos. O sigui, no. Bàsicament, perquè tot, tot costa diners en aquesta vida, i l'Ajuntament, per les seves activitats, pels seus projectes culturals, pel seu... bueno, es gastar els calés que calguin. Vale, doncs ara mateix està en perill. El toc d'inici, el seguici del pregó, acompanyar el pregoner, les colles d'Esplugues... O sigui, han passat 20 anys i... bueno, és una tradició. No ho sé si és una tradició.
0: Sí.
1: Però és que no podem tirar 20 anys per la borda.
0: És el que et deia abans. Qualsevol fet que es reprodueixi amb una certa assiduïtat, quedar per fer el vermut, la gent, diem, s'ha convertit en una tradició. No cal que tingui ni 150, ni 30, ni 5 anys. En el moment en què tu i jo estem aquí parlant i intentéssim fer tot un seguit de xerrades per parlar de la cultura d'Esplugues, ja seria una tradició que tu i jo quedéssim per la ràdio per parlar-ne. I ho estem iniciant avui. És tradició tot allò que nosaltres li volem donar una continuïtat, entenc.
1: Sí, sí. Malauradament, hi ha moltes tradicions o hi ha moltes festes que si no tens la complicitat, en aquest cas, de la institució, perquè nosaltres veiem, però no només amb la Festa Major, amb moltes activitats, que necessitaríem que l'Ajuntament realment fos còmplice d'aquests projectes culturals, però no ho és. O sigui, tu no pots ser còmplice de l'inici de la Festa Major i retirar el suport. O sigui, el que estàs fent és, diguéssim, carregar-te, bueno, la feina d'aquests 20 anys. O sigui, tota aquella paraula, totes aquelles paraules de nosaltres estem amb les entitats perquè col·laborem amb les entitats... Bueno, tot això, quan entrem en segons quines polèmiques, doncs em va a Norris, no serveix. Fora el toc d'inici, fora el pregó, fora... O sigui, què vol dir?
0: Perquè o sigui, els hi deuen interessar altres coses o altres activitats dintre la Festa Major.
1: No, a veure, sempre hi ha els famosos temes aquí a Esplugues, que no diré res que ningú sàpigui, que són les xiulades que es produeixen el dia del pregó.
0: Efectivament.
1: Però això ens afecta a tots. O sigui, si l'Ajuntament es pensa que les entitats estan còmodes amb això, s'equivoca. O sigui, s'equivoca. Però bueno, això és un altre... seria un altre debat més... entraríem a dintre d'un altre tema. No, parlàvem dels músics, no?
0: I de la tradició...
1: Pues, bueno, la Festa Major és el gran exponent, no? Uh-huh. Hi ha una banda, hi ha els grups que acompanyen a la cercavila, doncs els gegants, els bastoners, els castellers, en èpoques normals, diríem, i tots aquests músics, clar, per una banda que s'han de contractar moltes vegades, i per l'altra banda que necessites que pugi gent i que es formi, diguéssim, perquè tocar un instrument, fer de músic, bueno, té la seva complexitat, no?
0: Però
1: no...
0: ara està una mica difícil, perquè amb els rapers, que a la canalla jove li agrada
1: bueno,
0: molt fer
1: clar.
0: Rap, doncs posar-se a tocar la gralla o un acordió és una miqueta heavy ara, eh?
1: Sí, sí, sí. A part de que Esplugues, a veure, no tenim tradició, diguéssim, de fa molt de temps, de cursos, d'instruments tradicionals, no tenim encara aquesta... diguéssim, passat, no?
0: Els tallers estan oberts, o fins i tot diria més enllà, les aules de música tradicional estan oberts a tot tipus de públic a partir de quina edat? Si ara et ve un nano de 6 o 7 anys?
1: No.
0: Pregunto, quin perfil o quins petits coneixements
1: bueno,
0: han de tenir de música?
1: En principi, a veure, l'edat posaríem a partir de 12.
0: A partir de 12
1: sí.
0: anys. I les classes comencen amb una miqueta de teoria de música,
1: bueno, llavors,
0: han de saber una miqueta de solfeig...
1: De moment el tema del solfeig, de la teoria, de l'aprenentatge de la lectura, tot això es compagina una mica a les classes. Això són classes d'instrument, o sigui, representa que l'alumne pues, ha de tenir una petita formació de solfeig i si no, pues, llavors el que fem... Pues bueno, és una mica partir la classe o sigui, a mesura que vas aprenent l'instrument, vas aprenent la solfa que es necessita per aquell mm-hmm. instrument. El que no fem és ensenyar cant, no? O si el teu instrument és la gralla. Això ja seria una altra segona fase, una fase següent a aquest taller, si funcionessin les classes, pues seria allò fet, tenir una classe pues, de solfeig, de teoria, etc. No?
0: Però l'aula sí que garanteix que qui imparteix les classes de música és un mestre.
1: Sí, sí, clar, clar, clar, clar.
0: I aquí la importància que volem transmetre de que quan veiem una persona que està davant d'uns gegants o tocant davant d'un pilar de castells, és una persona que ha tingut que fer els seus estudis de música bàsics per aquell instrument. No és una persona que surt al carrer perquè
1: no, fa il·lusió. Sí, però això no és sempre així. Perquè això depèn de les colles, no depèn de mi, diria, per dir d'algú.
0: Però jo ara em referia a l'aula també.
1: Vull dir que per això et deia al principi que les colles, o sigui, això com a concepte, no, de general, les colles s'han de plantejar, igual que es plantegen a l'hora de ballar quins passos han de fer i quins passos no han de fer, i no, pues, en el cas de la música, pues, el mateix. Quin model musical volen a la colla? Músics propis, contractats, bueno, tot això s'ha d'anar plantejant i s'haurien de plantejar la formació dels seus músics. O sigui, si jo estic en una colla de bastons, jo vull tenir músics propis i tinc candidats per aprendre, pues perfecte, perquè llavors jo els hi he de dir, mira, heu de fer classes, o la colla us paga les classes, o mil fórmules que hi ha.
0: I això no seria, no vull dir competència, però això no podria coordinar d'alguna manera la coordinadora, el tema aquest del model musical que volen les colles?
1: Bueno, aquí entrem amunt.
0: Ja m'estic posant poder amb un tema que no em
1: bueno,
0: toca,
1: És possible, sí, sí, sí.
0: Mira, i una vegada es tingui aquest model i aquesta coordinació...
1: Això m'ho apunto perquè m'acabes de donar una idea, perquè una de les coses que ens estem plantejant a coordinadora, a part de tenir comissions, diferent tipus de comissions, són espais o reunions específiques, monogràfiques, sobre temes concrets, diguéssim. Uh-huh. Llavors, jo aquest tema, veus, ara me l'apuntaré.
0: Apunta tu, perquè una vegada tingueu aquest model musical tradicional,
1: sí.
0: És més fàcil anar a l'Ajuntament, presentar aquest projecte de model, sí. I que l'Ajuntament s'engresqui, s'il·lusioni i el recolzi.
1: Jo la veritat és que he de creure que les colles, quan van... Habitualment tothom tenim uns convenis, no?, que se'n diu. Un conveni per 2 anys, o 3, o 4, o 1, depèn. Llavors, jo vull creure que les colles, no?, quan presenten els seus convenis, una partida, no?, les partides, doncs, és per la música, no?, jo vull creure que és així. No sé si és així o no, però vull creure-ho. Però pels inputs que rebo de les diferents colles, jo crec que o l'Ajuntament per aquesta partida no dona ni un duro, o bé que no es demana, també, possiblement. Bueno, doncs totes aquestes qüestions jo crec que s'han d'abordar, s'han de plantejar i s'han de trobar soluciones, o sigui, solucions, diguéssim, de cara al futur, o sigui, perquè ja... mira, mentre que vas replegant algun músic i no sé què, vale, tot funciona, però quan no, què fas? O sigui, t'has de plantejar llogar un grup de gralles o un grup de no sé què, i llavors, bueno, és aquí el tema. Diguéssim que... No, això que dèiem, perdona, que ara m'hi...
0: Sí,
1: m'he despistat
0: una mica. Que volem parlar de la gralla i dels tallers i ens estem parlant més d'altres coses.
1: No, però tot va lligat. No, això que deies, ja m'ho apuntaré això perquè és una bona...
0: Clar, perquè
1: és
0: si
1: un
0: tu,
1: bon tema per plantejar si, a nivell de coordinadora.
0: Clar,
1: i,
0: perquè bueno, si tu tens un projecte definit i molt quallat i consistent, es presenta a l'Ajuntament i ja està, vull dir...
1: Sí, sí.
0: Perquè al fin i al cap els ajuntaments, i no parlo d'aquest, els ajuntaments, en definitiva, són gestors dels nostres recursos.
1: Sí, sí,
0: dels
1: sí.
0: nostres impostos, dels nostres pressupostos.
1: Sí.
0: I, per tant, si tu li presentes un projecte i a un ajuntament li agrada, doncs hi posarà els recursos econòmics.
1: Sí, però jo no sé... O sigui, jo no sé exactament per què aquest ajuntament nostre, no sé, i més que quan diem ajuntament, tampoc m'agrada referir-me a l'ajuntament, perquè l'ajuntament evidentment,
0: perquè som tots, de fet, som tots,
1: però l'ajuntament funciona perquè té un equip de govern. Llavors aquest equip de govern i ho dic així clarament, perquè ha sigut així, o sigui, funciona per lo que ella interpreta que són els seus interessos, diríem. O sigui, és el que et deia, a coordinadora li ha retirat 5.000 o 6.000 euros, crec que són, ara no tinc els números exactes, 5.000 o 6.000 euros d'un any per l'altre sense aviso previo, diríem, eh? O sigui, perquè una cosa és negociar un conveni, o una cosa que jo demano a l'Ajuntament, ei, negociem, perquè això pot ser, no pot ser, pam, pam, i al final arribes amb un acord.
0: Sí.
1: Però en aquest cas no és així, és una decisió unilateral d'un equip de govern que diu, a mi no m'interessa el toc d'inici, no m'interessa el seguici del pregó, i per tant, d'entrada retiro la subvenció, i després ja negociarem o ja veurem. Després ja veurem. Clar, això, ells, tornem sempre a lo mateix, no? Ells es dediquen a la política, ells es dediquen a això, cobren per això. Jo per tocar la gralla amb bastoners no cobro ni un duro. Jo per tocar la gralla amb geganters, a vegades he cobrat alguna cosa i a vegades no. Jo tota la meva formació que vaig tenir, a mi no me la va pagar ningú. Les gralles que m'he comprat, me les he tingut que pagar jo. Ningú m'ha donat cap ajuda. Etcètera, etcètera, etcètera. Ja no, o sigui, això dius, bueno, però això és una opció personal. D'acord, d'acord. No, però el cas de les colles, si una colla vol tenir grallers propis, doncs ha de tenir unes gralles, ha de tenir, no sé què, ha de tenir uns recursos, perquè si no funcionen les coses. Sense recursos és molt difícil.
0: Doncs comencem per un dels pilars que necessita la nostra tradició i la nostra cultura, que és que hi hagin persones que toquin aquests instruments, que són l'acordió diatònic, la gralla, el flabiol, el tamborí, el timbal, i després aquest conjunt instrumental,
1: sí,
0: amb la unió de tots aquests instruments.
1: Correcte.
0: Joan?
1: Una cosa només, ho dic perquè, a part d'aquests instruments, d'instruments tradicionals, i precisament aquí a Esplugues, crec que actualment tenim dos, no tres, sacaires.
0: Què són sacaires?
1: El sac de gemecs.
0: Ah, el sac de gemecs, sí.
1: Però que no, nosaltres no podíem, o sigui, a l'hora de plantejar-nos aquesta llei tampoc podíem ofertar 50 instruments perquè evidentment ja sabem que no hi ha gent per tot, diríem. Però bueno, vull dir, això no treu de que, o sigui, si això mínimament funciona i arrenquem aquest curs amb alguns instruments, pues, que tot anirà, bueno, ampliant-se, no? A la llarga o a la curta, dependrà una mica també del suport, de si podem fer campanyes, de mil coses, que anirem ampliant instrumentació. És que ara quan has dit això m'he recordat dels sacaires, diguéssim, el sac de gemecs. Mm-hmm. Suposo que més o menys tothom sap.
0: I que a més és molt important perquè en la nostra cultura, la música tradicional, tant és important la gralla, com el sac de gemecs.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: El que passa que poder és un instrument que, tot i que és més conegut visualment, a l'hora de tocar-lo n'hi ha pocs.
1: Bueno, n'hi ha pocs, no és senzill, no és barat.
0: Podés tocar més a la banda de València, dir, a Aragó, poder, no? Més que aquí?
1: No.
0: No?
1: De fet, és tot arreu es toca, diguéssim. Vull dir, bueno, tot arreu d'àmbit català, diguéssim.
0: Sí.
1: A Mallorca es toca molt,
0: doncs,
1: però això, que a vegades no ens adonem, però els instruments, tal com està actualment el panorama, no són baratos, diria.
0: No.
1: Llavors, això és una qüestió que ja, bueno, coneixem alguns constructors d'instruments que estan fent mans i mànigues per fer instruments que siguin bastant assequibles. i bueno, és una... perquè evidentment tampoc tenen suport, o sigui, quan parlem de suport, és que en general tot aquest mundillo, hosti, poc suport comparat amb altres àmbits, eh?
0: Joan, com que ho hem dit fa una estona, poder a meitat de l'entrevista, se t'està acabant el temps.
1: Sí.
0: A veure si convertim en una tradició que TIC vingui a la ràdio a explicar-nos projectes i dir-vos que l'aula TIC de Tradicions i Costums està a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier número 7 i 9 d'Esplugues. Podeu trucar per les tardes al 93 473 3909 o bé enviar un correu electrònic a secretaria@esplugaviva.cat. Per part meva ja estic. Joan, alguna coseta més per finalitzar, que ens queden 2 minuts?
1: No, bueno, esperar una mica que aquesta entrevista o que aquests punts de vista que tenim els que ens dediquem a aquest mundillo, pues, arribin d'una manera clara i transparent als oients. Donar-te les gràcies també per aquesta entrevista i t'agafo la...
0: Agafa'm la paraula.
1: La paraula aquesta de poder fer de tant en tant entrevistes parlant de diferents temes.
0: De tradicions, de costums.
1: Que sempre estarem disposats. I res, que la gent s'animi a tocar instruments musicals, a fer música, a cantar.
0: Per tant, la música és molt important. La música és vida.
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: com
1: sí.
0: L'aigua que bevem. L'aigua ens alimenta el cos, ens hidrata el cos, i podríem dir que la música ens alimenta i ens hidrata l'ànima.
1: Sí, sí, l'ànima, tu ho has dit.
0: Joan, gràcies, i convertim aquestes xerrades en tradició.
1: Molt bé, t'agafo la paraula.
0: Vinga, una abraçada.
1: Moltes gràcies.
0: Per tot l'equip de TIC de l'Espluga Viva.
1: Gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Festival arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrela't durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles. ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, no, no, no, no, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: vas amb tants papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
5: Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Casellas Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, 7a Mostra Internacional de Cançó Improvisada, Glossa Sarda i Catalana de Màxim Nivell. 23 d'octubre a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la Taverna, Taller de Castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als Jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als Jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les dues del migdia.
1: Avui és 12 d'octubre. Dia Mundial de les Aus Migratòries.
2: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat. Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
3: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
4: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
2: Crònica de la vida

crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Avent Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web avensesplugues.cat. Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar el Rodrigo Magaña, que va néixer a El Salvador, a la seva capital, Sant Salvador. Hola, Rodri, benvingut, com estàs?
1: Hola, bona tarda. Molt bé, molt bé. Molta calor avui.
0: Sí, bueno, és veritat. Ara sembla que hi ha arribat l'estiu, eh?
1: Sembla, sí.
0: Tu vas néixer a Sant Salvador en una època molt convulsa. Què en recordes de la teva infància? Deus tenir records bons i no tan bons.
1: Sí, bueno, jo vaig néixer a Salvador en un context de postguerra. Vaig viure la meva infància en aquest context. Pot ser que era una mica tabú parlar d'això. Encara recordo en algun museu de guerra, vull dir, preguntar a la meva mare i qui va guanyar, i bueno, no sé si saps, però és un conflicte que va durar més de 10 anys.
0: Sí.
1: I clar, vull dir, la meva mare sempre me deia, en una guerra ningú guanya, no? I bàsicament això és l'únic que es parlava, i de fet, vull dir, hi ha hagut moltíssimes conseqüències del fet de la guerra, com les pandilles, vull dir que és algo que, diguem, de lo que més se coneix del Salvador.
0: Sí.
1: Que existien, però ningú parlava ni d'on venien ni res més.
0: I són conseqüència de la guerra.
1: Sí. Més a més, vull dir, a part d'això, pues tinc molt bons recordes, perquè mateixa conseqüència d'això, vull dir, les famílies són més unides, vull dir,
0: clar,
1: tenim una vida familiar més, diguem, més intensa.
0: Clar, i deveu valorar

0: més la Pau també, no? Perquè sabeu el que va costar i això.
1: Sí.
0: I entre la mateixa gent, diguéssim, del barri, hi havia gent partidaris de bàndols diferents i això, com va passar aquí a la Guerra Civil, que en els pobles la gent va quedar enfrontada i això, o no?
1: Clar, de petit, clar, no t'adones, no? I després, quan soc major, quan jo vaig créixer i quan preguntava, sí que veies moltíssim això, però va ser un conflicte tan... Sí, que potser a la capital no arribava tant, que al final molta gent és partidària depenent de qui li ha fet dany, no?
0: Ah, clar.
1: Sí, el meu tiet, el germà del meu tiet, ho van matar a l'exèrcit.
0: Sí.
1: I per exemple, el germà de la meva mare,
0: sí,
1: també ho va matar una mala perdida que venia de la guerrilla, no? Entonces,
0: clar,
1: si tu preguntes a ells, pues...
0: Cadascú, qui li ha fet mal,
1: exacte,
0: pren partit per l'altre, no?
1: Exacte.
0: Sí. I grups paramilitars també n'han quedat?
1: Paramilitars, així com es coneix aquí, no, però clar, vull dir, nunca es van entregar armes, no? Entonces el
0: clar,
1: país va quedar ple d'armes i això sí que es veu, no?
0: Sí, que hi ha molta gent armada.
1: Sí, sí.
0: Mm-hmm. A quin barri vivies tu? Com el definiries, el teu barri?
1: A veure, jo vivia molt a prop de la Universitat Nacional, diguem, que era un barri molt... O sigui, no era un barri com aquí, vull dir, com ja et dic, o sigui, la vida era més familiar i menys de conèixer la gent del carrer. I sí, era, no sé què et puc dir, era com molt solitari del fet d'això, vull dir, tu veies les cases però no sabies quin estava dins.
0: Que curiós, no? I la canalla feia vi del carrer o no?
1: Ara mateix molt més, eh? Al meu temps era molt difícil veure això. De fet, o sigui, jo no tinc gaire records de sortir al carrer a jugar, bàsicament perquè
0: clar,
1: per la por, no? Havia molta inseguretat en aquests moments. O sigui, sortint de casa, a la meva mare li van robar el cotxe dues vegades. O sigui.
0: Fixa't. I ara creus que hi ha més seguretat o no? Perquè altra gent llatinoamericana, no en concret del Salvador, que em sembla que és el primer que entrevisto, però que el que valoren molt d'aquí és sobretot això, la tranquil·litat, no? I el poder anar segur pel carrer i de nit,
1: sí,
0: i això.
1: Clar, fa molt que no vaig ahir, no? I vull dir, molts de vosaltres us coneixeu la situació ara mateix del president aquest, que ha posat a 10% de tota la població d'homes a presó.
0: Sí.
1: L'última vegada que jo vaig anar, vull dir, vaig sentir més seguretat del fet de, hòstia, no em trobaré un pandillero que em demanarà el diners i encara em farà mal, saps?
0: Sí.
1: Però sí que jo el que sentia és una inseguretat de que la mateixa policia, pues, em podia fer alguna cosa, vull dir que la impunitat de dir, no, mira, tu vas a prisió i no tindràs un judici fins d'aquí a diversos anys, eh? I també és la sensació que hem tingut d'amics que viuen ahir.
0: Clar.
1: Vull dir que una cosa ha canviat per l'altra.
0: Sí. Tu vas viure allà fins als 18 anys.
1: Sí.
0: I la teva vida acadèmica com va transcórrer?
1: Pues vaig començar ja a estudiar enginyeria química amb la idea de venir aquí a Espanya a estudiar. De fet, perquè el meu germà ja estava a Santiago de Compostela. Doncs com ell ja estava allà, vam decidir amb els meus pares, vull dir, em van dir que hi havia la possibilitat de jo que també n'anassi. I jo amb el meu germà, pues, sempre l'he admirat moltíssim, ell estudiava física i jo dije, pues, jo he d'estudiar química, no? L'altra
0: sí,
1: rama de la ciència. I la veritat és que vaig estar 5 anys a Santiago de Compostela. Després vaig poder venir a Barcelona per una beca del Ministeri Ara no sé com es diu el ministeri perquè ha canviat tantes vegades de nom,
0: no,
1: però vaig tenir una beca per començar el meu doctorat i vaig fer el doctorat aquí a Barcelona amb petites sortides, diguem, per treballar amb gent de Suècia, amb gent de Japó i amb gent de Portugal.
0: I tu vares marxar d'allà només pel fet que et semblava que podia ser millor estudiar aquí que allà?
1: Amb el meu imaginari sí.
0: Sí,
1: crec que amb l'imaginari dels meus pares era donar-me una oportunitat de tenir una millor vida, diguem, més oportunitats.
0: La curiositat acadèmica i científica t'ha portat a viure en diferents llocs d'Europa i també al Japó. Qui et sembla que t'ha influït més per desvetllar-te aquesta curiositat?
1: Ostres. A veure, sempre he sigut una mica hiperactiu, no? I sempre volia saber com se feien les coses. Pot ser d'influir, jo crec que el meu germà, vull dir, sempre i crec que, o sigui, si ara mateix com preguntes això, tinc el record del meu germà pues, desarmant alguna joguina per veure què té dins.
0: Ah, que bo.
1: I potser una mica d'això, pot ser.
0: Et ve, no? Sí. En algun lloc vas sentir l'impuls de quedar-te? O trobes que nosaltres tenim molt a aprendre d'aquestes ciutats on has estat tu?
1: A veure, a Santiago de Compostela vaig tenir una experiència, diguem, molt positiva, bàsicament perquè tenia 18 anys, vaig quedar els meus pares molt lluny i la veritat la vida universitària és una cosa que tothom disfruta, no? I de fet quan em vaig vindre aquí a Catalunya pues vaig tenir molta morrinya, no? de tornar, i alguna vegada que vaig tornar, clar, no era el mateix perquè ja no estaven els meus companys, ja era diferent, no? O sigui, bàsicament el que vaig deixar allà va ser l'experiència, i quan vaig vindre, quan ja estava aquí doncs vaig tenir, no sé, moltes altres experiències, no? Després fora d'aquí a Europa jo penso que mai m'ho he plantejat.
0: No. I trobes que per exemple els països aquests més com Holanda, no? Que fa molt més temps que nosaltres que viuen en democràcia, trobes que la vida és molt diferent?
1: La meva experiència en Holanda, vaig estar 3 anys ahir fent un postdoctorat i a veure, és molt diferent, potser que és una mica més individual tot, també no hi ha tanta ocupació de l'espai com aquí a l'espai públic, i la veritat es vivia bé, vull dir, no et mentiré, vull dir, molt bona experiència, però diguem que el tarannà si més mediterrani o més del sud no ho tens ahir, i jo crec que això és el que més enyoràvem, a més del menjar, vull dir que això també va ser una de les claus de tornar també.
0: I el Japó també deu ser una experiència brutal, no? Molt de contrast cultural amb aquí.
1: Clar, al Japó 4 mesos durant el doctorat, i la veritat la meva experiència ahir va ser currar,
0: vull dir, com fan ells.
1: Exacte. Sí, diguem que tuve la full experience i vaig conèixer molt poc, diguem, fora d'això. No, clar.
0: I Braga és més semblant aquí, la vida?
1: Sí, la veritat, no sé, tinc la sensació de que la gent d'ahir era molt riallera, i la veritat, no sé, tinc molt bons records de tothom, vull dir, que coneixia ahir. Sí.
0: Bueno, suposo que el fet de ser una península, no? Que
1: sí, no?
0: Bueno, com a mínim la influència del clima i bueno, d'una història comuna també, i tot això es deu notar d'alguna manera, no? I per quines raons vas venir a Catalunya i aquí de moment has decidit quedar-t'hi?
1: Sí, vaig vindre perquè tenia l'oportunitat de fer el doctorat aquí, però després, quan estava acabant, doncs vaig conèixer a la meva parella d'ara, i doncs, ella em va fer veure tot el que hi ha aquí. Abans d'això, doncs, coneixia poc també tota la xarxa de suport existeix el barri. Vull dir, sempre havia viscut a Sants i havia vist tot, vull dir, moltes esdeveniments que fan, que es fan tots els caps de setmana gairebé.
0: Sí.
1: I però amb la Mar vaig veure el que havia darrere d'això, no? Vull dir, una xarxa de suport tan gran i tan bonica que,
0: sí,
1: que la veritat va ser una mica que jo volguessi quedar-me aquí també.
0: I vas decidir de seguida aprendre a parlar català?
1: No. Clar, això, clar, hi ha un... O sigui, vaig 5 anys sense parlar res de català i sense intentar-lo. Una mica també perquè hi ha com un grup d'expats sempre que pot ser que són privilegiats com jo, vull dir, que han vingut de, diguem, migrades, però diguem migrades amb privilegis, no?
0: Clar, dir, sí, que tothom t'entén,
1: no? Exacte, dins de los privilegis que es puguin tenir. I clar, dins d'aquest grup mai aquí a Barcelona pots viure a Barcelona sense conèixer Barcelona, diguem.
0: Sí, sí, sí, sense parlar català.
1: I sense parlar català. I clar, també no la gaudeixes com lo que és, saps?
0: Yeah.
1: Vull dir, com si fos a Barcelona podries estar a París i seguiria lo mateix. Vull dir, però una vegada que aprendes l'idioma i t'integres dins d'aquesta xarxa de suport que parlàvem, diguem que trobes que en realitat, vull dir, he trobat aquí un hogar.
0: Que bé. Els tràmits per regularitzar la situació al país són feixucs, oi?
1: Molt. O sigui, jo encara pateixo, vull dir, i mira que estic relativament estable, no? Però l'altre dia ho comentàvem, no? Fa un any l'abogada em va escriure de, mira, ja pots demanar a la nacionalitat, i porto 2 anys o un any volent fer-lo, no? Però com que me provoca tanta ansietat, doncs ho vaig deixar una mica
0: clar.
1: Això.
0: Ja, ja, ja. És lamentable, això, eh? Creus que en general a les persones migrades els costa sentir-se catalanes? Quina és la teva experiència en aquest sentit?
1: Clar, la meva experiència en general, no? Jo sempre dic que jo em sent de Sants, perquè és molt més fàcil sentir-se d'un lloc petit on coneixes a tots, clar. I tal, i jo crec que sí que és algo fàcil perquè hi ha tants espais on tu pots anar i són espais oberts, com jo he tingut una bona experiència a les comissions de festa major,
0: clar.
1: Però no solo això, vull dir, i l'espai de Castellers també són espais que diguem que pots conèixer molta gent d'aquí i desenvolupar un, diguem, un sentiment de sentir d'aquí.
0: Sí, de pertinença, no? Sentir-te acollit.
1: Que jo crec que moltes persones migrades és el que busquem,
0: sí,
1: no?
0: Sí, formar part d'un grup i això, no? Tu has patit alguna discriminació o t'has sentit vulnerable pel fet de ser migrant o per les teves característiques físiques?
1: Sí, diguem, sí. Moltes vegades també en l'ambient acadèmic, vull dir que potser no han sigut agressions físiques que són directament reprochables,
0: sí.
1: Però dins de l'acadèmia, vull dir, ja ho notes a Holanda, notaves i ja ho veies que tota la gent que tenia poder o era jefe, pues eren homes blancs, i quan parlaves pues es notava moltíssim que no havia tensió.
0: Clar.
1: I qüestions com així moltíssimes.
0: Ja, ja, ja.
1: I no sentir-te escoltat.
0: Sí, sí, sí, sí, o menys tingut o això.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí.
0: Doncs mira que ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Vale.

0: Parlàvem del sentiment de pertinença.
1: Sí, sí.
0: I em sembla que t'ha quedat alguna cosa per dir.
1: Sí, sí, sí, ara s'ha ocorrit. Vull dir que hi ha una qüestió també del sentiment de pertinença que crec que és clau per mi, no? És tenir la capacitat de, o tenir, poder decidir sobre algo del teu alrededor, no? I per això, vull dir, jo no puc votar a nivell català, no?
0: Clar.
1: Però a nivell del barri, vull dir, totes aquestes petites entitats a les que estic, vull dir, estic a la Federació Festa Major, estic en una cooperativa d'energia neta aquí també, i clar, pots participar en processos democràtics en els quals tu tens alguna decisió i fas teu aquest projecte, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí,
1: sí. I jo crec que per això, pues, allà al barri sí que em puc sentir.
0: Sí, sí, sí. I en aquests espais t'has sentit sempre acollit.
1: Sí, sí, sí, sempre.
0: Sí. Tu ara parlaves d'això, no? Que col·labores en l'organització de la Festa Major de Sants des del carrer Guadiana.
1: Sí.
0: I ets vicepresident de la federació.
1: Sí.
0: Et comporta molta feina? No sé, jo trobo que és un goig veure que persones joves heu anat agafant el relleu, no, de l'organització,
1: sí,
0: de la Festa Major,
1: sí, sí,
0: que va quedar molt en mans de persones ja molt grans i així. I no sé.
1: Bueno, en general, ara mateix, vull dir, el que estan veient a totes les comissions és que hi ha un canvi generacional
0: en general.
1: No? Comporta molta feina, però també et dona moltíssim.
0: Clar, és gratificant.
1: I és molt gratificant, i tu arregles el teu carrer, lo deixes bonic perquè la demà gent pugui venir a veure-lo, no? Comporta molta feina... com vicepresident, diguem, vull dir, a la federació, és també molta feina, però tenim molta gent amb moltes ganes i entre tothom, pues, anem fent.
0: Clar, que bé, sí, sí. I la coordinació entre vosaltres funciona i decidiu bastant les coses de forma assembleària, no?
1: Sí, sí, ara mateix la federació, pues, decidim tot de... O sigui, és tot assembleari, vull dir que ningú carrega con tota la decisió, entonces per un lado és una mica més difícil, però per l'altre és també més gratificant perquè tothom estem construint...
0: Clar. Una cosa que també fa goig és que, bueno, s'ha començat a veure col·laboració entre diferents carrers, no? Que a part de la competitivitat, diguéssim, de veure qui guanya amb el guarniment i això, però que, bueno, he vist això, que s'organitzaven actes conjunts, per exemple, sí, entre diferents carrers, no? I que hi ha bona harmonia, no?, entre vosaltres.
1: Sí, sí, últimament hi ha moltíssima bona harmonia. A l'any passat nosaltres sempre fem un sopar de cloenda, que és com el, diguem, la festa que no podem tenir durant la Festa Major perquè
0: estem sopant. Clar, esteu enfeinats.
1: I clar, era tan bonic veure, crec que eren més de 100 persones,
0: oh, que maco,
1: de totes les edats, o sigui, era un espai superbonic,
0: sí,
1: i tothom,
0: sí,
1: gaudint,
0: sí,
1: i compartint, no?
0: Clar.
1: No sé com era abans, però ara sembla que estem tots molt més harmonitzats.
0: Clar, que bé, fa goig, no? I que hi hagi una bona transició, diguéssim, i que la tradició continuï, no? Però amb l'esperit renovat i adequant-se als temps, no? El compromís social te'l va inculcar la teva família?
1: Pues sí, supongo. Sempre hem sigut molt, molt, diguem, sí, sempre, jo crec que sí. No sé en què sentit ara mateix, no sabria dir.
0: Bueno, tu m'havies explicat també que la teva mare era metge, no? I que...
1: Bueno, clar, o sigui, la meva mare era metge i també estaven moltíssimes coses socials allà diguem, durant la guerra també ella tocava anar a espais d'on havia hagut algun enfrontament i tractar la gent, i justament després de la guerra, quan va acabar, la meva mare es va encarregar de fer moltes campanyes per diguem, per comunitats que havien sido molt, molt, vull dir, danyades per aquest context. Sí, sí, sí.
0: Tant a nivell mèdic com psicològic, suposo, i això, no?
1: Sí, suposo que ella, vull dir, tractava més la part general, vull dir,
0: sí,
1: crec que s'encarregava més de les campanyes, però sí, sí, es tractava molt més. I crec que no s'ha tractat suficient al nivell psicològic, també et dic.
0: És que sempre és com el parent pobre, no?, que costa molt,
1: sí,
0: com aquí, que no... no està prou cobert, no, per la sanitat pública i així.
1: No, i ho notes, vull dir tornant a l'anterior, no?
0: Sí.
1: O sigui, hi ha gent que nega certes coses que han passat durant la guerra, que hi ha moltes massacres i tal, o gent que no sap la seva història del país. Vull dir, és com no tenim ninguna assignatura d'història de lo que ha passat fa 20 anys,
0: clar, clar.
1: Que molta gent l'ha viscut, però...
0: I com veus tu ara la situació del Salvador?
1: Bueno, jo veig una mica difícil, no? Vull dir, amb aquest president agafant tot el poder, pot resultar en algo que molt dolent, no? Sí, sí.
0: Que és com molt populista,
1: eh? Clar, vull dir, ara mateix, vull dir, puc entendre en un sentit, diguem, en part, no? Vull dir, hi ha un problema de violència molt gran, hi havia un problema molt gran, i hi ha encara de pandilles, no? I els va posar a totes en prisó en un moviment populista, no?
0: Sí,
1: té
0: sí,
1: 80.000
0: sí.
1: prisioners que no han passat ni per judici.
0: Ja.
1: I quin pla té, vull dir, dentro de 40 anys, què farà amb aquesta gent?
0: Sí.
1: És una solució molt populista, no? Però que ha funcionat i a molta gent li sembla bé, perquè, clar, vull dir, ha viscut 20 anys, 30 anys amb no poder sortir de casa i ara es veu que té més llibertat, no? Però a costa de que... Jo crec que aquesta és la reflexió que hem de fer.
0: Clar. I amb la comunitat energètica a la Bordeta, quins objectius teniu, més o menys? Doncs
1: pues mira, vam engegar aquest projecte de la comunitat energètica aquí a la Bordeta, amb la idea de poder incloure tothom en temes de la transició energètica, no? Perquè a vegades pensem... vull dir, visquent a Barcelona,
0: sí.
1: No puc posar plaques, vull dir, és una pasta posar plaques, després convèncer a totes les veïnes, diguem que estem intentant democratitzar la transició energètica per no deixar ningú enrere.
0: Ai, que bé, doncs és un bon projecte.
1: Sí, i diguem, estem creixent moltíssim, tenim bastante també un retorn social, vull dir, estem intentant tractar temes de pobresa energètica i donar un retorn al barri, per això volem ser
0: clar,
1: tot local.
0: Sí, i està bé que sigui dedicat a la Bordeta i que porti el nom d'aquí, no? Perquè
1: sí, sí.
0: Sempre sembla com el barri més abandonat de Sants.
1: Sí, de fet, no vam pensar, vull dir,
0: sí?
1: que sigui ahir la Bordeta localitzat i que els demás consumen d'aquí la Bordeta.
0: Que bé.
1: Sí, crec que també és un bon missatge, no?
0: I tant. Doncs mira que l'Oleguer diu que se'ns acaba ja el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a que t'entrevistes.
1: Moltíssimes gràcies a tu.
0: I per contribuir com contribueixes a la millora del barri.
1: Moltes gràcies a tu i a Sants 3 Ràdio per convidar-me.
0: Doncs fins una altra.
1: Fins altra.
2: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura, donem suport a les entitats.
5: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
6: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït operatiu les 24 hores del dia de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
7: Atenció als usuaris del transport públic a Esplugues de Llobregat, tant del tramvia com dels autobusos. Durant els dies 10, 11 i 12 d'octubre hi haurà una afectació en la circulació dels tramvies des de la parada d'Esplugues de Llobregat Montesa fins a Francesc Macià. Per tant, el tramvia funcionarà excepte a les parades esmentades. L'empresa Tram oferirà un servei especial d'autobusos que cobrirà el trajecte entre les parades afectades. Es farà la renovació completa dels carrils en ambdós sentits de la via. És una actuació preventiva que permetrà mantenir els estàndards de seguretat i fiabilitat de l'estructura abans de que els elements actuals arribin al final de la seva vida útil. Aquestes obres també afectaran a la circulació a l'Avinguda Diagonal, ja que la lateral quedarà tallada a l'alçada de l'Avinguda del Doctor Marañón. Tramvaj informa als usuaris que les línies del tramvia 1, 2 i 3 del Baix Llobregat els dies 10, 11 i 12 d'octubre quedaran afectades des de Francesc Macià fins a Montesa d'Esplugues de Llobregat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Aziz Baha Cruz, que va néixer al sud-est del Marroc, en una regió de l'Atles Oriental. Hola, Aziz.
1: Hola, molt bona tarda i moltes gràcies per convidar-me a aquesta magnífica ràdio.
0: Gràcies a tu per acceptar-ho. Ens pots descriure com és el teu lloc d'origen?
1: Sí, jo vinc d'un poble molt petit, és a dir, és un poble de, en origen, unes 30 famílies, diguem-ne. Al sud-est de Marroc, és a l'Alt Atlas Oriental, és un poble que es diu Tafindest. Sí, abans no hi havia res, només cases, bueno, i la població viu de... d'agricultura de subsistència. I bueno, ara hi ha una escola i això, la gent doncs sí, sempre s'esforça per anar lluny, per viatjar, per, bueno, fins i tot per a fer les compres, per a estudiar, per... això és un poble molt petit.
0: I com era la teva vida allà abans de marxar-ne?
1: Sí, jo vaig créixer en aquest, en el poble, i bueno, una infància feliç, i plena de, bueno, d'amor, valor de solidaritat i llibertat també. És un espai, és un ambient on, és a dir, la població s'autoorganitza.
0: Ah, que bé.
1: I sí, soc d'una família nombrosa, molt nombrosa, i no faltava de res, socialment parlant i també afectivament parlant.
0: Tu ets amazic, que vol dir persona lliure, oi?
1: Sí, sí, els amazics, les amazigues, sí, es consideren persones, bueno, lliures, i l'origen de la paraula molt, molt, molt antic, des de l'època faraònica, i doncs vol dir noble, vol dir lliure, sí.
0: Que maco, no? I què us defineix com a poble, els amazics?
1: Bueno, una cultura pròpia, una llengua pròpia, és un conjunt també de grups culturals i ètnics que estan assistent arreu del nord de l'Àfrica, és a dir, des de la Mediterrània al Sahel o Sahària, i des de l'Atlàntic fins a l'oest del riu de Nil, i són grups, cada grup té la seva variant lingüística, i això a nivell lingüístic, però també hi ha valors, hi ha pràctiques culturals pròpies. Bueno, podem parlar de la teuïsa, solidaritat a l'hora de feines, podem parlar de balls, de música pròpia, podem parlar també d'una gastronomia, bueno, pròpia, com a couscous, com a tagine. Hi ha molts elements propis de la cultura amazigha. És també un poble resistent, sí, perquè conserva per molt que hagin passat al nord de l'Àfrica invasions, des de la fenícia, romana, grega, i el colonialisme europeu, i també la invasió, diguem-ne, de l'arabisme al segle 7 i 8, doncs els amazics encara conserven la pròpia llengua sense estat propi, i doncs la resistència, que és una manera de ser dels amazics i les amazigues.
0: És una llengua que s'estudia acadèmicament també?
1: L'amazic, sí, amb les seves variants, ara sí, però fa poc. La concisió o la resposta a les reivindicacions del moviment amazic no s'han aconseguit fàcilment, ni si s'hagués una resposta recent. Les conquistes que s'està tenint ara, pues, el moviment amazic són poques. A Marroc es va reconèixer la llengua amazigha com a oficial, cooficial, al costat de l'àrab fa poc, 2011, i Algèria encara molt recent, és a dir, 2016. Tot això no s'està fent efectiva d'una manera satisfactòria a aquesta oficialització de la llengua amaziga. No s'està, bueno, s'està ensenyant a les escoles de primària a Marroc i a Algèria, però no en totes les escoles, ni tan sols s'arriba al 50% de les escoles d'aquests estats, i a altres països no reconeixen la llengua amaziga com a oficial. Alguns països com a Mali, que la reconeix com a nacional, però s'ha de tenir en compte que és un poble molt, molt gran, que té una àrea geogràfica molt enorme, i és a dir, el reconeixement encara és molt parcial, fragmentat, i falta molt per demanar i reivindicar.
0: Aquí el Departament d'Educació el reconeix, no? Ara és una assignatura optativa a l'ESO, no?
1: Sí, això també fa poc, això gràcies a les agents i les persones i el moviment amaziga a Catalunya, s'ha reconegut com a... Sí, hi havia un... És a dir, el 2002, des del Parlament de Catalunya, hi ha una moció que dona suport al poble amazic, a l'identitat i la cultura amaziga, i doncs des de llavors el departament comença a tenir-la com a activitat extraescolar dirigida als alumnes, a l'alumnat d'origen amazic. I el programa aquest comença a 2005, classes de llengua extraescolars a escoles de, no a tot Catalunya, però a alguns municipis, i això continua existint. Durant la crisi econòmica es va aturar, però ara continua a certs municipis com Sabadell, per exemple, Manresa, sí, en principi en aquests dos municipis. Abans l'any passat, per exemple, a Montcada i Reixac, també va haver-hi aquestes classes a Cornellà i Santa Coloma, a diferents indrets. Però això puja i baixa, i també requereix un moviment amazic, un associacionisme amazic estable. Clar. És una realitat que és complicada també per tenir persones que es dediquin a el moviment i a la col·laboració amb les institucions d'una manera estable.
0: Clar, és que no et pots relaxar mai el tema de les reivindicacions.
1: Sí, en relació a l'ESO com a, perdona, la LAMASI com a assignatura optativa a l'ESO, sí, del 2018,
0: sí,
1: perquè a un principi es va reconèixer a l'àrabe, al xinès, crec que hi ha d'altres llengües, com a optatives, i des del departament, des de la Generalitat, se'ls va oblidar l'amazic.
0: Sí, quan sou més amazics aquí que àrabs, no? Però sembla que sigui com la cultura predominant i no.
1: Sí, sí, com és una mica invisible aquesta cultura, doncs a vegades s'oblida la seva existència. I des de la Casa Amaziga de Catalunya, doncs es va demanar que es reconegui també a l'amazic com s'ha fet amb l'àrab i el xinès, i ràpidament contestant, però clar, cal continuïtat,
0: i
1: sensibilització, sensibilització de les famílies per a que aprofitin d'aquest recurs.
0: Sí. Tu la setmana passada vas participar a Lleida també amb una ponència, no?, per la digitalització de l'amazic, de la llengua.
1: Sí, és cert, sí, a la Universitat de Lleida, Facultat de Letres. Sí, perquè és un àmbit que s'està dominant, és a dir, la cultura ara es consumeix a l'àmbit digital. I això és la digitalització de les llengües, les cultures, també és una arma de doble tall. L'amazic s'ha de preparar per estar en aquest àmbit digital. Sí, participarà a la conferència, i explicant que l'amazic és una cultura, una llengua compatible per estar en aquest espai. Si hi ha feina feta, els caràcters de la gràfia existeix, és reconeguda a l'espai informàtic. Hi ha diferents aplicacions, hi ha diferents eines digitalitzades, diccionaris importants estàndards, i doncs no hi ha excusa. Ara la pilota està en la banda de les administracions, de les institucions, del centre de decisió, dels polítics i les polítiques, per a reconèixer i marcar l'existència d'aquesta llengua.
0: Clar que sí, tant de bo s'aconsegueixi. I tu, havent nascut en un poble tan petit, però vas estudiar, no? Allà al Marroc?
1: Sí, clar, sí. Bueno, els meus pares també, com no van tenir l'oportunitat d'anar a escola, han fet tot el que... un esforç molt gran perquè nosaltres, els seus fills, hi havia, i vagin a l'escola. I sempre anava a l'escola, estava a 5 quilòmetres del poble, un centre urbà, i doncs anàvem cada dia, al matí, a la tarda, al matí tornem a la tarda per dormir a casa, i després a l'institut, que està també en lluny, a uns 50 una mica més quilòmetres de la zona, estava en un centre, bueno, internat,
0: sí,
1: per poder estudiar, i després a la Universitat de Fes, que està a uns 300 quilòmetres de la zona. Sí, vaig fer biologia general, i després aquí també hi ha hagut de, diguem-ne, reciclar o retornar a cursar una carrera nova. És l'educació social.
0: Clar, clar. Mira, ara posem la música que has triat i després seguim parlant.
1: D'acord.

0: I tot i tenir estudis universitaris, vas decidir marxar del Marroc.
1: Sí, justament després d'acabar la carrera de biologia molecular.
0: Sí,
1: okay. Estava intentant buscar feina primer i doncs vaig veure que era complicat i també hi havia moltes persones llicenciades, inclús doctorats, que no tenen la sort de, o no poden accedir fàcilment al mercat de treball. Jo me'n recordo concretament el que em va fer perdre esperança.
0: Clar.
1: Estava buscant i doncs hi havia un programa d'administració marroquina per fomentar l'ocupació, és a dir, l'Estat dona una part de sou a empreses privades per a donar feina a diplomats licenciats, i doncs en el meu cas em vaig dirigir a una escola privada per a ensenyar ciències naturals.
0: Sí.
1: I doncs van acceptar, i doncs, però em van posar la condició de que pagaran, és a dir, l'Estat paga la meitat, ells la meitat, però aquí la meitat que paga l'Estat no la tindré, només em pagaran la meitat que dona l'Estat, perdó, sí, em pagaran la meitat que dona l'Estat, però la meitat, el que han de pagar ells, no.
0: Ah.
1: Era una misèria.
0: Clar.
1: És a dir, l'equivalent de, diguem-ne, ni 100 euros,
0: yeah,
1: 80 així, yeah, mensuals,
0: sí, sí,
1: en una,
0: sí,
1: ciutat de Meknès, al centre de Marroc, i doncs això no donava,
0: clar,
1: per a viure ni res. I doncs allà vaig decidir de sortir, marxar per a continuar els meus estudis i buscar feina. I per això he hagut de, bueno, d'arriesgar-me per venir,
0: ja,
1: aquí.
0: Sí, sí. I ja vas pensar de seguida en venir a Barcelona?
1: No, tot i que coneixia Barcelona, Catalunya, però la decisió és anar a França.
0: Ja.
1: Per
0: la llengua.
1: Lingüística. Sí, perquè bueno, el que sabia és francès, i doncs mis plans eren per estudiar, cursar una carrera ja de un doctorat en el meu àmbit de biologia, i després si trobaria feina doncs em quedaria, si no doncs tornaria per a treballar a Marroc, perquè a Marroc es valoren més els diplomes i la formació feta a Europa o als Estats Units i a Canadà.
0: Yeah.
1: I no es valorava bé la formació i les competències locals, és a dir, persones formades a Marroc. I arribant aquí, doncs, estava mirant quines possibilitats també tinc per tenir papers. I doncs mirava una mica la llei d'estrangera en aquests països, i doncs trobo que, bueno, a l'Estat espanyol, encara que el marc legal, és a dir, la llei d'estrangeria és dura, però permet tenir un permís de residència precari.
0: Mm-hmm.
1: Que és una possibilitat, doncs passar a França, però les coses no van anar així. Arriben aquí a Cornià, a Barcelona i a Cornià concretament, on hi ha un nucli de gent procedents de la meva zona, del sud-est.
0: Sí.
1: Doncs m'hi vaig instal·lar i comença,
0: yeah,
1: ja comença, però em vaig arrilar.
0: Sí.
1: I doncs ja no veig beneficiadors pujar ni a França ni
0: ja està. Però ha de ser dur com tornar a començar de zero, no? I per què et vas inclinar per l'educació social?
1: Crec que és una evolució una mica natural, perquè estava, bueno, encara estic ara, a l'Associació Cornià Sense Fronteres, i tenint en compte la meva base formativa inicial, vaig tenir una facilitat important per aprendre ràpidament el castellà, el català.
0: Sí.
1: I ajudava les persones dins d'aquesta associació, perquè em van ajudar, acompanyava gent sense nivell acadèmic per a, bueno, traduir, ajudar-los davant d'advocats, administracions, escoles. I quan vaig tenir la documentació, doncs, una empresa, una fundació que em dona la feina com a mediador intercultural. I al mateix temps cursava una formació de mediació intercultural a l'Escola Sant Joan de Déu, infermeria de Sant Joan de Déu, la mediació intercultural de l'àmbit sanitari. Però tot i que vaig acabar el diploma de la mediació, trobava que faltaven coses, perquè em relacionava professionalment amb professionals del món social, psicòlegs, pedagogs, educadors socials, professorat a l'escola, i doncs trobava que sí que em faltava contingut, em faltava idees d'això del món social. I llavors vaig triar l'educació social. I vaig començar l'educació social el 2013, i el 2017 ja la vaig acabar a la Universitat Oberta de Catalunya.
0: I quin tipus de mediacions fas?
1: A l'àmbit escolar, perquè hi ha molta necessitat, i fa la mediació intercultural, ajudant a les famílies per a entendre el funcionament de les escoles, i també al professorat d'escoles per a entendre les famílies, és a dir, la comunicació, explicant les notes, explicant també, bueno, els informes i això, i també ajudant a les famílies per a que entenguin el seu rol i facilitar
0: l'aprenentatge dels nanos,
1: es tractava d'això. I hi havia també conflictes que intentaven resoldre conflictes entre la família i l'escola, per exemple tema de sortides, colònies, de les nenes. Moltes vegades les famílies no tenen clar si les nenes deixaran les nenes a anar al col·le, tema de menjador, coses així que sembla que tenen un fons problemàtic religiós, però no és així. Crec que explicant tot s'arriba a resoldre moltes coses.
0: És una feina molt important, trobo. I també el voluntariat i el compromís polític, no?, també forma part de la teva vida. En quines organitzacions estàs implicat, a part de Cornellà Sense Fronteres?
1: Sí, l'Associació Cornellà Sense Fronteres em va facilitar contactes, la relació entre altres entitats de la xarxa associativa, i la Casa Masia, sobretot la Casa Masia de Catalunya, perquè crec que és una prioritat, perquè forma part de la meva identitat, la qüestió Masia,

0: Són les 3 de la tarda.
1: Avui és 12 d'octubre. Dia Mundial de les Cures Paliatives.
2: Festival arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrela't durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Villas

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva

0: donem a les entitats.
1: Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Casellas Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre, a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre, a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat.

0: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
1: Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no creiem en les fronteres i darrere.
2: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar el Pasqual Sierra, que va néixer a Extremadura, a Orellana la Vieja, que és província de Badajoz. Hola, Pasqual, com estàs?
3: Bona tarda. Bé, bé, estic content d'estar aquí. Per mi és una experiència, bueno, és una nova experiència, bueno, no tan nova, he fet alguna, però aquestes alçades sí, és una experiència interessant. Espero que resulti bé.
2: Segur que sí. Tu vas néixer a Orellana la Vieja i vas viure tota la teva infància i joventut. Parla'ns una mica de la teva terra, del teu poble.
3: Sí, vas néixer a Orellana la Vieja, que és la Aureliana Vetus de los Romanos.

0: Sí, hi ha restes romans per llarg, també els voltants i tal. No queda massa lluny de la Mèrita Augusta. I, bueno, vaig néixer amb una família de labradors, que es deien abans. Soc el tercer de cinc germans. I, bueno, pues vas passar ja sis la infància i tal. I diguem que l'adolescència i part de la joventut vas passar en un col·legi religiós on, va estudiar, on vaig estudiar al seminari de Plasència, de la diòcesi, el seminari diocesà de Plasència. I bueno, els records que tinc d'Extremadura són pues, realment molt entranyables. Són, clar, o sigui, més de la primera infància i tota la història. Veure també com els pobles van anar també modificant i es van anar transformant i tal. I llavors viure en Orellana la Vieja i després estudiar, com si diguéssim, a Plasència era un canvi bastant important també, perquè Plasència està a la província de Càceres, és al final, bueno, al vall del Jerte, és
1: del Cirerès,
0: és la perla del Jerte, del Dimo i tal. I bueno, però també va ser tota una experiència molt interessant, molt això també.
1: Segur. He llegit que Orellana la Vieja és un poble agermanat amb felanits de Mallorca, perquè molts dels seus habitants van emigrar allà cap als anys 60. Saps què ho va ocasionar?
0: Bé, la història no la conec, com se va estar, però realment sí que tenia notícies, perquè efectivament, o sigui, hi ha familiars meus, o sigui, inclús un germà meu, el meu germà gran, que després es van anar a viure a Madrid, però van passar una temporada a Mallorca i justament a Felanitz. Jo vaig visitar Felanitz també, el conec, inclús, no sé si va ser el primer o el segon any d'estar aquí a Barcelona, vaig anar a visitar el meu germà a Felanitz. I és realment, o sigui, donava la impressió de que estaves a Orellana, o sigui, realment. Yeah.
1: Si a vegades comença algú, sí, no?, i fa l'efecte crida,
0: sí, sí,
1: no?,
0: sí, sí, sí.
1: Que hi va anant gent, sí, sí, del mateix,
0: sí,
1: poble.
0: Sí, sí, sí. I com es va desenvolupar, pues, bueno, jo penso que, clar, o sigui, si hi ha ben moltes persones d'Orellana allà, pues, jo penso que ho van fer, pues, bueno, com una pinya, però a més, jo no vaig notar que hi hagués com, perquè clar, igual hi havia d'Orellana, com hi havia gent de Jaén o de Huelva i tal, i bueno, hi havia una... Bueno, penso que és que té la seva... I a més, la festa d'Orellana també, que són el 15 d'agost, també recordo haver veure com alguna mena de representació també de gent de Felanitz a Orellana.
1: És curiós. Sí, sí. I tu vas fer els estudis superiors a Plasència?
0: Jo vaig fer, com si diguéssim, el batxillerat i part de filosofia eclesiàstica o escolàstica al seminari de Plasència. Bueno, va arribar un moment que no veia clar i tal, ja, bueno, vaig deixar.
1: Estaves intern. Sí. I de fet, l'estudiaves al seminari perquè, sí, tenies vocació religiosa.
0: Bueno, això diu, o sigui, jo sempre dic que és una, bueno, té a veure, jo faig una miqueta com la referència, amb una mena com de costum que hi ha per això, o sigui, és allò que em fa pensar a vegades en allò que diu Machado al poema de la tierra del Vergonzález, que diu que aquella família que de tres germans, el primer o els dos primers era per al camp i el tercer era per l'exèrcit o per a l'església. Jo era el tercer i, bueno, no crec, això, els meus pares efectivament ni ho pensaven, això, o sigui, no, segurament ni coneixia el poema i tal, però és allò que potser sí que hi ha com una mena com de costum o de tendència, no? I, clar, les terres que havien a casa tampoc eren tantes, o sigui, com per això, però, bueno, suficient per mantenir tota la família. I potser sí, al començament és com una mena com de atracció o de... o de tendència, aquesta cosa com, bueno, com de lluitar o de fer cosa pels altres i tal. I, bueno, i això potser sí que tenia per mi una certa com, bueno, connotació d'importància i satisfacció també, no? Com un ideal, com un ideal també.
1: Devies estar intern. Ja.
0: Estava en intern, tenien vacances tant a l'estiu com per Nadal també. I, bueno, els temps que van estar allà, inclús diria que ja, entre cometes, van fer la nostra petita revolució, també. O sigui, yeah. Eren centres que anava també a fer com una certa evolució, no? O sigui, clar, no se podia comparar amb altres que són religiosos com més tancats, no? nosaltres sortíem, quasi sortíem gairebé, bueno, cada setmana un parell de copes i tal, i últimament podíem sortir, bueno, també quasi cada dia.
1: I tu, en lloc d'anar cap a fer la nit, vas decidir venir a Barcelona. Què va fer que vinguessis?
0: Bueno, va arribar un moment, bueno, quan vas deixar el seminari, pues bueno, vaig plantejar, a veure si havia començat a estudiar magisteri, vas fer magisteri, i de fet, bueno, va arribar un moment en què, bueno, ja sabia, bueno, que les, com si diguessin, que el progrés i les innovacions a fer carrera a la universitat, que era una de les meves intencions i tal, pues m'havia d'anar a alguna ciutat de Gargant. O sea, evidentment, a veure, ni en Càceres ni en ciutats extremenys n'hi havia, i bueno, i vaig dubtar entre Madrid i Barcelona. I bueno, per una sèrie de circumstàncies quasi de casualitats, pues bueno, vaig venir a petar aquí.
1: Quina impressió vas tenir a l'arribar?
0: O sea, la primera impressió, jo recordo que vaig arribar aquí un mes de setembre. Va ser un mes de setembre molt calorós. Després vas saber que efectivament el mes de setembre és un mes quasi diria ingrat a Barcelona, perquè ja fa molta calor, hi ha molta humitat, i ja, bueno, o sea, no és precisament, o sea, a més allò de que tornes de vacances, és un mes com una... I bueno, ja coneixia, bueno, de fet vaig venir, coneixia a un amic, que és el que m'havia introduït aquí i tal, i ja vaig començar a treballar de seguida, i llavors, com que ja havia quasi acabat magisteri, vaig fer convalidacions, i ja em vaig matricular a Filosofia i Letres, a la facultat, al plan que ja feia per les nits, per les tardes i per les nits. El famós plan maluquer.
1: Et vas posar a estudiar i no vas parar.
0: Sí, vaig acabar magisteri, vaig fer el famós campament de magisteri aquí a Sant Quirze de Besora, penso que era, i després, pues, bueno, vaig a fer Filosofia i Letres.
1: T'agradava estudiar o hi veies la possibilitat de treballar en una feina millor?
0: Bueno, com que ja treballava de mestre, a mi m'agradava l'educació, jo per mi com a provocació hagués estudiat medicina. Però clar, estudiar medicina volia dir que, bueno, que algú m'havia de pagar la carrera. No. I és curiós perquè vaig agafar dintre de filosofia i dintre de pedagogia l'especialitat que havia a veure, que es deia pedagogia terapèutica. I em va treure perquè tenia assignatura de tipus A i després de tipus B i de tipus C, que eren les especialitzades, no? I havia una o dues assignatures que s'assemblava alguna miqueta com a psicopatologia, per exemple. Tenia una assignatura de psicopatologia, tenia una assignatura que la donava també un neuròleg. I o sigui, hi havia coses que d'alguna manera, bueno, feia alguna referència, després em vaig adonar compte que tampoc era
1: medicina.
0: Era gran cosa, no era realment el que... Yeah. Que sí. Bueno, estudiaven dificultats de llenguatge, de la motricitat, de tota la història, però realment no era a veure.
1: I quina trajectòria laboral has seguit?
0: Bueno, després de fer... O sigui, de seguida que vaig poder, jo vaig començar a treballar en una escola d'aquestes que feia la Salle, que feia escoles en barris, com si diguéssim, barris més o més obres i tals. Vaig treballar, no sé si durant 4 o 5 anys, en una escola que es deia Escola Proa, la Salle Badalona,
1: al barri
0: de Sant Roc. I bueno, pues, a més aquesta escola tenia característica que tenia integració de gitanos, o sigui, nanos gitanos i nanos de famílies de, com si diguéssim, paios, que diuen ells, no?
1: Sí.
0: Va ser tota una experiència molt interessant també, perquè a més estar anacionat a la Salle, també tenien accés a tota la qüestió formativa de la Salle, no? Per exemple, feien cursos durant l'estiu i estaven, com si diguessin, a les últimes en innovació pedagògica, tota la qüestió didàctica i tal. Com que el mateix temps anava a estudiar, pues, bueno, jo podia comprovar, per exemple, si havia de fer, no sé, algun estudi sobre l'Iglésia o sobre coses i tal. Inclús me'n recordo que vam fer, entre jo i dos companys meus, vam fer un estudi bastant ampli sobre sociologia del barri, seguint les teories, ara no recordo bé, de la... la cultura de la pobresa, que és toda, bueno, és un sociòleg mexicà, va estudiar tota aquesta teoria i tal, i van fer un estudi de camp bastant interessant sobre això, també.
1: I després d'aquí, de La Salle, cap a on vas anar a treballar?
0: Bueno, com que ja acabava la carrera de pedagogia terapèutica i tal, de seguida vaig buscar alguna feina dintre d'educació especial.
1: Clar.
0: I vaig anar per a una escola de Sant Adrià, primer, una petita escola parroquial, i bueno, allà vaig fer les primeres, com si diguéssim, la primera experiència, bueno, de treballar amb nens síndromes Down, amb autista, hi havia alguns autistes i tal, nens amb problemes epilèptics i tal, que en aquella època ho tenien tot barallat, però a més barallat quasi ni diferenciat, bueno, ho diferenciava i tal. Però de totes maneres van tenir també, bueno, com que en aquella època tothom era jove i tothom tenia com moltes ganes de renovar coses i de saber i d'investigar i tal, doncs es buscaven assessors. Uh-huh. Llavors vam buscar un assessor, un psiquiatre del Centre de Gent Mental de les Corts, i ens orientava, o sigui, com havien de fer tota la qüestió i tal.
1: És la manera d'aprendre, no? Poder anar contrastant la teoria amb la pràctica.
0: Sí.
1: Mira, ara posarem la cançó que has triat, que és del Charango, oi?
0: Sí, sí.
1: L'has triat per alguna cosa determinada?
0: Bueno, sí, o sea, per mi no és tan gaire difícil tirar la cançó, penso que està bastant en consonància, bueno, amb dels meus ideals i de la meva manera de pensar i de fer i tal. Per mi és un crit rebel, però al mateix temps és una cançó de lluita, i la banda aquesta a mi m'encanta, o sea, són gent molt compromesa socialment també.
1: Sí.

0: Unes que construïen pas.
1: Després de Sant Adrià ja vas anar a treballar a Vilajoana?
2: Després de Sant Adrià, vas passar un curs i mig, jo diria, vas canviar i vaig anar a treballar al Centre d'Higiene Mental de les Corts, com a psicopedagog. I llavors era, feien com que jo es treballava més aviat amb nanos amb problemes, doncs treballàvem per les tardes. Llavors, pel matí, durant aquell temps, treballava en una escola de nens amb dificultats també, l'escola Sant Isidre del Prat.
1: I després ja vas anar a Vilajoana?
2: I després, sí, després, com que seguia fent escoles d'estiu i format i tal, doncs, feia una escola d'estiu sobre psicomotricitat a Vilajoana, i allà vaig veure que hi havia una convocatòria per presentar-se a lo que abans es deia expressió dinàmica. Clar, llavors no hi havia ni expressió dinàmica, ni especialista titulars en expressió dinàmica, ni especialistes titulars en psicomotricitat. Jo ja havia començat a fer alguna formació autodidacta. No solament llegint coses, sinó assistint a cursos i tal sobre psicomotricitat. Vaig presentar aquesta perquè ja era una convocatòria amb exàmens i oposicions i tal, i la vaig guanyar.
1: És municipal,
2: l'escola municipal, sí.
1: Aquí a Vilajoana tenia un nanos amb trastorns de personalitat, amb problemes cognitius o totes dues coses?
2: L'escola Vilajoana és molt interessant. És la institució dedicada a educació especial més antiga d'Espanya. Va ser una de les primeres d'Europa, va començar gairebé quasi al final del segle del segle XIX, i va començar com a escola per a cecs i escola per a muts i amb liops, qui és el famós pianista Jordi Sabater? Va ser alumne de Vilajoana, clar, a la seva època. Llavors va quedar després com a escola per a nens de deficiència amb problemes psíquics i tal. Llavors és quan es va traslladar, primer estava a Barcelona, al carrer Còrsega, i després es va traslladar a la Quinta Vilajoana, que és la famosa Vilajoana on hi era també mossèn Cinto. Mossèn Cinto tenia ja va passar una temporada.
1: Sí.
2: I llavors allà pels anys 20-30 del segle passat, es feia una escola amb totes les regles. Una escola que a més ja tenia el seu gabinet de psicologia experimental, de tal manera que els psicòlegs de Vilajoana publicaven articles en revistes de França. I una altra data curiosa és que els directors de Vilajoana, el rector de la Universitat de Barcelona, era al mateix temps, el mateix títol, era director de l'escola Vilajoana. Durant tota aquesta època, sobretot l'època de la República, va tenir un desenvolupament molt important. I com altres coses, amb tota la qüestió després de la guerra del 36, va decaure molt. Es va canviar de l'escola, es va fer una escola nova, i es va contractar personal nou, i va arribar un moment que les coses no acabaven de rullar, no? I va fer com una mena com de renovació. Llavors van fer un ajuste de personal, i no sé si va ser cap a l'any 69, no, més tard, diu que cap al 70 i pico, 78 o algo així, van entrar unes 10 o 12 professionals nou en aquesta escola. Tot això va tenir a veure amb el canvi d'Ajuntament, com que és una escola de tutoritat municipal. Quan va haver els municipis democràtics, com si diguéssim, tot això es va renovar, no? I a partir d'aquí va ser una escola que va tenir tot una... Hi havia, per exemple, nens sobredotats en nens deficients, tot barallats, i una de les, durant els anys, no?, que jo ja era allà, va intentar, no separar per separar, però sí diferenciar les patologies. Diferenciar, per exemple, patologies de lo que són deficiències. Una cosa és una deficiència mental, i una altra cosa és una patologia o una psicopatologia. I, i al final, va quedar, els últims anys va quedar com a centre de dia també, ja tenien el centre de dia i el centre d'educació especial, i bueno, d'aquelles evolucions que fan les institucions, no se saben bé com, van tornar una altra vegada a ser un altre cop un únic centre, amb diferents tipus de població també, evidentment, però ja treballar d'una altra manera, com a més diferenciada, no?
1: Mm-hmm. Bueno, és un tema molt interessant, sí, que en podríem parlar, sí, molt més, ja, sí, i sobretot, sí, bueno, sí, aquesta tipologia d'alumnat, no?, que ara el departament sembla que opta perquè la majoria d'aquests nanos s'integrin a l'escola ordinària, sí, cosa que, bueno, sí, jo veig molt difícil, però bueno, això és tot un tema. Però també m'agradaria parlar de la teva implicació social al barri, perquè tu participes a la plataforma Stop Mare Mortum,
2: sí,
1: i m'agradaria, bueno, saber una mica, sí, sí, els objectius d'aquesta, sí, sí, plataforma, sí, sí, i en què consisteix la teva col·laboració, i això.
2: Bueno, treballar al grup d'Estom Ara Mortum de Quede Sants, per mi és un, quasi com un privilegi, o sigui, vull dir que és un grup que treballa molt bé, som molt conscients del que fem i del que no podem fer i tal. Aquest grup es va esdevenir, bueno, la plataforma Estom Ara Mortum, feia un any que ja existia. Bueno, jo ja d'alguna manera ja col·laborava amb grups d'aquí, com l'assemblea del procés constituent d'aquí de Sants i tal. Ja s'havia format també aquí a Sants un grup de barri obert, o sigui, que treballava amb immigrants. I bueno, això parla d'una història, almenys a més jo també tenia relació amb la FEDE, o sigui, que jo també col·laborava amb una petita ONG i feien reunions i trobades i tal a la FEDE per tota la qüestió, bueno, d'escolar i tal, tota la qüestió d'educació i com treballar amb les petites ONG d'aquesta assumpte. Van trobar un dia que feia una convocatòria i vas trobar gent d'Estomar Morto, que justament era la Adriana Cabecera.
1: Ah, sí.
2: I a partir d'aquesta reunió es van posar en contacte. Ella ja li sonava que aquí hi havia un grup que ja havia començat a treballar sobre això, i bueno, jo li vaig comentar als companys que ja per si hi eren, la Mercè Comte, el Martí, la Roser, el Toni...
1: Sí, Pinheiro.
2: El Toni Pinheiro i tal. I bueno, pues, es van trobar amb algun dels que diuen, a veure, diuen que no els agrada que els diuen Estof Central, però no van fer algunes primeres reunions amb el Toni Borrell i amb alguna persona més, i bueno, ja es va constituir com a assemblea territorial d'Estof Mare Mortum a Sants.
1: Ah,
2: ah, ah. Portem des de l'any 2016.
1: Ja. I heu fet molta feina, bueno, almenys de sensibilització, no? Exacte, de la població, sí, amb, sí, relació, sí, al problema de la immigració, exacte, sí, de la gent que està en situació il·legal, dels refugiats, tot, i tot, sí, això,
2: sí,
1: no?
2: Sí, perquè la filosofia d'Estar Mare Mortum és fer, com si diguéssim, pedagogia al carrer.
1: Ja.
2: Pedagogia sobretot a la qüestió de sensibilitzar i conscienciar la gent del problema i de les dificultats que tenim, no? Amb tots els valors que suposa de, i tota la importància de defendre els valors humans, no solament els valors d'immigració, els valors de que cadascú té, que l'ús de tingui capacitat o llibertat per moure i tal, sinó, bueno, tota la qüestió de la vida i tota la història de respectar la diversitat.
1: I tant, és una feina molt important i necessària, vull dir que total, cada cop que feu una convocatòria intento total venir, perquè sí, ho valoro moltíssim.
2: Sí, sí, sí.
1: Doncs mira, ja veus que el temps passa molt de pressa, se'ns ha acabat el temps de l'entrevista i bueno, ens hauríem pogut esplaiar molt més, però
2: molt
1: doncs sí, queda aquí.
2: Encantat.
1: Moltíssimes gràcies per la teva col·laboració i per tot el que ens has volgut explicar.
2: De res, a vosaltres per donar l'oportunitat també.
3: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a lesartsescenicasnyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avens Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
7: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
8: Clar que no, si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
7: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia.
8: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te segur que vas escriure malament la destinació.
9: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
3: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs de Bordeaux.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar el Josep Punga. El Josep va néixer a Catalunya, però la seva família és originària d'Angola i del Congo. Pare i mare són de països diferents, però de la mateixa ètnia. Hola, Josep, com estàs?
1: Hola, bona tarda. Molt bé, molt bé. Amb moltes ganes de gaudir d'aquesta xerrada i conèixer-nos.
0: Que bé. Els teus pares van triar un nom ben català per tu.
1: Sí, és. M'acostumen a dir. I és graciosa la història, no? Perquè la meva família, quan els meus pares i la meva mare, van arribar aquí als 90, el meu pare una mica abans, a finals dels 80. I quan van arribar, evidentment, van arribar desarrelats, no coneixien ningú aquí, havien de construir, havien de refer, i van agrair moltíssim l'ajuda i la col·laboració d'un home de l'església, que es deia Josep. I li van estar tan agraït perquè els va ajudar amb els tràmits, els va ajudar amb la boda, perquè es van casar aquí. I li van estar tan agraït que els van dir: ostres, si tenim un fill ens agradaria que fos tan bona persona com tu, per tant, hi posarem el teu nom. I així va ser que em van ficar el seu nom.
0: I en resposta a les seves expectatives, ets bona persona, com ells volien?
1: M'agradaria dir que sí.
0: De quina ètnia són?
1: Doncs... si mires el mapa polític de l'Àfrica, no? Sí. podràs veure, no?, que hi ha fronteres rectes. Són fronteres que es van fer amb Escaire Cartabó arran d'una conferència del segle XIX on les potències europees van distribuir el continent africà independentment de les ètnies i de la realitat social, lingüística del continent africà, no? I això és el que ha produït aquesta paradoxa, no?, aquesta situació tan estranya que passa amb la família, que tots són de la mateixa tribu o ètnia, no?, els Bakongo, sí, però estan distribuïts en estats diferents, no? La meva mare, per exemple, és de la República Democràtica del Congo i el meu pare és d'Angola, però són de la mateixa tribu, del mateix origen lingüístic, però tenen aquesta peculiaritat històrica, diguem.
0: I es van conèixer visquent a països diferents?
1: Es van conèixer aquí, de fet.
0: Mira.
1: Es van conèixer aquí, es van casar aquí i...
0: Ja.
1: Mira, sí que és curiós de persones de la mateixa ètnia, països diferents, que es van trobar i a Catalunya. I es van
0: per això es devien atreure, no? I els Bakongo teniu unes característiques físiques determinades? Us reconeixeu entre vosaltres?
1: Sí. Sobretot, hi ha trets comuns que fan que sigui més fàcil el fet de reconèixer, però també és veritat que l'ètnia Bakongo en si mateix també té com moltes subètnies, vull dir, és bastant complex. Crec que l'últim recompte que vaig veure era el 2015, i hi havia com 10,2 milions de Bakongos en el món, evidentment centralment sobretot en Àfrica, i és bastant difícil buscar un tret comú, però sobretot és idiomàtic i cultural, lògicament.
0: I què t'han transmès els teus pares dels seus països d'origen?
1: Doncs, clar, tot i ser de la mateixa tribu, de la mateixa ètnia, sí, tots dos han transmès coses diferents, perquè al final el llegat colonial, el llegat en funció del país europeu que el va colonitzar, doncs també té a veure, no?, amb el que transmeten. Qui més m'ha transmet de lligam respecte a l'ètnia Bakongo és el meu pare. El meu pare ho ha viscut més intensament, però també perquè ell, diguem que va néixer al poble que era originari d'aquesta ètnia, no?, que és en Banja-Congo. En canvi, la meva mare va néixer al Bas Congo, que és com la part més moderna i més allunyada, diguem, de l'origen ancestral.
0: I per què van venir cap a Catalunya? En sabien alguna cosa ells de Catalunya?
1: Doncs cadascú té raons diferents, jo també em trobo aquí. La meva mare va venir per estudiar, per formar-se i per llaurar-se un futur millor per meu germà gran, que ja havia nascut. I sempre m'explica, no?, que l'única cosa que coneixia de Barcelona o de l'estat espanyol en general, que és l'única visió que tenia fora, era Rosa d'Espanya. Era l'única cosa que sabia quan va arribar. Després, evidentment, va arribar aquí, va conèixer que era Catalunya, la identitat nacional catalana, la llengua. El meu pare, per exemple, ell sí que estava més en línia, perquè el meu pare està més polititzat i li interessen més aquestes coses, i a més que la meva mare sí que va venir directament a Barcelona, però el meu pare va tombar més. Va anar al Portugal, no li van denegar l'estatus de refugiat, va anar a Brussel·les, li van denegar, va anar, no sé si a França també li van denegar, fins que va parar a Barcelona, i evidentment sí que coneixia la disputa identitària, la diferent identitat catalana respecte de la resta de l'estat, etc.
0: I aquí sí que té l'estatus de refugiat el teu pare?
1: Al final va aprofitar-se d'un procés de regularització en massa que es va fer a inicis dels 90,
0: sí.
1: I ell va aprofitar-se d'això, crec que li estaven tramitant el fet de refugiat, ja tenia permís de residència, i va anar bastant ràpid. Llavors no crec que formalment no li van arribar a formalitzar la situació de refugiat, però sí que parcialment estava com a refugiat aquí.
0: Va venir fugint de la guerra d'Angola.
1: Sí, sí, sí. De la guerra civil, primer la gran independència, després la guerra civil. És el conflicte armat més llarg de la història d'Àfrica. Va acabar relativament fa poc, el 2002,
0: sí.
1: Amb la mort de Savimbi. I sí, el meu pare va venir fugint perquè allà t'enxampaven en el poble i t'enxampava el bàndol que t'enxampava i t'agafava la força per lluitar, i ell evidentment no volia això pel seu futur ni per la seva vida.
0: Mm-hmm. Li va costar obrir-se camí aquí?
1: Sí, sí, sí, perquè ell va arribar amb una formació, ell al seu país va treballar com a comptable i aquí va estudiar com a criminòleg. Dos professors una mica diferents entre si, sí, però sí. El meu pare sempre ha estat de costums molt, molt diverses. I sí que és cert que els primers anys no va poder dedicar-se a la seva formació, malgrat tenir estudis en el seu camp, i va haver de treballar del que trobava i de qualsevol cosa.
0: Mm-hmm.
1: Vas treballant de paleta, vas treballant del que trobava.
0: Ja.
1: De xòfer també, crec.
0: I ara últimament, al final, en què ha consolidat la professió d'ell?
1: Al final ell tenia l'anhel tan forta de treballar del seu camp, i aquí es veia impossibilitat de poder desenvolupar la seva professió,
0: sí.
1: Que va decidir tornar a Angola,
0: uh-huh.
1: I treballar allà. Llavors, clar, estava allà treballant 9 mesos, venia aquí per les festes de Nadal i tornava allà. I va estar allà des de que jo tinc 12 anys, vull dir, porta així 14, 15 anys.
0: Ja, yeah. Així veus, devia fer poc de pare.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Pare així,
1: sí, sí, sí.
0: A la distància, la teva mare no treballava.
1: La meva mare sí, era cuinera. Uh-huh. Era, quan va arribar aquí, perquè ella va estudiar infermeria,
0: sí.
1: Però no va poder acabar la carrera perquè el dictador de torn d'aquella època va tancar les universitats. Va venir aquí i va més o menys comparar i va treure's una formació de cuinera,
0: sí.
1: I amb això ha pogut treballar tots aquests anys. També
0: s'ha
1: fet una formació per ser cuidadora, diguem, de gent gran, i vam fer les dues professions.
0: Quina llengua parlàveu a casa?
1: Doncs és una història... m'atreveria a dir tràgica, perquè a la meva família tinc l'enorme sort que hi ha una riquesa lingüística i cultural molt gran. És a dir, la meva mare, la seva llengua, diguem, materna, la seva llengua del seu estat és el francès, el meu pare portuguès. Sí que és cert que fins a l'any i mig, dos anys, em parlaven cadascú el seu idioma, el meu pare portuguès, el meu pare francès, hi havia una barreja també en lingal, les llengües pròpies. Però van tenir una mala experiència. Ai, els meus consells, cuideu-vos dels meus consells, perquè quan estava a la guarderia, una professora li va recomanar, li va dir: escolta, jo crec que això de parlar tants idiomes per poder aquí a Angola no li era bé, millor que us entreu en una, i si pot ser alguna d'aquest país, si pot ser castellà, que el parla més gent.
0: Ai.
1: Llavors em vam passar de parlar-me francès, portuguès, d'ingles, dos idiomes, a parlar-me només castellà, i clar, va ser
0: una aberració
1: 100%, i ara encara vull veure qui és aquesta professora,
0: sí.
1: Per poder
0: cantar la Isla Canya. I el lingala el parles?
1: L'entenc, puc dir alguna paraula potser, però no podria mantenir una conversa llarga amb la lingala, malauradament.
0: Ai, quina llàstima. Tu penses que s'ha de preservar el lingala?
1: Jo sempre he cregut, i recuperant el que he dit abans de les fronteres artificials del continent africà, que és molt important que cada col·lectiu, cada comunitat política, mantingui la seva tradició, la seva llengua, perquè jo crec que és una riquesa pel conjunt de l'humanitat, no? Per tant, també és molt important que aquelles llengües autòctones i pròpies, no?, que s'estan perdent o que tenen menys potència que respecte a altres idiomes, doncs es mantinguin, no? O sigui, la mateixa defensa que jo faig aquí en el país envers el català i l'identitat catalana, doncs crec que és una defensa que també faig en els respectius regions culturals del continent africà, entre elles el lingala o el bakongo o el kikongo, i crec que s'han de preservar, s'han de lluitar per elles, s'han de comunicar i s'han de passar de generació en això perquè no morin, perquè seria una llàstima. Per...
0: És una llengua acadèmica també, o no? Només es transmet per via oral?
1: Té una història peculiar al lingala, perquè és un cas, almenys dels que jo conec de la geografia africana, únic, en el sentit que és de les poques llengües regionals que ha pogut combatre en règim d'igualtat amb la llengua colonial, no? És a dir, en el Congo el lingala pràcticament està al mateix nivell de francès quan a preservació acadèmica, cultural, transmissió, perquè s'ha fet com la llengua franca, perquè el Congo és un país enorme, hi ha moltes ètnies, moltes tribus, hi ha molts idiomes, moltes peculiaritats culturals, hi ha el Kikongo, hi ha el Chiluba, hi ha el Lingala, hi ha moltes llengües de Swahili, però el Lingala, per raons històriques, culturals, etc., s'ha aconseguit ser la llengua franca, diguem, més enllà del francès, que ha aglutinat a tot el país i s'ha convertit com la llengua oficial de facto i ha pogut combatir de tu a tu amb el francès allà. Llavors sí, està bastant acomoditzada.
0: Molt bé. Tu has fet tota l'escolaritat aquí, ja, i quan segur que hi havia molt pocs nens negres a l'escola, no?
1: Sí, sí.
0: Tu et va fer sentir malament, això, o diferent?
1: Jo crec que, i ara faré una mica de d'apologia, en el sentit de que des de que jo tenia, a la guarderia era l'únic, a educació infantil també, la primera persona de també origen africà no va venir a l'escola fins als 5 anys i vam ser els dos únics, una noia, ella i jo. A l'institut també érem dues persones potser, i a la universitat dos, igual, sí, tota la meva vida acadèmica érem pocs, però jo crec que un fet molt important, almenys que jo he destacat, és el fet de que Catalunya és un país amb molta riquesa, és un país molt plural, és un país amb procedències i orígens molt diversos, però no és una societat tancada, no? Com podria passar, per exemple, als Balcans, on les diferències procedències no es parlen entre elles, i fins i tot tenen conflictes armats entre ells, no? Sinó que aquí jo crec que la importància del català com a llengua comuna, com a llengua d'interrelació, com a la immersió lingüística, no? El fet de que puguis venir de diferents procedències, puguis transmetre la teva cultura sense por, que ningú tingui prejudici sobre tu, però a més que et puguis connectar, diguem, a la població autòctona perquè hi hagi una intercomunicació fluida, és molt important, i jo l'agraeixo perquè gràcies al català m'ha permès potser una situació de la qual jo em podria sentir una mica marginat o discriminat, doncs que no fos així en la majoria de les situacions, no? I és un fet que jo l'agraeixo a la immersió lingüística i l'agraeixo a aquest país, estic molt, molt orgullós.
0: Ai, que bé, és reconfortant, eh? Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Perfecte.

0: Quins vincles conserves amb Àfrica? I et relaciones amb altres africans aquí només pel fet de ser-ho?
1: Els vincles que conservo són sobretot familiars, és a dir, tinc també l'enorme sort de venir d'una família molt extensa, vull dir, la meva mare són 12 germans i germanes que han estat repartits i repartides arreu de la geografia, i és el lligam que tenim entre nosaltres, no? Al final, per molt que hi hagi, tinc família que viu al Regne Unit, a Alemanya, França, Itàlia, Grècia, on sigui, doncs mantenir el lligam comú de que tots venim de la mateixa procedència, doncs és com el lligam que mantenim tots i totes per mantenir-nos cohesionats, no? I aquest és el principal vincle que tinc. Quan a relació amb altres persones que també siguin d'origen àfrica, sobretot al meu barri, on vaig créixer, que és Nou Barri, Ciutat Mediana, Torre Baró, que també hi ha un col·lectiu molt gran d'origen africà, sobretot Senegal, Ghana, Guinea, i encara a dia d'avui, a cada cop menys, no? Perquè al final cadascú fa la seva vida, creix,
0: sí.
1: Però quedàvem totes les caps de setmanes per anar a jugar a futbol i ens expliquem com està la vida i fem unes cerveses i connectem d'aquesta manera, m'expliquen una mica com estan i sí.
0: Amb ells parles català?
1: Amb ells depèn. Amb alguns castellà, amb alguns català. Jo soc el català del grup, diuen. Intento fomentar, quan estan amb mi sí que és veritat que s'esforcen, no?
0: Sí,
1: una conquesta d'anys i anys allà en pic en pedra, però encara falta feina.
0: Clar. I també depèn, no?, de si han fet tota l'escolaritat aquí o no, que l'escola ajuda molt en aquest sentit, però si s'han escolaritzat de grans ja és més difícil.
1: Sí, o fins i tot en quin barri o a quin context socioeconòmic t'has escolaritzat, no? Perquè és gent que, per exemple, molts d'ells parlen català i sí que volen, però sí que és cert que s'han sentit una mica sosos, no? Perquè la immersió lingüística no ha arribat arreu a la mateixa potència, a la mateixa força, no? I hi ha moltes regions de la conurbació metropolitana de Barcelona que no ha arribat tant a la potència que hauria d'arribar, i en aquests casos, per exemple, és Nou Barri, Ciutat Meridiana, Torre Baró, on no han tingut la possibilitat i no s'han vist la motivació d'utilitzar-lo com el que és, una eina de connexió.
0: Tu t'has implicat aquí socialment o políticament a Catalunya o en relació a l'Àfrica?
1: Sí, a les dues qüestions.
0: Sí.
1: Jo crec que com a ciutadà, ciutadana, és una obligació, fins i tot podria dir moral, no?, de repercutir a la societat el que ella t'ha donat. I un dels canals més fàcils o més òptims per poder-ho fer és a través de l'activisme social, l'activisme polític, i he estat implicat en dues qüestions. En qüestions socials vaig estar molt, molt breument, no?, perquè em va enxampar, diguem, una etapa on estava d'alta frenesia a la meva vida, tenia molta educació, tenia molts problemes i moltes ocupació, però a Africat, que és una organització que vetlla, diguem, per la doble coneixença entre la cultura catalana i la cultura africana, però no des de termes d'afropessimisme, no?, sinó en termes de descoberta mútua i respecte i de creixement mutu. I, a més, també, en qüestions de Madrid vas durar allí 2 anys i vas participar a Por Causa, que Por Causa és un think tank que s'encarrega de fer noves narratives del discurs que actualment, malauradament, s'està imparant respecte de la migració i dels processos de mobilització humana, i des d'allà que fèiem era lluitar, diguem, contra aquesta visió tan negativa i d'odi que es genera en certs sectors, diguem, de la societat.
0: Ho trobo molt important, i que fa molta falta, no? Perquè el discurs imperant que hi ha, sobretot en alguns mitjans de comunicació, i això és molt de culpabilitzar la immigració, no? I en canvi és la baula, jo trobo, més feble del sistema, no? I en canvi gent que és corrupta, que roba mans plenes, que tenen poder, no? I no se'ls posa tant en el punt de mira com a la immigració, trobo, no? Que és molt injust.
1: Exactament. És a dir, una persona que ve a llaurar-se la vida, que busca un futur millor, que no vol fer mal a ningú, que només vol progressar, està titllat d'odi, i un corrupte i un lladre que se'n va a Qatar amb les mans plenes, sense cap mena de necessitat vital, és un heroi, quan ve aquí l'aplaudeixen amb les mans i amb els peus, no? Doncs, evidentment, no té cap mena de sentit.
0: I en relació a la societat catalana, diguéssim, de quina manera t'hi has implicat?
1: Doncs jo, sobretot, Com he comentat abans, jo estic molt agraït a un país, a una cultura que m'han donat, perquè al final una llengua és un regal que et fa la societat perquè tu et puguis expressar sentiments, emocions, opinions, reflexions crítiques amb el conjunt de les demanes germanes que també formen part de la societat, no? I jo estic molt agraït d'haver nascut en un país com Catalunya, que m'han donat una llengua com el català, que m'hagin permès connectar d'aquesta manera. I un dels punts d'agraïment que jo com a persona tinc envers aquesta societat, envers aquesta cultura i envers tot el valor històric que té, és fer tot l'activisme i tot el que estigui a la meva mà per la seva preservació i per la seva dignitat, no? I ara que vivim un temps, la veritat no molt abans, però ara vivim un temps d'emergència, diguem, on estem veient com una altra identitat o una altra llengua, diguem, està intentant apaivagar, està intentant aniquilar, diguem, la llengua històrica d'aquesta nació, doncs la meva pràctica política va encaminada, diguem, a preservar i a mantenir el màxim possible, diguem, aquesta riquesa humana com és la llengua catalana.
0: I des d'on fas activisme ara?
1: Ara mateix, des de l'ANC. Vaig estar durant molts anys, des que tinc 17 anys, militant a partits, però considero que a dia d'avui, espero estar equivocat en un futur pel bé de la societat, però a dia d'avui no són l'eina més útil ni la millor eina per tal d'aprofitar en aquesta lluita política. Per tant, des de l'ANC, des d'Òmnium, des d'aquest tipus d'entitats fora dels partits, a dia d'avui crec que és on es pot fer més incís al nou despertar, diguem, que necessita aquesta societat per tornar a agafar autoconsciència i embranzida per un nou embat que haurem de cometre, sí o sí.
0: I on diposites l'esperança, diguéssim, de cara al futur immediat?
1: Aquesta és una pregunta que a dia d'avui estem tots allà donant-li voltes, no? Sí, perquè jo crec que hi ha un pessimisme bastant instaurat a nivell de la societat.
0: Sí.
1: Jo l'esperança, sincerament, i no vull ser autocomplaent, però la pico a la nostra generació. Jo crec que la nostra generació ha tingut un paper poc destacat, diguem, en els últims esdeveniments polítics, i té molt a dir, està molt formada i és molt diversa, molt plural, i representa de manera més fidedigna, diguem, el sentir i com és aquest país, no? Jo crec que fins que aquesta generació no tingui els espais on poder ser escoltada, on poder formar part de la presa de decisions, no tirarà endavant. Per tant, el meu optimisme el diposito als conjunts de la ciutat del qual formo part, i a veure com avançant tot.
0: Tant de bo. I abans em parlaves d'una conferència.
1: Sí. Al febrer serà la conferència per la independència de les entitats civils i la societat civil de Catalunya per agrupar-se i per debatre sobre l'estratègia que hauria de seguir el moviment de cara.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Avui és 12 d'octubre. Dia Mundial de les Aus Migratòries.
2: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
4: De dilluns a divendres a les 4.
3: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
6: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
7: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 445 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
8: Atenció als usuaris del transport públic Esplugues de Llobregat, tant del tramvia com dels autobusos. Durant els dies 10, 11 i 12 d'octubre hi haurà una afectació en la circulació dels tramvies des de la parada d'Esplugues de Llobregat, Montesa, fins a Francesc Macià. Per tant, el tramvia funcionarà excepte a les parades esmentades. L'empresa Tram oferirà un servei especial d'autobusos que cobrirà el trajecte entre les parades afectades. Es farà la renovació completa dels carrils en ambdós sentits de la via. És una actuació preventiva que permetrà mantenir els estàndards de seguretat i fiabilitat de l'estructura abans de que els elements actuals arribin al final de la seva vida útil. Aquestes obres també afectaran a la circulació a l'Avinguda Diagonal, ja que la lateral quedarà tallada a l'alçada de l'Avinguda del Doctor Marañón. Tramvaix informa als usuaris que les línies del tramvia 1, 2 i 3 del Baix Llobregat els dies 10, 11 i 12 d'octubre quedaran afectades des de Francesc Macià fins a Montesa d'Esplugues de Llobregat.

0: Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Molt bé, amigots i benvingudes. Una altra edició del Club del Country i avui un programa especial que dediquem als guanyadors dels premis anuals de la revista Music Row. Amb aquesta llista avui repassarem qui ha estat el bo i millor de la recent temporada a través d'aquestes llistes del mercat secundari dels Estats Units que repassem habitualment amb el nostre programa, el Top Country Music. Però al Club del Country donarem un cop d'ull perquè són molts els artistes que hi han participat i que s'han emportat doncs, premis importants com Morgan Wallen, Megan Moroney, Rascal Flatts, Hudson Westbrook, Low Cash, el segell discogràfic MCA o els compositors com per exemple Ashley Gowrie. Comencem repassant qui s'ha emportat el títol de millor artista masculí de l'any, que ha estat amb Morgan Wallen, amb cançons aquest passat 2025 com I'm the Problem, Just in Case, el I Got Better, 6 setmanes al número 1, però altres cançons que també han triomfat des del seu quart àlbum d'estudi any de Problem. Cançons com I'm Coming Back, What You Want, Cowgirls, Love Somebody, 20 Cigarettes, Smile, Light Like Lies, I'm a Little Crazy o moltes d'altres. Escoltem de Morgan Wallen avui per començar el nostre programa.

un dels millors artistes d'aquesta nova generació de música country, que és en Morgan Wallen, ens porta a escoltar un altre de les artistes importants d'aquest any, perquè pocs d'ells han capturat l'atenció dels fans de la música country, com per exemple l'artista de Sony Music de Columbia Records, Megan Maroney, que ens ha arribat amb el títol de millor artista femenina d'aquest any als premis anomenats Music Row Country Breakout Awards. Peces que ens han encantat, com per exemple aquell Am I OK, cançons que ens han acompanyat, com totes les que han participat amb el seu Am I OK Tour, el tour que ha fet en directe al llarg d'aquests anys. Recordem que va debutar el 2023 amb aquell Lucky, que la va introduir amb el seu primer número 1, el Tennessee Orange, però també altres. Am I OK, que va ser un dels àlbums més reconeguts també a llarg. El mes de febrer ens ha portat el seu tercer àlbum d'estudi, Cloud Nine, amb cançons exitoses, Six Months Later, els duets amb Ed Sheeran o Cassie Musgraves, per exemple, o temes com aquests que escoltem, que han estat dels favorits entre els fans, Beautiful Things o aquest Wedding Dress. És la magnífica Megan Moran.

quina manera, millor manera per una formació, acabem d'escoltar la Megan Moroney, per cert, per celebrar una formació que els... Acabem d'escoltar la Megan Moroney, però quina millor manera de celebrar els 25 anys en el món de la música amb una victòria amb el que es considera doncs, el premi al grup o duo de l'any per Music Row. 25 anys en el món de la música en Gary LeVoe, en J.D. Marcos i Joe Don Rooney, que ens van portar el seu àlbum Life is a Highway, Ruffled Dudes, en el qual tornava a interpretar alguna de les seves cançons i que debutava amb aquell duet amb els Jonas Brothers, I Dare You i altres cançons fantàstiques. Fantàstiques com, per exemple, la que ens portaven el mes de maig passat amb els Backstreet Boys i que ara recordarem és aquest What Hurts the Most. Estem parlant del duo grup de l'any, Rascal Flatts.

escalfats amb els Backstreet Boys, aquest One Heart's the Most, un dels títols que més ens agrada escoltar, que a vegades queden molt i de vegades queden res. Quants artistes no han passat per el que es considera el premi el nouvingut o nouvinguda de l'any. En aquest cas, a Music Row el bateixen com Breakout Artist of the Year, i en aquest cas ha estat per un jove intèrpret anomenat Hudson Westbrook, que recordem que va debutar amb el senzill que escoltarem, el House Again, que ja havia tingut un munt de reproduccions a través de les xarxes socials, però també amb d'altres cançons, el Sober o el 529, per exemple. Un artista, doncs, que ens ha acompanyat ja amb algun EP, també amb el seu àlbum, i que val realment la pena d'escoltar-lo i que esperem que no es converteixi, doncs, en l'èxit d'un sol any. També Billboard l'ha anomenat com a Rocky del mes, el 2025, i també altres, doncs, l'han considerat com dels millors artistes a seguir. De fet, debutava, recordem, només amb 21 anys d'edat. Escoltem a Hudson Westbrook amb aquesta cançó que tant d'èxit li ha portat, aquest House Again.

repassant els èxits de l'any a través dels premis anuals de Music Row, avui amb aquesta edició especial del Club del Country. Si una cosa té Music Row és cuidar molt la música independent, i el duo Preston Brust i Chris Lucas se n'emporta aquest premi que ens encanta a través de Music Row. És el premi l'artista independent de l'any. El 2024 varen fer un pas molt endavant a través de la música quan van formar el seu propi segell discogràfic Galaxy Label Group, amb peces com aquell Hometown Home, que va esdevenir un número 1 durant dues setmanes. De fet, aquest èxit va aparèixer també amb el seu darrer àlbum Bet the Farm, realitzat el mes d'abril, i que incluïa temes com el Buzzing Isn't She Country, reimaginant l'èxit de Stevie Wonder, aquell clàssic Isn't She Lovely, o When I'm Older, també aquell Wrong Hearts, per exemple. Per tant, de Low Cash, d'en Preston i en Chris, recordem, perquè ens fa gràcia, aquest Isn't She Country.

Des d'aquest Bet the Farm Low Cash amb Vicenci Country, un dels premis també esperats és el segell discogràfic de l'any, i en aquest cas ha anat amb aquests premis de Music Row del 2026, el Country Record Awards Label of the Year per MCA Records, amb èxits interessantíssims com els de Luke Bryan, de Jordan Davis, però també en John Pardin, John Rush, en Chris Stapleton, en Dix Bentley, Vincent Mason o Brad Paisley, per exemple, entre d'altres. Van obrir aquesta temporada amb el 32è número 1 per la música country de Luke Bryan. Va ser el senzill Mind of a Country Boy d'aquest àlbum. Cançons com el Country Song Come On, escrit per Dan Alley, Ray Beaver i Neil Medley. Estem parlant de Luke Bryan.

Brian, representant amb el nostre programa NC Records. Aquest any, el premi que s'atorga al compositor o compositora de l'any, hi ha hagut un triple empat amb Ashley Gorley, Charlie Handsome i Taylor Phillips. Ens quedem amb l'Ashley Gorley, que treballa per Sony Music Publishing en Jomaine Capital Group i que és un dels importants perquè, a més, aquest 2025 va ser introduït dins el Songwriters Hall of Fame, el Saló de la Fama dels compositors. A més, crec recordar que és el seu 8è títol de compositor de l'any. Per fer-nos una idea, ha triomfat aquest any amb el Liar de Jelly Roll, amb el Fix What You Didn't Break de Nate Smith o el Favorite Country Song de Hardy, però a més ha tingut èxits amb la ploma a càrrec de Thomas Rhett, Jordan Davis, Cole Wetz, el Morgan Wallen, Dasha, Dierks Bentley i d'altres. Ens quedem, però, amb aquest preciós tema de Dylan Scott que es diu This Town's Been Too Good to Us, amb la composició, d'altres, d'Ashley Gorley. Yeah.

arribant a la meitat del nostre programa amb aquests artistes que estem escoltant amb aquests premis, però sí que volíem fer aquí una aturada per escoltar una cançó d'un artista que d'aquests de la nova generació, podríem dir, de la música country, que ha esdevingut el nou membre de la família de l'Opry, del gran Ole Opry. Va ser el 10 de març quan un dimarts a la nit en Jelly Roll esdevenia oficialment membre del gran Ole Opry, introduïda per aquesta preciosa artista i gran artista que és la Lainey Wilson, i va celebrar doncs en diversos dels seus èxits interpretant-los amb cançons que ens aportava, amb com el Nietzsche Falbor, l'I'm Not Okay, el Hard Fall, Hallelujah, o en aquest cas interpretant amb el seu amic Ernest aquest Son of a Sinner que escoltem, Jelly Roll.

Dins del nostre espai recordem cada setmana números 1 i recordem que estem repassant cançons del 2013, com per exemple aquest tema If I Didn't Have You de Thompson Square, que ens acompanyava al primer senzill del seu àlbum Just a Feel Good, una cançó escrita per membres de la formació mateixa d'aquest duo, Kiefer Shauna Thompson amb Jason Sellers i Paul Jenkins. O per exemple, també avui recordarem un fantàstic tema que ens aportava en Darius Rucker, la seva versió d'aquell tema escrit per Bob Dylan i Ketch Secor dels Old Crow Medicine Show. Una mica diferent, després es van afegir versos de la peça original del 73, 25 anys després. L'escoltem amb aquest tema d'un magnífic Darius Rucker, aquest Wagon Wheel.

El darrer record que ens portarà aquest en 2013 amb el programa d'avui és un duo entre Tim McGraw i Taylor Swift en la companyia d'en Keith Urban a la guitarra. La cançó Highway Junker també va ser número 1 aquell 2013, tercer senzill del primer àlbum de Tim McGraw per Big Machine Records, aquell anomenat Two Lanes of Freedom, una cançó escrita per Mark Irving, Josh Kier i Brett Warren. Tant Tim McGraw com Taylor Swift van enregistrar les seves parts de manera separada. Va ser el setè número 1 de la Taylor Swift en les llistes de Billboard americanes.

Escoltem-vos el darrer EP d'aquesta excepcional artista que ens provenia de Mobile, de, si no recordo malament, l'estat d'Oklahoma, i que ens acompanyava en la seva música. Seguim amb música a través del Club del Country presentant-vos les cançons del darrer EP publicat el mes de març de 2026 d'aquesta cantant d'Alabama que ens encanta, que es diu Hannah McFarland. D'aquest Missing Me hem escoltat precisament la cançó que li dona nom, senzill publicat, i també escoltarem una cançó que també ha publicat en senzill i que és una col·laboració amb el cantant Chase Rice. Sona al Club del Country aquest Fooling amb la cantant Hannah McFarland.

aquí tancarem la paradeta per al dia d'avui amb una cançó que, si bé és un senzill de març de 2026, ens en recula enrere amb el temps, el 28 de setembre del 1975, quan aquesta cançó va ser enregistrada a l'Anaheim Stadium, i que es tracta del nou senzill però vella cançó de la formació llegendària del Southern Rock, els Eagles. Concretament, ens acomiadem amb aquesta cançó anomenada Carol. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat una nova edició del Club del Country. Adéu-siau.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Avui és 12 d'octubre. Dia Mundial de les Malalties Reumàtiques.
2: Festival arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: De llauna de sardines a bicicleta, de pot de conserva a flascó de perfum, de capsa de cartró a bossa reutilitzable i de pela de poma a compost per a flors i plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Festival arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Caselles Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 2:15 de la nit. Sarau a la taverna.

i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat.

0: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avens Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
6: Esplugues FM.
5: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: amb tu.
1: Atenció als usuaris del transport públic a Esplugues de Llobregat, tant del tramvia com dels autobusos. Durant els dies 10, 11 i 12 d'octubre hi haurà una afectació en la circulació dels tramvies des de la parada d'Esplugues de Llobregat, Montesa, fins a Francesc Macià. Per tant, el tramvia funcionarà excepte a les parades esmentades. L'empresa Tram oferirà un servei especial d'autobusos que cobrirà el trajecte entre les parades afectades. Es farà la renovació completa dels carrils en ambdós sentits de la via. És una actuació preventiva que permetrà mantenir els estàndards de seguretat i fiabilitat de l'estructura abans de que els elements actuals arribin al final de la seva vida útil. Aquestes obres també afectaran a la circulació a l'Avinguda Diagonal, ja que la lateral quedarà tallada a l'alçada de l'Avinguda del Doctor Marañón. Tramvaix informa als usuaris que les línies del tramvia 1, 2 i 3 del Baix Llobregat els dies 10, 11 i 12 d'octubre quedaran afectades des de Francesc Macià fins a Montesa d'Esplugues de Llobregat.
2: Hola, soc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
3: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Avui és 12 d'octubre. Dia Mundial de les Aus Migratòries.
1: Festival arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Casellas Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival arrelat a Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: De closca d'ou a gerani i d'espina de peix a carbassa.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, l'orgànica va al contenidor marró o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Sou una entitat? Organització sense ànim de lucre? Associació de veïns? Artista? ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
5: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
6: És gràcies!
0: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va

0: nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brillas de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
5: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
6: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
7: Realment és que fumar és una merda.
8: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills.
9: Tinc clar que vull deixar de fumar i jo estic segura que ho aconseguiré.
1: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Atenció als usuaris del transport públic a Esplugues de Llobregat, tant del tramvia com dels autobusos. Durant els dies 10, 11 i 12 d'octubre hi haurà una afectació en la circulació dels tramvies des de la parada d'Esplugues de Llobregat, Montesa, fins a Francesc Macià. Per tant, el tramvia funcionarà excepte a les parades esmentades. L'empresa Tram oferirà un servei especial d'autobusos que cobrirà el trajecte entre les parades afectades. Es farà la renovació completa dels carrils en ambdós sentits de la via. És una actuació preventiva que permetrà mantenir els estàndards de seguretat i fiabilitat de l'estructura abans de que els elements actuals arribin al final de la seva vida útil. Aquestes obres també afectaran a la circulació a l'Avinguda Diagonal, ja que la lateral quedarà tallada a l'alçada de l'Avinguda del Doctor Marañón. Tramvaix informa als usuaris que les línies del tramvia 1, 2 i 3 del Baix Llobregat els dies 10, 11 i 12 d'octubre quedaran afectades des de Francesc Macià fins a Montesa d'Esplugues de Llobregat.
11: Estàs escoltant Esplugues FM.
12: Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Festival arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrela't durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
4: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals,
5: és violència.
4: Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

Festival arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Casellas Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres 21 d'octubre a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival arrelat Esplugues de Llobregat.

0: Són les 7 del vespre.
1: Avui és 12 d'octubre. Dia Mundial de les Cures Paliatives.
2: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà, número 27, Esplugues de Llobregat.
3: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
4: Hi ha una màgia que no té truc.
5: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
6: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
7: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
8: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
9: Perquè quan parles, fas màgia.
10: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
11: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avens, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
12: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Avens Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

despedir-nos. Sé que no podré tocar mai més les teves mans. Sé que m'ensenyaves a poder ser lliure i que en els somnis podrem seguir xerrant.

0: Atenció als usuaris del transport públic a Esplugues de Llobregat, tant del tramvia com dels autobusos. Durant els dies 10, 11 i 12 d'octubre hi haurà una afectació en la circulació dels tramvies des de la parada d'Esplugues de Llobregat, Montesa, fins a Francesc Macià. Per tant, el tramvia funcionarà excepte a les parades esmentades. L'empresa Tram oferirà un servei especial d'autobusos que cobrirà el trajecte entre les parades afectades. Es farà la renovació completa dels carrils en ambdós sentits de la via. És una actuació preventiva que permetrà mantenir els estàndards de seguretat i fiabilitat de l'estructura abans de que els elements actuals arribin al final de la seva vida útil. Aquestes obres també afectaran a la circulació a l'Avinguda Diagonal, ja que la lateral quedarà tallada a l'alçada de l'Avinguda del Doctor Marañón. Tramvaj informa als usuaris que les línies del tramvia 1, 2 i 3 del Baix Llobregat els dies 10, 11 i 12 d'octubre quedaran afectades des de Francesc Macià fins a Montesa d'Esplugues de Llobregat.
1: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.

0: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Festival arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrela't durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles

0: Festival arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Casellas Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival arrelat a Esplugues de Llobregat. ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Servei d'acreditació de competències professionals.
4: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
5: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
6: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
3: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Espluga Associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà, número 27, Esplugues de Llobregat.
7: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 8 del vespre.
1: Avui és 12 d'octubre. Dia Mundial de les Malalties Reumàtiques.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Avui, a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, us parlarem del taller d'escriptura creativa que s'està realitzant a l'Avent Centre Cultural. Es va iniciar el mes d'octubre. Es reuneixen un cop al mes i avui el que fem és que les persones que estan participant en aquest taller i que ja han acabat el trimestre, les hem convidat, les tenim avui amb nosaltres a la ràdio. Així que una mica parlarem de per què els agrada escriure, què és el que volen descobrir, què és el que poder encara han de descobrir, perquè els tallers continuen, estem a gener i els tallers continuen. I bé, aquest taller també es tracta de compartir històries, de jugar amb les paraules mentre es van prenent un te calentó. No sé si totes prenen te o alguna prefereix un cafè amb llet, però això ho desvetllarem i ens ho explicaran ara.

0: Doncs tenim amb nosaltres a la Gisela, la Moni, la Mònica, la Cristina i l'Alba. I la primera pregunta és: té o cafè amb llet?
1: El té.
2: I jo també, el té. La veritat que hi ha de diferents varietats, podem escollir, però el té calentet, sí.
3: Jo també soc de té.
4: Sí, un té ben calent entra molt bé, sí.
1: Jo també soc de té, té negre en concret.
0: I què us ha semblat aquesta experiència d'escriure mentre vas prenent un té? Perquè és sorprenent aquesta aventura, per dir-ho d'alguna vegada, d'alguna manera. Què us ha semblat això d'aprendre prenent un té?
5: Jo mai havia prengut té, llavors era la primera vegada, però sí que és com tenir una tasseta de llet calenta, és com més agradable, com que et sents una mica acompanyada.
6: Sí, des del meu punt de vista també és com que és una manera de cuidar-nos una mica també en aquest moment especial.
2: Sí, és com fer caliu, no? Com si estiguessis en família i en confiança.
0: Sí. Que és el que, del que es tracta, no? És el que ha volgut crear la Ruth, que és la persona que condueix aquests tallers, no? Crear un caliu i un vincle.
2: Sí.
0: La Ruth, per apuntar-nos al taller, ja ens deia el mes d'octubre, que atrevim-nos a vèncer la pàgina en blanc per trobar el nostre estil i per potenciar-lo. Heu trobat el vostre estil? Ja sé que són només 4 sessions, perquè és un cop al mes, però us sentiu ja que esteu assolint el vostre objectiu?
3: Sí, jo diria que sí. Bueno, almenys anem observant una mica les nostres tendències, no? Perquè és agafar i escriure tal com et surti, llavors, això.
2: Sí, jo no sé si és més trobar l'estil, però el que sí vens ets a l'escriure amb immediatesa, no? O sigui, i sense judici i pim-pam, o sigui, en un temps has d'escriure alguna cosa sobre el que et proposa la Ruth i el que et surti, i aquest llançar-se una mica al buit és, per mi ha sigut una descoberta el més important.
0: I has dit una cosa que crec molt interessant, sense judici. Això vol dir que tu pots escriure lliurement perquè saps que ningú jutjarà el que estàs escrivint, ni posarà en dubte res del que estàs escrivint. I això ens passa a la vida, no solament escrivint, sinó a l'hora de parlar. A vegades tenim por de parlar perquè pensem que tothom té el seu judici, prejudici, i et posarà en tela de judici segons les coses que diguis, no? I per tant, l'escriptura també una mica t'ajuda a perdre aquesta por a l'hora d'expressar-te.
2: Exacte.
4: I sobretot compartir amb totes les companyes, que cadascuna ha escrit el que li ha sortit de dins a partir d'un tema, d'una proposta de la Ruth, i cadascuna ha tirat per on ha volgut, no? I després l'escolta, només escriure, i després escoltar la resta de companyes i compartir tot allò, per mi ha estat impressionant, és a dir, perquè he vist que cadascuna portava moltes coses a dins i ens ha sorprès, a mi personalment m'ha sorprès molt, no? La varietat i la riquesa de cadascuna de nosaltres. Sí.
0: Doncs la Cristina ja ens dona peu perquè fem aquesta roda que farem de lectura dels vostres escrits. Començarem per la Gisela, i el seu primer escrit és Querida escritura.
5: Querida escritura, debo estar eternamente agradecida por tu presencia en mi vida. Llegaste como quien abre la puerta de su casa. Confiada, segura. Sabías que ibas a quedarte aquí mucho tiempo, conmigo. Me atreví a mirarte a los ojos. Con apenas 9 o 10 años me enfrenté a ti con incertidumbre. Me preguntaba constantemente, ¿qué puede salir de esto? Mil dudas y conceptos que ni siquiera yo misma entendía fueron plasmados en tu piel de manera permanente, poco a poco llenando todas las partes y extensiones de ti que me regalabas, con tinta, mina y carboncillo. A pesar de haber perdido aquellos pedazos que te formaban, en los que una vez posé mis manos, el recuerdo de estos prevalecerá para siempre. Incontables veces he escuchado que la única persona que está contigo hasta la muerte llama a tu pueblo.

0: hasta mi último aliento. Por ello, y por más de lo que un conjunto de palabras puede describir, te doy las gracias. Tuya siempre, Gisela.
1: Gràcies, Gisela. Diu molt aquest escrit teu, diu molt, perquè realment quan tu en l'escriptura hi diposites moltes emocions, et salva l'escriptura. Per què vas triar aquest text i com se't va desenvolupar aquest text?
0: La premissa que ens va donar la Ruth era que havíem de fer-li una carta a l'escriptura, parlar-li com si fos una persona, o almenys això és el que a mi em va quedar. Llavors, ella el que volia és que nosaltres escrivíssim, com ha dit abans la Cristina, sense judicis, que no ens jutgéssim a nosaltres, que deixéssim anar la mà i veure què surt. Llavors, vaig deixar-me anar totalment. Sí que és veritat que per mi escriure és com un hobby, al final. Sí que l'utilitzo molt per expressar-me, per veure què surt, però en aquell moment va ser com connectar-me amb això que sempre ha estat amb mi des de que sóc petita, i vaig adonar-me que l'escriptura significa per mi molt més del que realment m'havia donat.
1: Anem amb el segon relat, que ens el porta la Moni, i en aquesta ocasió es diu Olors amb vida.
2: Olors amb vida. 7 hores del matí. Toca aixecar-se per anar a l'aeroport. Per fi, ha arribat el dia en el que començarem el viatge que hem preparat amb tantes ganes. Ens el mereixem. Encara tinc al nas l'olor del vi del Somontano que ens van polir el sopar d'ahir mentre compartíem la conversa que sempre surt de l'ànima. La Núria i la Fina són les companyes de sopar i viatge. Les tres iniciarem l'escapada amb el mateix perfum, el que ens ha regalat la Núria, que treballa amb essències. Formem part de la mateixa bombolla, amb olor dolça i neta, aquella que recorda les pastilles de sabó de les àvies i que ara ressorgeixen per mantenir el record del que és essencial. Anem a Tanger. Aterrem al migdia. Un taxista ens recull per portar-nos a l'hotel. El Dacia Sandero és vell, atrotinat com el senyor, amb olor a ranci. Somriu sense dents, mentre ens projecta una mirada entre divertida i curiosa. Deixem les maletes i sortim al carrer. Just al costat hi ha un mercat, res millor per pulsar la vida de la gent. Peixos per vendre sobre un plàstic al terra, muntanyes d'espècies de colors, perfums exòtics, cafè per moldre o fet per endur-se'ls, dolços de tota mena i colors, una barreja visual amb amalgama d'olors per compartir la vida.
1: Què et porta a fer aquest escrit?
2: Doncs aquell dia la Ruta ens va, com a disparador, ens va tapar els ulls i ens va fer olorar diferents coses, no? I una d'elles era una espècie potent, que no sé dir-te quina, però sí que em va transportar aquest viatge a Tànger, que és real, no? I també hi havia un sabó que tenia aquesta olor de lavanda, o que em recordava la meva àvia, no? I amb aquestes dues impressions que vaig tenir, doncs, vaig tirar per aquí.
1: Molt bé, gràcies, Moni. Ara la Mònica, amb el seu relat, La espera.
3: La espera. Salí de la fábrica de forma tumultuosa. Apenas recuerdo cómo me embalaron y me apilotonaron justo antes de escuchar el motor de un avión. Todo aquello pasó muy rápido. Luego recuerdo que fui expuesta y me vendieron por algunas pesetas a una familia con muchos niños, los cuales no paraban de pelearse por mí. Me estiraban del brazo y de la pierna sin pensar que no soy de hierro y que yo también soy frágil. Tuve suerte porque, ante aquella situación, los padres, que debieron apiadarse de mí, me separaron de aquellos niños. La verdad es que si no, no sé qué hubiera pasado. Me metieron en una bolsa y acabé

0: en casa de una niña de 2 años. Recuerdo que me hacían posar y me sacaban fotos. Era bastante protagonista. Pero cuando un día vi que empaquetaban todas las cosas de la casa, a mí no me metieron en ninguna caja. De hecho, me pusieron en el altillo de un armario, supongo que buscando la mejor caja para mí. Pero eso no pasó, y se fueron. Oía voces de otras personas pasando por el pasillo, utilizando la vajilla, etc. Pensé que ahí me quedaría. Hasta que un día alguien descubrió nuevos compartimentos de almacenaje y ahí estaba yo, esperando impaciente.
1: Potser qualsevol objecte.
0: Perdó.
1: Amb quin objecte estaves pensant tu quan vas fer aquest relat?
0: Jo estava pensant, bueno, la dinàmica era que vam portar objectes que ens recordaven a la nostra infància. Llavors hi havia una figura d'un os i a mi em va recordar a un os de peluig que jo tenia quan era petita. I hi ha algunes fotos on jo surto quan era petita amb aquest os de peluix. Llavors vaig decidir fer aquesta història una mica relacionada amb què va poder passar, no?, amb aquest objecte, com la seva trajectòria.
1: Molt bé. Anem amb la Cristina, que ens porta aquest relat de Aire Fresco.
2: Después de varios días encerrada, las medicinas encima de la mesita, el calor asfixiante de la calefacción y un ambiente reconcentrado, necesitaba el aire fresco, salir de allí. Lamentos, quejas, era mi compañera de habitación, cuando venían a curarla, y yo sin poder hacer nada, ni siquiera una palabra de consuelo. Con el paso del tiempo, empezamos a charlar. Nos contamos nuestras historias. Hola, ¿cómo estás? ¿Llevas muchos días aquí? Por cierto, me llamo Pilar. ¿Y tú? Poco a poco, empezó a contarme cómo había llegado hasta allí. No hablaba mucho. La voz se le entrecortaba. Deduje que el sufrimiento era mucho y nos hacíamos compañía. Unas palabras de aliento apenas podían aliviar nuestra soledad. En su caso, apenas recibía visitas. Están lejos y van muy liados. Estábamos juntas en un pequeño espacio y compartíamos una forzada intimidad. Las entradas y salidas de las limpiadoras, con sus saludos y movimientos enérgicos con olor a desinfectante, el cambio de sábanas y toallas limpias de las auxiliares era también un motivo de distracción. Nos dejaban la bandeja del desayuno en la mesita. Cuánto añorábamos el olor humeante del café, ese ritual matutino, estimulante, con la esperanza de un nuevo día en lo que todo está por hacer. Las tostadas, las galletas, la radio que nos hablaba solo a nosotras. En cambio aquí, todo era plástico y envasado, inodoro e insípido, aséptico. El comentario de las dos siempre era el mismo. Qué ganas de salir de aquí y recuperar nuestras rutinas, nuestros hábitos y de respirar el aire fresco de la mañana. Si bien es cierto que en esos días de reclusión obligada, de compartir espacio y tiempo con una desconocida, con nuestras miserias y debilidades, me permitieron hacer un ejercicio de introspección, de detenerme y pensar y considerar que a pesar de todo era una persona afortunada.
1: Què et porta a fer aquest relat?
2: Doncs mira, tot va començar per aquesta proposta de la Ruth, de les olors, i si bé tenia previst parlar d'una altra cosa, com és tot tan espontani, que et surt tot de dins, vaig començar a escriure i vaig parlar, evidentment, d'una experiència personal i d'allò, d'una olor bonica, com era l'aire del matí, de la gespa, que n'acaba de tallar. L'idea meva inicial era aquesta, no?, de parlar d'això de l'herba mullada. Doncs en canvi va tot derivar a parlar justament del contrari, no?, d'aquella olor reconcentrada de l'hospital i d'estar sentir-te tan malament, però amb tantes ganes de sortir. I tot va derivar aquí, d'una experiència personal també.
1: Ara anem amb el relat de l'Alba, que és Aquella nit d'estiu.
3: Aquella nit d'estiu. Tot va començar un dia d'estiu. Un d'aquells dies on es veu el cel estrellat i sense cap núvol. Bé, més aviat, una d'aquelles nits d'estiu. On mirant el cel te n'adones de la immensitat de la vida, de l'univers. Et comences a fer preguntes i els sentiments contraris s'apropen a tu. Realment, què seríem els éssers humans sense la por? I en concret, la por a morir, a deixar d'existir. Si la vida fos eterna, no podríem gaudir amb aquesta intensitat, amb aquest amor. I és per això que cada minut, cada moment viscut, ha valgut tant la pena. Perquè és únic, és especial, és teu i de ningú més. Aquella nit, entre d'altres coses, vaig decidir que volia complir els meus somnis. Volia viatjar pel món i descobrir aquesta casa on vivim, el planeta Terra, ple de natura i de vida on, per sort o per mala sort, l'ésser humà n'és un dels protagonistes. Mil històries narrades, mil històries que mai se sabran, experiències i maneres de veure la vida infinites. I jo, aquella nit d'estiu, pensant quina serà la meva pròpia, la meva història, aquella que només jo viuré, plena de decisions, vivències, incertesa, alegria, i on a vegades costa expressar en veu alta llibertat. Una paraula molt bonica i que omple el cos d'una manera espectacular. Així doncs, em vaig atrevir a trobar-la, a sentir-la, a mirar-la als ulls i fer-li saber que cada vegada intento apropar-me més a ella, a través dels viatges, dels meus somnis i de tot allò que vaig vivint, segueixo creant la meva història de vida. I va ser aquella nit quan em vaig adonar que només jo la puc saborejar, triar i gaudir de la manera més pura.
1: Molt bé, Alba, què et porta a fer aquest relat?
3: Doncs, bé, per una banda, està força relacionat amb les meves emocions i amb un moment personal que estic vivint, i alhora també va ser a partir d'una activitat i una dinàmica que ens va proposar la Ruth, on havíem de fer un dibuix dels nostres somnis, i llavors fèiem una roda entre les companyes en la qual cada una havia d'afegir un element nou inspirant-se en el dibuix de la nostra companya, i un cop acabàvem aquesta roda els dibuixos eren completament diferents i era el punt de partida del text que us acabo de llegir.
1: Una de les coses que ens explica la Ruth és que el taller és per potenciar la nostra capacitat d'imaginar, i tot això a través de la paraula. I suposo que quan t'inventes un relat deu ser més fàcil posar les paraules que quan vols descriure una situació o un sentiment personal, suposo jo, que deu ser encara molt més difícil. Us ha passat això?
3: Bé, en el meu cas, diria que a mi m'ajuda, en realitat, perquè oralment a vegades no trobo les paraules, no? Però en el moment d'escriure sento que les idees s'amordenen i puc expressar les meves emocions i sentiments de forma potser una mica més clara, i bueno, m'ajuda a entendre'm a mi mateixa.
1: La resta també...
4: Potser la immediatesa que té a l'escriure fa que flueixi d'alguna manera, o sigui, has de volcar el que en aquell moment estàs pensant o no? I comences, no?, amb la fulla en blanc, el que deia d'atrever-se amb la fulla en blanc, comences a escriure i va sorgint, i com que és sense judici, com dèiem abans, ni per tu mateixa, ni saps que les companyes, perquè ningú farà, pues, va sorgint.
1: Al principi us he preguntat, té o cafè amb llet? I ara la darrera pregunta, que és molt òbvia, eh? Veig que totes porteu els escrits fets a mà, o sigui, estan fets a mà. Suposo que també és una de les consignes del taller, que heu d'escriure a mà. Però la pregunta seria, escriure a mà o l'ordinador?
2: Responc jo, per exemple, sempre a mà.
1: Sempre.
2: Però en el meu cas sí, perquè jo sóc analògica al 100%, és a dir...
1: Val.
2: I trobo que té més força, no sé, agafar el boli o el llapis o el que vulguis, no? I és molt més potent, és a dir, per mi sí. O sigui, l'ordinador sí. És... No, bueno, les tecles, el teclat, no?
1: Ho dic perquè a la nostra vida laboral tots són ordinadors i després escrivim molt a través del mòbil amb el WhatsApp. I la veritat és que escriure amb el que sigui, amb bolígraf o a llapis i un paper en blanc, cada cop és més difícil de veure una persona que escriu a mà. I la resta també sou d'escriure a mà? Sí? A veure, La Gisela crec que volia dir alguna cosa.
5: Sí, que per mi personalment sí que utilitzo molt. No sé si per l'època a la que vaig néixer, perquè sóc més jove, llavors sí que he crescut amb mòbils, amb tablets, amb ordinadors. Llavors sí que quan he sigut més gran és un recurs que he utilitzat i que a dia d'avui utilitzo. Si, per exemple, vull passar alguna cosa a l'ordinador o en aquell moment estic escrivint i el que tinc a mà és l'ordinador, doncs sí que l'utilitzo. Però hi ha una cosa a sentir el llapis, el boli, el que estiguis utilitzant i el paper, el que sigui, que el puguis tocar i el veure com és la teva lletra, t'agradi més, t'agradi menys, al final és teu, forma part de tu i sento que té molt més, té molta més profunditat que escriure en un teclat, ja sigui d'una pantalla o d'un ordinador.
4: Sí, és com diu la Gisela, no? És com formar part d'un tot, o sigui, escull la llibreta, el boli, escull la pàgina, no? I tot va sortint del teu cervell cap a la teva mà, al boli i a la pàgina, no? I jo sempre sóc, com diu la Cristina, analògica total. Em passa amb la lectura també, sóc més del llibre que de l'e-book, per exemple.
0: Sí, a més, el concepte de poder veure el primer esborrany, no? També això, la teva lletra demostra una mica si anaves amb pressa, si no, una mica també reflecteix el teu estat d'ànim, no?, en aquell moment. I, clar, pots veure això el primer esborrany, no? Després ja pots passar a l'ordinador o fer el que vulguis, no? Però es veu una mica més l'essència al text escrit.
6: Sí.
1: Digues,
6: per mi aquesta és la paraula, l'essència, no? Que en realitat queda plasmada, no?, aquesta essència. I també com que jo sento que connecto molt més, no?, en el moment d'escriure a mà totes aquestes paraules. I sobretot jo penso que he crescut com... tant amb tecnologies com una mica un equilibri, no? D'escriure mai tecnologia. I quan he d'escriure coses importants o fer una carta a algú o alguna reflexió pròpia, necessito escriure a la mà.
1: Doncs està molt bé, sí, perquè amb aquesta tecnologia que tenim, escriure a mà no s'ha de perdre.
2: No, és com més personal.
1: Correcte.
6: Sí, s'ha de valorar.
2: Sí. Més íntim, no?, també.
1: Doncs, si us sembla, m'acomiado de vosaltres, donarem pas a les noves companyes que han de venir ara. Així que moltes gràcies a la Gisela, a la Moni, a la Mònica, a la Cristina i a l'Alba. Gràcies.
6: Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Doncs ara donem la benvinguda al segon grup d'aquest taller d'escriptura creativa de l'Avent Centre Cultural que el fa la Ruth Estrada. Abans a les companyes que han vingut els he fet una pregunta molt concreta, però ara parlarem amb la Agos, la Mont, la Natàlia i la Sara, així que a totes quatre benvingudes.
1: No, gràcies.
2: Bon dia.
0: A les vostres companyes els he preguntat: té o cafè amb llet? Vosaltres què preferiu?
3: Cafè amb llet.
2: Jo també cafè amb llet.
4: Jo en el dia a dia cafè amb llet, però al curs d'escriptura prefereixo té, perquè és més relaxant, em relaxo més.
0: L'Agos?
5: Sí, jo igual. M'agrada el concepte del té al taller perquè té olors i és una cosa de caliu.
0: Per tant, una bona elecció per part de la Ruth, això de fer-vos sí. uns tés. I, a més, us deixa triar els tés.
2: Sí. Triem té i tassa.
0: Ah, sí? Ah, molt bé. El que passa, sí, a l'hora d'escriure, per això, no us deixa molt triar el que heu d'escriure? Ella us dona unes pautes?
2: Bueno, escriure, el que escrivim és lliure. El que ens dona és
0: unes consignes, no?
3: Una consigna disparadora.
0: I sí. Què és això?
2: Bueno, pot ser qualsevol cosa. Des d'un text que el llegeixi, o una cançó, un objecte, una olor, qualsevol cosa, i a partir d'aquí proposa escriure sobre el que hem sentit amb allò.
0: I el teu us ajuda, a aquesta creativitat.
2: Bueno, és el que deia la companya, fa caliu.
0: Molt bé.
3: Fa caliu també i genera com una rutina, i aleshores l'espai, dic que no, arribar, fer-te el té, posar-te a escriure,
4: començar a xerrar una miqueta,
3: sí,
4: també.
3: Y es torna como, lo voy a decir en castellano que me sale más fácil, como se sacraliza el espacio.
0: Es un ritus y una sacralización, sí, de fet, sí, correcto. Sí. Doncs, si us sembla, començarem amb el primer relat que ens porta la Agos, que és Pañuelitos.
5: Me gusta cuando con la Tata lavamos los pañuelitos a mano. Ponemos el tapón en la pica y dejamos que el agua corra tibiecita hasta que casi rebalsa. Me da risa porque ella siempre dice, ya está, ya está, por miedo a que el agua se salga y se moje el suelo. Pero yo tengo bien calculada la medida y sé que no se va a salir. Bueno, en realidad, cuando meto las manos, un poquito sí que rebalsa, y ahí la Tata me dice, viste, no hay que llenar tanto, pero no se enoja. Entonces sumergimos los pañuelitos secos. Yo los pongo despacito, nunca de golpe, para ver cómo se van empapando y se van al fondo. Los pañuelos siempre son los mismos, y a veces están muy sucios, pero otras no. Igual los lavamos. El domingo pasado, mi pañuelito preferido, el de la nena con sombrero y un globo en la mano, estaba todo marrón de tierra porque la Tata me había limpiado las pantorrillas. En el parque, si no hay amigos, juego a enterrarme las piernas con tierra y después la Tata me las tiene que limpiar. Te van a picar los bichos, me dice, pero no se enoja. Así que el domingo el agua quedó enseguida toda sucia y tuvimos que cambiarla. Cuando los pañuelitos tienen mocos, a veces hay que frotar un poquitito, aunque la Tata dice que el truco del agua tibia lo arregla todo. Debe ser eso y el jabón de pastilla azul que nunca se gasta. Una vez quedan bien limpios, llega la parte que más me gusta. Sacamos los pañuelos del agua, los retorcemos y los pegamos en los azulejos del baño. Yo me aseguro de que no quede ni una arruguita. Así, cuando ya están secos, quedan lisos, lisos. Ahí ya los doblamos en forma de triangulito y la Tata los guarda en su cartera. Por eso, la cartera de la Tata huele siempre tan rico. El jabón de pastilla azul que nunca se gasta tiene un olor a limpio que siempre querés sentir. Por eso me alegró que la Tata me regalara el pañuelito de la nena con sombrero. Lo guardé en mi mochila, junto con la muñeca y el mono, y una caja de colores para ir pintando en el avión. Dice mamá que el viaje va a ser muy largo y que nos vamos por mucho tiempo. Yo a la tata la voy a extrañar.
0: Agost, què et va fer triar aquest relat? És una experiència viscuda? És totalment imaginació? O és una realitat basada... O sigui, és una imaginació, com diuen a les pel·lícules, basada en fets reals?
5: És basada en fets reals. De fet, sí, és bastant autobiogràfic, tot i que hi ha bastanta literatura, perquè no era tal qual. Me com... regocijado en els detalls, sí. I m'he submergit en el moment, que sí que va ser real. El disparador era un objecte de la infància i a més havia de ser amb veu d'infant, i això va ser molt xulo perquè la veu d'infant et porta com a un moment molt present, rotundo, que no et deixa molt d'espai a la interpretació o a l'anàlisi, no? És tal qual era. I m'agrada perquè el contrast entre això, no? La quantitat de present detallat del moment de los pañuelitos i com el moment de l'avió i del viatge dona a entendre que es converteix en passat, no? Que aquell present tan rotundo es converteix en passat i, per tant, en melancolia.
0: Doncs anem amb el relat que ens presenta Lamont, Niña del Demonio.
3: Me llamo Valentina y me gusta pintar animales, nubes y cosas perdidas. Me gusta pintar con témperas de acuarela y ensuciarme las manos. A mi madre no le gusta que pinte porque dice que lo ensucio todo y no recojo nada, que dejo el piso hecho una porquería. Y dice también que la última vez que estuve pintando casi la mato y que soy un peligro. Dice que dejé la habitación pequeña hecha un campo de batalla y cuando entró a buscar la tabla de la plancha se tropezó con los colores de las narices, que así es como los llama ella, colores de las narices, y se partió el labio y la ceja. Dijo, la Virgen del Pilar de Zaragoza. Lo dijo muy alto, varias veces, y empezó a salirle sangre de la boca. Yo no estaba asustada porque pensé que se había pintado con los colores y que quería jugar. Me puse muy contenta porque siempre está haciendo cosas y no juega casi nunca. Me miró muy seria, con esa cara que pone cuando tiene ganas de lanzarme la zapatilla a la cabeza, pero no lo hace. Se limpió el rojo del labio con la manga de la camisa y dijo que era una niña del demonio. Lo dijo bajito, una sola vez. Y tiró mis témperas mágicas a la basura.
0: Doncs, Mon, per digues, què et va portar a fer aquest relat?
3: Bueno, también como... ¿Puedo hablar en
0: sí,
3: castellano?
0: Sí, i tant.
3: Es que esto aquí me conecta
0: com,
3: con...
0: Aquí és com el taller de l'escriptura. Sí. Cadascú ha de ser lliure d'expressar-se de la millor manera.
3: Claro, es que mi lengua materna es el castellano.
0: Molt bé, molt bé. Tranquila, prefiero... sí.
3: Porque estoy más conectada ahí.
0: Sí.
3: Pues un poco como lo que ha compartido Agos, que fue este texto sale el mismo día que el texto de Agos también, y que el disparador ese día era un objeto de la infancia. Y yo cogí uno de los objetos que habíamos traído, no trabajabas con el tuyo propio, sino que podías coger el de otra persona. Entonces yo elegí un dibujo que me llamó la atención, que de hecho tengo esa foto, la guardo. Puedo decir, sí. Es un dibujo que trajo ella.
0: La Sara,
3: perdón. Sí, i a partir d'ahí, pues...
0: I el dibuix et t'aboca aquests colors i aquests llapisos.
3: Era un dibujo infantil hecho con muchos colores. Entonces, de ahí conecté con esto.
0: És increïble, que també ho diu la Ruth quan ens convida a anar a aquests tallers, no? És la manera d'imaginar i de projectar les paraules, no? I en aquest cas una imaginació d'un dibuix et porta a descriure-ho d'aquesta manera amb el teu relat. Doncs ara anirem amb la Natàlia, que ens relata aquellos maravillosos años.
1: Hace un tiempo que llevo pensando que necesito un respiro, un descanso, una mirada compasiva, un autocuidado, un abrazo a mí misma. Pero en estos últimos 10 años no he tenido tiempo de parar y escucharme, hasta que la fuerza de la vida me ha hecho detenerme de golpe. Sin quererlo, me ha dado una bofetada de esas que no te esperas. Aquí me encuentro ahora, sentada en el sofá de casa con una taza de té en la mano, una mezcla de menta y jazmín que me transporta aquellos años de gloria. Cuando me sentaba con mi familia en el patio andaluz de mi abuela, debajo de los toldos, refugiada y protegida del sol ardiente de Carmona, rodeada de rosas, jazmines y aquel manzano central, corríamos mis primos, mis amigos y yo. Recuerdo las risas, los abrazos, el cariño, la alegría de la gente y los pestiños de mi abuela. Parece que la memoria sea una forma de refugio, que el cuerpo, cuando ya no puede más, busca cobijo en los recuerdos, en los lugares donde se sintió cuidada, querida y a salvo. Hay algo dentro de mí que intenta decirme que todavía existen espacios donde descansar, aunque ahora me cueste encontrarlos. Y es que hace apenas un mes me diagnosticaron una enfermedad de esas que nadie quiere nombrar. Mis defensas están bajas y en algunos momentos el miedo y la soledad lo ocupan todo. Me siento cansada y echo de menos a quienes me cuidaron. A veces me asalta la culpa y me pregunto si podría haberme escuchado y querido más y mejor. Pero hoy quizás no se trata de reprocharme nada, sino de aprender a tratarme con la misma ternura con la que recuerdo aquel patio, aquel té compartido, aquella niña que corría sin pensar en nada más.
0: Y yo estaba pensando mientras tú llegías, ¡ay, los pestiños! ¿Cuántos recuerdos? Els records de les iaies del barri, que una era de Granada, la altra de Màlaga, la altra d'Almeria, i cadascuna volia mostrar a la seva veïna com sabia fer ella els pestiños i com es feien al seu poble. O sigui, molts records als pestiños, eh? Sí. Aquellos maravillosos anys realment reflexa a aquest sentiment. Què t'ha portat a tu a fer aquest relat?
1: Pues... Me expreso también en castellano,
0: sí,
1: ¿eh? como mi compañera.
0: Sí.
1: Pues fue, bueno, el disparador fue el olor. Nos trajo unos olores, los olimos, y entonces me llevó al olor del jazmín, del patio andaluz de mi abuela, y entonces pues todo eso pues me fue creando pensamientos, ¿no? De pestiños, de primos, de abrazos, de risas, y entonces esta historia no es real, no tengo una enfermedad, pero... Sí que hace poco fui madre, hace unos años, y desde entonces, pues desde aquel momento me dejé un poquito a mí misma para cuidar a otra persona, y entonces en muchos momentos sí que he querido retomar mi ocio, mi...
0: El teu moment, la teva essència, ¿no?
1: Sí, la meva essència, reencontrarme conmigo, con mí misma. Y entonces pues va un poco por aquí, me he inspirado un poco en eso, en estos años que he querido muchas veces reencontrarme y de que también esto sucede mucho en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que muchas veces nos dejamos hasta que algo pasa y ahí pues nos arrepentimos, quizás.
0: Doncs ara és el moment de la Sara. ¿Qué esperas de mí?
2: A veure, aquest no era l'escrit inicial que anava a llegir.
0: Sí.
2: Anava a llegir un que havíem just amb el mateix dia que elles, amb les olors.
0: Sí.
2: Però avui la Ruta ens ha fet una proposta molt xula. També ens ha posat una cançó que parlava de la vida, de les diferents persones que ens trobem a la vida i de tot el que ens pot portar la vida. I ens ha fet la proposta d'escriure sobre què esperem de la vida.
0: Per tant, aquest relat fa pocs minuts que l'has escrit.
2: Sí, aquest mateix matí. I llavors, bueno, el què esperes de mi és una pregunta que ens fa la vida, ¿vale? I hem de fer la resposta. I bueno, l'he escrit en castellà perquè com que ella ha fet la proposta en castellà, m'ha sortit en castellà, però bueno. A lo largo de los últimos años he aprendido a no generarme expectativas. Las cosas, desgraciadamente, no salen siempre como las planeamos. Salen mejor o peor, pero no como las habíamos imaginado. Así que me dejo llevar, disfrutando de lo bueno que me depara la vida y transitando y gestionando, como puedo, todo lo malo que también me trae. Me viene a la cabeza la historia de un aldeano que se dedicaba voluntariamente a llevar agua cada día desde un manantial hasta un pueblito en la llanura. El pobre solo tenía una vasija grande de barro con una grieta en el lado por la que perdía gran parte del agua por el camino. Él había de hacer varios viajes al día para poder abastecer de agua a todos los vecinos, pero maldecía el no poder tener una vasija nueva. Así no perdería agua e iría más rápido. Un día, cansado, le explicó esto mismo a un anciano del pueblo. Este lo cogió del brazo y le dijo: «Ven, voy a mostrarte algo». Y lo llevó por el mismo camino por el que el aldeano recorría cada día con su vasija de agua. «Mira», le dijo, mostrándole islitas por todo el camino donde brotaba hierba fresca y flores. «Todo ese agua que se vierte ha hecho crecer toda esta vegetación que ves, y el camino ya no se ve árido. Has ayudado a que se vea bonito y con vida». «Bien, pues eso es precisamente lo que me gustaría tener. No más cosas materiales, sino la oportunidad, la certeza de que mi paso deja huella, que mi tiempo en el mundo dejará algo por lo que sería querida y recordada».
0: Moltes gràcies, Sara. Mentre anàvem parlant, doncs preneu un te, compartiu textos, i ara la Sara ens acaba de comentar que també us han posat una cançó. Doncs m'agradaria una mica que m'expliquéssiu la vostra experiència que heu tingut amb aquest taller aquestes darreres setmanes, perquè el grup que tenim ara, he d'explicar als nostres oients que acaben de fer un taller amb la Ruth, que ara hi ha un altre grup que estava a baix, a la sala del 75è aniversari, i heu vingut del taller d'avui i heu pujat cap aquí a la ràdio. M'agradaria que ara féssim una miqueta de debat, que compartíssiu amb mi les vostres sensacions i els vostres aprenentatges amb aquest taller. Vinga, Mon.
3: Vale. Bueno, yo digo cuál es, por qué estoy aquí.
0: Molt bé, sí.
3: Claro, yo en realidad he venido dos veces al taller. Entonces la idea, ahora como el taller va a continuar, entonces ahora sí que voy a tener la disponibilidad para venir más. Entonces mi motivación de apuntarme aquí es porque necesito como reconectar con esta parte de escritora en mí que la tengo enterrada y frustrada, ¿no? Entonces la motivación era, bueno, esto, abrir eso otra vez en mi...
0: Perquè a micro tancat, abans de començar, sí, tu m'has comentat que havies fet algun taller de teatre. Per tant, bueno, tu tens molta vena artística.
3: Dedico, es que yo me dedico, yo trabajo con grupos en riesgo de exclusión, uh-huh, con salud mental, etc., sobre todo con mujeres y con adolescentes, y a partir del teatro. O sea, el teatro es la excusa para trabajar, bueno, eso.
0: Y ahora,
3: entonces, el teatro para mí es una herramienta importante. La escritura, claro, también la uso, pero más para la creación de las piezas que hacemos.
0: I en el cas de l'Agos, sí, que ets professora, què et porta a fer un taller creatiu, un taller d'escriptura creativa? Perquè, clar, tallers n'hi han de molts tipus, però aquest és d'escriptura creativa. Què t'ha portat a tu, Agos?
5: Doncs d'escriptura, perquè sempre també l'escriptura sempre ha estat present, sempre porto la llibreteta i quan em ve, i si no porto la llibreta, les notes del mòbil, o un personatge que veig pel carrer, o algo, disparadors que sempre tenim, no? Interns, així com la Ruta ens proposa, doncs alguna cosa durant el dia a dia que et dispara i et venen ganes d'escriure algo, sempre hi ha estat, però des de feia un temps també manca de temps, o no sé, moments així que vas passant, que ara estava com més bloquejada. No sortia, no hi havia el xorro, estava una mica tancat. I quan vaig veure el cartell de passada aquí a la plaça de l'Avenç, vaig dir, doncs mira, al costat de casa segur que serà xulo per inspirar i per obrir una miqueta el flux una altra vegada i tornar-me a animar. I la veritat és que sí, molt bé, no? De les coses més guais que m'ha semblat, a part de les idees, de les propostes, que són molt xules totes, és la consigna de posa d'escriure i no paris, sense judici, sense mirar enrere, i alguna cosa surt. I això està guai.
0: La Natàlia, què t'emportes tu d'aquest taller?
1: Bueno, hoy es mi segundo día también, como la compañera, y creo que voy a continuar. Yo hago teatro con Ruth también. Y bueno, lo que me llevo, yo me apunté para conocerme, para explorar pues cosas de mí, ¿no? Que como he contado antes, como mi relato, ¿no? Pues que habla de cuidarte, de estar, del autoconocimiento, de cuidarte. Y hace años escribía un diario, escribía cartas a amigas, y ahora con las redes sociales pues esto lo dejé de hacer y tampoco tengo tiempo para escribir. Y pensé, pues mira, es una oportunidad para escribir, para tener mi ratito, ¿no? Y para, no sé, para explorar campos de mí, ¿no? Para autoconocerme.
0: I la Sara, què t'aporta tu a aquest taller?
2: Doncs jo porto des del començament, he fet tots els tallers, des de l'inici, i la veritat que amb molt sorpresa, jo la Rut la coneixia perquè havia sigut la profe de teatre del meu fill gran, i sempre havia volgut fer alguna cosa amb ella, i aquesta oportunitat vaig dir, l'aprofito, perquè a més jo hi he escrit sempre. Però ella s'ho sabe, perquè ho he dit moltes vegades, em fa molta vergonya llegir en veu alta i em fa molta vergonya llegir els meus escrits. I llavors era com un repte, perquè clar, el taller ho has de llegir amb les companyes. Però sorpresa, perquè jo l'he dit a la Ruth i l'he dit amb les companyes, primer, de la quantitat de nivell. I dic nivell des del cor, vull dir, des del carinyo dels escrits de les companyes. I a part, de tenir la tranquil·litat, la seguretat d'això, que, com deia l'Agos, no hi ha judicis, ningú et critica. I la Ruth no permet que tu et critiquis a tu mateix. Llavors, és com un espai tan segur que això, no?, que super a gust.
0: La Ruth, quan ens convida a apuntar-nos al taller, diu: atrevim-nos a vèncer la pàgina en blanc, trobarem el nostre estil i el potenciarem. I vosaltres el que heu trobat és un espai de tranquil·litat on no hi ha judicis i on esteu veient que les vostres capacitats van molt més enllà, dintre que també valoreu, evidentment, les capacitacions de les vostres companyes. És, bé, trobo que és un espai molt, molt maco, molt ben trobat, i que continuareu.
3: Sí. ¿Puedo añadir una cosa?
0: Las que vulguis.
3: Mira, que el hecho de que sea... Porque claro, la escritura tiene algo muy solitario, y el hecho de estar compartiendo, ¿no?, que sea colectivo, entonces es, claro, es doblemente nutritivo, porque aunque te quedes en blanco, pero te rescata la otra persona, no sé cómo decirlo.
0: I a més a més, és un...
3: Se multiplica.
0: Feu els vostres relats, sí, sí, en el que no hi ha competència, que no és un concurs.
3: Claro.
0: I això no. També dona molta tranquil·litat.
3: És un espacio seguro, ¿no?, que lo ha dicho Sara.
2: No, no, i és que a més, vull dir, ja no és que et sorprenguis del que escrius tu, perquè tu més o menys et coneixes, no? Que també te'n sorprens, eh? Perquè escriure, sí, sobre algo que no és a propòsit, vull dir que és, surt en mal moment, és... Et sorprens de la capacitat, però de veritat, jo m'he sorprès molt i m'he com nutrit molt dels escrits de les companyes, molt.
0: És veritat que els relats, quan tu comences a escriure, arriba un punt que tenen com vida pròpia, tenen les seves pròpies cames i van per on volen? Us està passant? Que poder voleu escriure sobre una cosa i acabeu i dieu, però si això no és el que jo tenia en mente a l'inici? Sí? Us passa?
1: Sí. Sí, bueno, en el texto que escribí yo el otro día era sobre el olor, pero al final escribí sobre recuerdos de la infancia, de antes, y fue un pupurre de cosas, y al final tampoco escribí mucho sobre el olor en sí. Uh-huh. O sea que sí, en el texto del otro día sí que me pasó esto, que fueron como varias, muchas ideas entrelazadas.
0: ¿Y a Lagos?
5: Sí. Aquesta idea, no?, de que has de començar i com que tens el paper en blanc al davant, que és, bueno, ahí voy, no?, i ara, i estàs allà pensant-ho, però veure les companyes i que tot comença, és com un todo que s'arranca, llavors arranques i no saps molt bé a on vas a parar i d'alguna manera tanques, no?, sí, i et sorprèn, sí.
0: I ara ja, si us sembla, per acabar, m'agradaria saber... Aquest taller, què creieu que us aporta a partir d'ara a la vostra vida i a la vostra forma fins i tot d'analitzar les coses que us estan passant? Us ajudarà?
2: Bueno, a mi personalment d'entrada ja em dona un espai per mi, com deia la Natàlia. un espai que també necessitava per dedicar-me per mi i només per mi. I sí, vull dir, com a autoconeixement, és una eina que trobo que meravellosa, com a eina de sociabilització també, i ja et dic, molt enriquidor, perquè a més, vull dir, gaudeixo molt dels escrits de les companyes.
0: Molt bé. I a la resta, per exemple, a l'Amont, tu creus que aquest taller, a partir d'ara, què t'aporta?
3: A mi m'aporta, bueno, que generar en mí otra posibilidad. Bueno, y como ha dicho Sara, también es un espacio solo para mí, porque yo uso la parte creativa, pero la tengo puesta al servicio de mi trabajo. Entonces, esto solo es para mí. O sea, es un espacio creativo solo para mí y lo necesito, porque si no, me seco.
6: Secar, sí, es la palabra. Sí.
3: Y es
4: yo algo, creo...
3: Sí.
0: Sí.
4: No, que yo creo que si continúo, lo que me va a aportar es claridad a mis sombras, a mis dudas, a mis, no sé, me va a aportar analizarme a mí más, a mí misma, y darme claridad.
0: Doncs penseu que el que estem fent ara forma part també del taller. Venir a la ràdio, que llegiu, no solament amb les vostres companyes, sinó que des d'aquí uns dies, perquè això ho estem enregistrant, hi haurà més gent que ho estarà escoltant. Evidentment, farem la emissió d'aquesta gravació. I també és una de les propostes que feia la Ruth, no a vosaltres com a alumnes, sinó aquí a l'Avent Centre Cultural, de dir, seria bo que en finalitzar aquests trimestres, doncs vosaltres tinguéssiu el repte també, a més de tenir que recitar davant de les vostres companyes, sinó de fer-ho davant d'un micròfon. Així que us dono les gràcies per haver vingut i suposo que ens tornarem a trobar, perquè cada trimestre doncs hi haurà la finalització del taller i us acollim aquí a la ràdio. No sé si per acabar alguna de vosaltres vol dir alguna coseta i ens acomiadem. Ja està?
4: Ha sido un reto para mí, venir aquí. Gracias.
0: Sí, exacte.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, a la Agos, a la Mon, a la Natàlia i a la Sara. Una abraçada.
2: A tu.
7: Les entrevistes d'Esplugues FM.
8: Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: A l'atenció primària i comunitària, coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem. I amb tu, formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Casellas Trio i convidats. 17 d'octubre a 7:45 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre a partir de 9:45 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat, diumenge 25 d'octubre a 7:45 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a les 9 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a les 9 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i festes.

0: Carpe Diem. Ideas, propuestas y consejos para ser feliz.
1: A continuació, podreu escoltar el programa La Insalada, amb Héctor Campobello, avui a les 10. Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
0: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Avent Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web avensesplugues.cat. Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 10.
1: Avui és 12 d'octubre. Dia Mundial de les Malalties Reumàtiques.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
2: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
5: Sou una entitat?
6: Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
8: Artista?
9: ONG? Músic?
10: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
11: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
12: És gratis!
13: Estàs escoltant Esplugues FM.
14: Esplugues FM.
15: Algú ja riu i surt el sol i ja badalla i es pateguen els balcons de flors i sona un vals.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un Poco de Todo y Algo Más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Comencem aquest dijous amb la presentació del programa per aquest Arrelat durant tot el mes d'octubre, on es posaran en valor els tres eixos que reforcen aquest programa, que és el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. En quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans d'Esplugues, que enguany celebren el seu 45 aniversari. El Ball de Nans és una peça fonamental dels orígens de la nostra cultura popular a la nostra població i de la Festa Major de Santa Magdalena. Per celebrar-ho, es farà un brindis de benvinguda i un brindis de celebració d'aquests 45 anys. La festa s'acabarà amb un concert amb el grup Hidra. És un grup català de ball folk i de música d'arrel que combina la música tradicional amb la improvisació i la música electrònica. No us ho perdeu. Tenim actes per aquest dijous 15 d'octubre a partir de les 8 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles

0: són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui parlem de l'Associació de Veïns del barri del Centre d'Esplugues.

0: Per parlar d'aquesta entitat i de les seves activitats, avui hem convidat el José Luis Álvarez. Hola, molt benvingut.
1: Gràcies.
0: Gràcies per estar amb nosaltres, que feia molt de temps que volíem quedar. José Luis, quan es va fundar l'Associació de Veïns del Centre?
1: Doncs pues mira, jo tinc que l'Associació de Veïns del Barri Centre, amb el registre que tinc jo, va ser el 26 de maig de 1992.
0: I quina és la inquietud o la motivació per crear aquesta associació? Es van crear d'altres associacions, evidentment, aquí a Esplugues i als diferents barris, no?
1: Bueno, clar, com Esplugues és una ciutat de barris, perquè tots són barris, es va pensar en fundar aquesta... No la vaig fundar jo, eh? Això la va fundar el Ramon Cervera, sí. N'hem parlat diverses vegades. Primer la seu era a Cidre Martí i després va passar al carrer de l'Església. I després, quan jo la vaig agafar, va estar uns dies a la plaça Santa Madalena, que és un local parroquial, i de seguida l'Ajuntament, en aquella època, no sé, Salazar, em sembla que es deia, que es va morir de repint, era un regidor, es va preocupar i vam agafar el local on estem ara, a Àngel Guimarà 43.
0: Està dintre del passatge,
1: dintre
0: per les persones...
1: Bueno, no és passatge, no, és el carrer mateix, Àngel Guimarà, però entrant cap a dintre, que no té sortida, allà mateix.
0: Sí. Si veniu al centre d'aquí del Robert Brilles, hi ha com un passatge que va cap a dintre, que és un carreró peatonal sense sortida, que és Àngel Guimarà també,
1: sí, sí.
0: Però que fa tota l'entrada d'aquest passatge. Quines activitats desenvolupeu des de l'entitat?
1: Aviam, l'Associació de Veïns, quan es va crear per donar un servei al barri i per lo mateix a tot el poble, perquè ens dediquem al barri, però també funcionem en tot el poble. El que fem normalment és manualitats, que fem els dilluns manualitats, té molt d'èxit, venen normalment, no podem agafar més, venen 10 persones, tant homes com a dones com a nens, nen n'hi ha un, dic nens perquè té 18 o 20 anys, i cadascú fa el que vol de manualitats, és a dir, un porta una cassola de casa i la pinta, l'arregla, un altre porta un petit moble i també el pinten, el reglen, cada un fa el que vol, un altre porta un vestit i el cus allà, hi ha una professora que orienta una mica i té molt d'èxit, manualitats té molt d'èxit. Després, dimarts a la matí fem xicun o ioga, diguem-ne el que vulguis. També, com a local, tenim un local de dues plantes, que és gran, però clar, en cada planta no hi cabe molta gent. Llavors, amb 10 o 12 persones hi ha més que suficient. També, molt bé, està ple. Per la tarda fem pintura, també, cada persona cada que vol aprendre a pintar, només s'ha de portar el mar, la tela, per fer la pintura. Hi ha una professora que l'ensenya, i si sap una mica, millor.
0: Totes aquestes persones que imparteixen els cursos són voluntaris de l'associació?
1: No, aviam, els que venen a aprendre...
0: No, els que imparteixen les classes.
1: Els que imparteixen només és una professora, la que imparteix. Vale. Aquesta senyora és sòcia de l'associació de veïns. Em sembla, no m'hi fico, perquè em sembla que cobra una mica.
0: Bueno, és una aportació d'ajut,
1: una col·laboració. Això mateix, sembla que cobra una mica i, clar, com és natural, tu t'has de pagar el quadre, el marc que vols fer, tot el que vols fer, això ho poses tu. Dimecres també fem el mateix, tornem a fer pintura, la fem dos dies, dimarts i dimecres. Llavors, els dijous fem sevillanes, també va tenir molt d'èxit, després fèiem anglès parlat, o sigui, ensenyaven a parlar en anglès, els dissabtes al dematí. Després, aquestes són les activitats que fem normalment a local. Després, activitats que fem a fora de local, de lo que més contents estem l'Associació de Veïns, per dir-ho d'alguna manera, és l'homenatge a la gent gran del barri.
0: Sí.
1: Dient del barri, però, clar, gent de 91, 92, 93 anys, o sigui, de 90 cap amunt, els que vulguin. A vegades no en tens prou amb el barri, has de recórrer als barris més a prop.
0: Has d'obrir una miqueta més.
1: Al Gall, a la Plana...
0: Sí. A Can Clota, que sé que hi ha hagut alguns veïns de Can Clota, que són molt grans.
1: Llavors fem és molt maco aquest concurs perquè és molt gran.
0: Després també fer una cosa que està reconeguda a tota la població, que és el carrer, les flors al carrer.
1: Les flors al carrer col·laborem.
0: Exactament, que ho fan els veïns del mossèn Cinto.
1: Col·laborem amb els veïns del carrer, demanem una subvenció a l'Ajuntament perquè ens ajudi, però clar, les flors costen diners. Has de comprar tota la flor que posem, costa diners. Salve alguna que anem a buscar a la muntanya Ginestra i començarà antigament, però ara no et deixen ni collir, eh? O sigui, ara està prohibit.
0: No, no es poden collir.
1: Està prohibit, ara està prohibit.
0: Les herbes ramalleres del camp no es poden recollir.
1: Llavors anem a comprar flors i, bueno, demano una petita subvenció que ens dona l'Ajuntament. Dic petita perquè no se la dona gran. Si se la donés més gran, millor, no? Però, bueno, ja tenim prou.
0: Col·laboreu amb els veïns, amb aquest...
1: Amb les flors,
0: les flors
1: fem
0: al carrer,
1: reunions, i vinga
0: també,
1: reunions.
0: Exacte, participeu també quan es fa el sopar dels
1: el
0: veïns.
1: El sopar i l'endemà el festival infantil.
0: Exacte.
1: També el festival infantil, comprem les xutxeries pels nens, les solles per trencar l'olla, tot això. Col·laborem tot el que podem amb el... També demanem una subvenció. De moment se'ns van donant una subvenció per les flors al carrer i una subvenció pel festival infantil.
0: Alguna exposició que recordo que s'ha fet
1: sí,
0: al centre vostre?
1: Fem un concurs de fotografia,
0: sí,
1: que també el fem cada dos anys, per no repetir. Primer vam començar perquè no els fotògrafs tinguessin una mica més de marxa per poder fer coses al poble d'Esplugues. Després el barri, i ara ja dediquem tot al barri centre, i si algú en demana, pues fem els barris el més a prop possible, però si no, el poble d'Esplugues també és molt maco.
0: També veu editar un llibre de fotografies d'Esplugues abans i ara.
1: El mateix llibre de l'exposició de fotografies van dedicar un llibre,
0: sí. No sé si esteu en contacte amb la secció de fotografia d'aquí de l'Avenç per fer aquest treball.
1: Col·laborem amb fotògrafs que són de l'Avenç, però sí, també.
0: Bueno, ja els informarem. Des de la secció de la ràdio informarem a la secció de fotografia.
1: Això mateix. La secció de fotografia comptem amb ells perquè hi ha molts socis que de l'Avenç que són de la fotografia que són de la l'associació de veïns. Llavors col·laborem amb ells també.
0: També feu una exposició de pessebres.
1: Fem... Primer, si anem per dades, primer sí, el concurs de panellets.
0: Tens raó,
1: el concurs
0: panellets
1: de panellets és el dia 1 de novembre.
0: Uh-huh.
1: El fem, si fa bo, a fora, al Robert Brilles, als jardins, i també té molt d'èxit. Veixent, inclús de fora, uh-huh, de Vilanova, de molts llocs de fora, que ja venien fa molts anys, llavors continuen venint, perquè donem premis...

0: aules per tot el voltant i així, que van bé 15, 14, 15, 16 pessebres, molt bé. Hi ha un jurat que cada any el canviem una mica perquè no sigui sempre el mateix. I bé, un any va ser el capellà i dos ajudants del capellà que venien a valorar. Molt bé, molt bé. També tenim molt d'èxit, molt.
1: La pregunta que és obligada i que faig a totes les entitats és que què hem de fer per associar-nos a la teva entitat, en aquest cas l'Associació de Veïns del Centre?
0: En principi demanàvem que fossin veïns del carrer de l'Avent, del
1: barri
0: del barri centre. Però ara no, perquè tenim molta gent, perquè fem també dues excursions a l'any. Per tot el poble, no per tot el poble, per tot el país, per Catalunya. A vegades també en sortim de Catalunya, ara et diré dos que van tenir molt d'èxit, que van tindre que venir dos autocars. Normalment fem un, perquè hi ha prou feina fer un autocar per buscar el dinar, on hem d'esmorzar, el preu que no se'n baixi, perquè clar, fer una excursió que val 50 euros o 100 euros, això ho fa tothom, però fer una excursió de 35-40 euros com a màxim tarda a ajustar molt, eh?
1: Sí.
0: Llavors, clar, dos autocars, el segon ja no s'omple a vegades del tot i surt molt car.
1: Però bueno, no seria requisit obligatori viure al barri del centre,
0: això mateix,
1: simplement tenir una inquietud.
0: Tenim molta gent que ja no és del barri del centre, simplement jo ara et donaré un telèfon,
1: sí,
0: perquè el que vulgui truqui amb aquest telèfon, que és el meu, perquè a l'Associació de Veïns tenim telèfon també, fitxa i mòbil. Jo, socis, mira, quan es va fundar aquesta associació, jo tinc aquí, es pagaven 1.200 pessetes a l'any i es podia fraccionar. Ara paguem 12 euros a l'any també. I també, si algú volgués fraccionar-lo, també es pot fraccionar. És un euro al mes. Amb un euro al mes, cada excursió que fem, el soci té un descompte, amb la sortida.
1: Sí, sí.
0: En dues excursions que fem, ja pràcticament es paga la quota.
1: José Luis, facilita'ns aquestes dades que ens has dit abans d'aquest telèfon perquè es posin en contacte amb
0: tu. Sí, mira, et dono el telèfon on poden trucar, que és un mòbil, el 655 94 14 52. I donaré pel que vulgui enviar un correu a Associació de Veïns, Barri Centre, en català Barri Centre, acabat en B, 43@gmail.com.
1: Molt bé.
0: Aquí és el correu de l'Associació de Veïns, que també poden enviar un correu, ja estarem en contacte per correu electrònic. I si volen per telèfon, que és el més senzill, doncs ja parlem.
1: Doncs vinga, ens acomiadem del José Luis per finalitzar aquesta entrevista.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui parlem amb l'Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, una entitat amb la que ja hi vam parlar, però hem cregut interessant i convenient seguir amb l'actualitat que ens depara la memòria històrica i la recuperació de la memòria històrica. Així que donem la benvinguda a la Tina Merino. Hola, Tina.
3: Hola, Isabel.
1: Moltes gràcies per estar novament amb nosaltres.
3: A vosaltres.
1: Vull dir que la Tina Merino és professora jubilada d'Història, ha treballat 22 o 23 anys a l'Institut de la Maiola i la recuperem, diguem-ne, als estudis d'Esplugues FM, doncs per parlar d'aquesta Associació de la Memòria Històrica. Explica'ns, l'associació es va fundar, crec, el 2005.
3: Sí.
1: Digue'ns quina és la funció de l'entitat.
3: Sí, doncs la funció de l'entitat doncs és fer activitats, no, de sensibilització envers la memòria, recuperar, fer activitats de sensibilització al Baix Llobregat, sobretot als ajuntaments de Cornellà, Esplugues, Sant Joan d'Espí, Sant Feliu, el Prat, que són els que col·laboren més amb nosaltres. I aquestes activitats de sensibilització són bàsicament doncs xerrades, no?

0: exposicions, presentacions de llibres i una activitat, l'activitat més important de la nostra associació, que és la presentació de la revista, que és la nostra senya d'identitat, no? Perquè fem una revista des de, bueno, des de la fundació el 2005, que es va fundar l'associació, i es va començar a fer una revista, bueno, diferents monogràfics, eh? Vam començar fent diferents monogràfics sobre el paper de l'Església a Cornellà, les lluites obreres, la Segona República, el president Azaña, el president Companys. Totes aquestes publicacions estan penjades a la nostra web, que la podeu trobar a memoria.antifranquista.com. I llavors, a partir del 2011, vam començar a fer una revista, una publicació anual dedicada a la repressió a cadascuna de les comunitats autònomes de l'Estat espanyol. Es va començar per Andalusia perquè va ser la més represaliada políticament. Van ser assassinats 51.090 civils. Després van continuar en Extremadura, després Galícia, Comunitat Valenciana, Balears, Castella-La Manxa, Castella-Lleó, Catalunya. Després Madrid, País Basc i Navarra, l'Aragó, el 2023 Astúries, Cantàbria, Rioja i Múrcia, i acabem amb aquesta publicació, no?, en Canàries, Ceuta i Melilla.
1: És curiós perquè, tot i que podríem pensar que Catalunya va ser una de les comunitats més represaliades, no és així.
0: No, no és així, perquè Andalusia van entrar molt aviat, o sigui, el 36 pràcticament no va haver-hi guerra, i van entrar a saco i els assassinats van ser tremendos. Catalunya va ser republicana fins al gener del 39. I també una altra cosa, la situació geogràfica de Catalunya va permetre l'exili a moltíssima gent. De Catalunya a Extremadura era difícil marxar, tot i que molts andalusis, molts extremenys van anar a les zones republicanes, no?, a la retaguardia, van marxar d'Andalusia i d'Extremadura, però Catalunya, clar, va ser republicana fins al gener del 39 i després, de forma endreçada, es va organitzar la retirada. No? I sí que hi ha molta gent, molts catalans a l'exili, eh? Que precisament hem fet ara una recerca d'exili i deportació al Baix Llobregat i jo he estat en el grup de recerca d'aquí d'Esplugues, sortirà publicada, d'exiliats i deportats a Esplugues. Les recerques mai estan tancades. Estem al voltant, ara ho dic de memòria, no sé si són 73 persones exiliades a Esplugues i 3 deportats. I a més tenim més, però constatats, que els hem trobat a camps de concentració, tenim, de França tenim al voltant de 73. És que ho dic de memòria, no sé exactament ara la xifra. Nosaltres estem agermanats amb una entitat que es diu, i també es diu Amical dels Ancians Guerrillers Espanyols en França, FFI, Fuerzas Francesas de l'Interior. La majoria de la gent que composa aquesta associació són fills i filles dels republicans espanyols, molts d'ells catalans, que van sortir a l'exili, no? I llavors cada any, al voltant del al mes de març, al voltant del 8 de març, fan una trobada a l'estació de Borredón, que està al costat de Montaban. I per què en aquesta estació? Perquè en aquesta estació van arribar 15.000 espanyols republicans. I d'aquesta estació van anar caminant 4 quilòmetres a un camp de concentració que es diu Set Fonts, que avui dia estan batallant. Ells han reconstruït un, com una mena d'espai que recorda el camp, com una barraca del camp, és l'únic que queda, que ells han reconstruït, però el que és l'espai del camp estan batallant perquè és propietat privada i ara volen posar una granja de marranos i estan lluitant perquè sigui, mantindre-ho com a lloc de memòria, no? Quasi cada any anem. He de dir que aquest camp de Set Fonts van haver-hi exiliats espluguins que van passar per el cap de Set Fonts. O sigui que seria una visita obligada també per la gent d'Esplugues l'any que ve, el 2025.
1: Doncs ja ens quan avisaràs.
0: Sí, ja us avisaré.
1: Difusió perquè, per la ràdio.
0: Sí, no? Ho farem amb temps perquè és molt interessant i molt important, no? I ara tenim noms concrets de gent d'Esplugues que va passar per aquest camp de Sant Fons. Jo m'he quedat perplexa, no? I molt afectada quan he llegit alguns articles de com feien desaparèixer els republicans a Canàries, no? He llegit en un article, no?, que, per exemple, a Tenerife hi van haver-hi presons, però van haver-hi també vaixells presons. I llavors, des dels vaixells presons, els posaven en un sac, tancaven el sac amb pedres i els tiraven al mar. És tremendo. I també d'altres, no? També dintre de la revista ve la història del últim president de la República Espanyola, Juan Negrín, que era de Canàries, era canari, i la història és tremenda, el que li van fer al doctor Negrín, perquè era un doctor, era metge, però va ser l'últim president de la República. Tremendo, tremendo el que van fer al doctor Negrín. O sigui que recomano la lectura de la revista i la lectura de la revista, que per comprar la revista us podeu posar en contacte amb nosaltres, escrivim al correu de l'associació nostra, que és memoriahistoricabll@gmail.com, memoriahistoricabll@gmail.com, i si no, trucant al telèfon 647-167-957. També deixem unes quantes revistes a la llibreria Esplugues. Per si algú d'Esplugues deixem unes 10, la vol comprar. Val 4 euros i és quasi un llibre. És un monogràfic de la comunitat autònoma sobre la que treballem. És a dir, que els articles són d'investigadors i d'historiadors de les universitats, de les comunitats autònomes que treballem.
1: Doncs jo ara vull fer una proposta a l'audiència, i jo ho vaig fer. Quan veu publicar la revista sobre Aragó, com que tinc amistats amb unes persones i a vegades vaig al seu poble a passar dies de vacances, doncs vaig comprar dues revistes. Una va ser que la vaig portar a la biblioteca d'aquest poble i la tenen a la biblioteca. Per tant, us encoratjo, persones que tingueu relació amb gent de Canàries, Ceuta i Melilla, compreu la revista per vosaltres, en compreu una altra, la regaleu a les vostres amistats o bé la podeu portar a la biblioteca de la població que correspongui, perquè són revistes que són molt barates. Jo crec que em va costar 2 o 3 euros.
0: Sí, a veure, el preu general és 4, però de vegades les donem per 2, perquè com que nosaltres també rebem una subvenció per editar la revista, doncs les donem, i és un llibre d'història sobre la repressió franquista en aquesta comunitat. També col·laborem, evidentment, a l'Amical de les Brigades Internacionals i a l'acte que es fa a Barcelona, i també, per exemple, ara ens acabem d'afiliar a l'Ateneu de Memòria Popular de Barcelona. A l'Ateneu de Memòria Popular de Barcelona està format per diferents entitats, com per exemple l'Amical de les Brigades Internacionals, l'Amical Mauthausen, l'Amical de Ravensbrück, que va ser el camp on van estar les dones deportades d'aquí d'Espanya. Després també l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates, l'Eurom. És a dir, funciona Irídia, que és un grup de jutges, de juristes, funciona a l'Ateneu de Memòria Popular com una mena de coordinadora de les entitats memorialistes més importants de Barcelona i de Catalunya. I ens acabem de lligar amb ells mitjançant una, ens hem afiliat com a associació per pertànyer a l'Ateneu de Memòria Popular de Barcelona.
1: Les persones que estigueu interessades en aquest tema, us hem de dir que a la pàgina web de la Generalitat podeu buscar associacions memorialistes de Catalunya, i és memoria.gencat.cat, i després hi ha el centre de documentació del memorial. Vull dir, allà sí, hi ha tota una sèrie d'entitats aquí a Catalunya, algunes de les quals ja les has mencionat tu. Sí. Però sapigueu que avui en dia a través de Google es poden trobar moltes coses i moltíssima informació.
0: Sí, nosaltres també formem part del Memorial Democràtic de Catalunya, sí, i també de la Xarxa de Memòria Històrica Democràtica del Baix Llobregat, que per cert, cada any al voltant de maig es fa un acte de la deportació a Sant Feliu, i com que ja tenim els noms de molts deportats dels Baix Llobregat, com que hem fet aquesta recerca, hem participat, jo crec que quasi tots els pobles del Baix Llobregat en la recerca, la publicarà el Centre d'Estudis del Baix Llobregat, la recerca.
1: Moltes gràcies, Tina. A més, és molt important transmetre a les generacions tots aquests valors democràtics, que és, de fet, el justificar la vostra feina.
0: Sí, és importantíssima l'educació. Ara iniciem un projecte amb el Memorial Democràtic sobre els represaliats del TOP, del Tribunal d'Ordre Públic, que és gent que encara viu, gent que encara viu, que van ser represaliades als anys 60, 70, ¿vale? I a la nostra associació tenim socis que van ser represaliats, i en concret el nostre primer president va estar a la presó, va estar a l'Assemblea de Catalunya, li van empresonar i va ser represaliat pel TOP. I també aquí a Esplugues tenim un represaliat del TOP que es diu Alexis Mesón. Alexis Mesón Doña. Li farem una entrevista que serà gravada, i la idea és passar per les escoles de secundària a parlar de la generació TOP, de la generació represaliada pel Tribunal d'Ordre Públic. Ja està en marxa en el memorial amb entrevistes de gent de Barcelona, com per exemple el Carlos Vallejo, que va ser un sindicalista i és el president dels presos polítics, va ser represaliat per TOP, i té ja l'entrevista, està penjada a la web del memorial i s'està anant pels diferents instituts, i nosaltres volem repicar això aquí al Baix Llobregat, ¿vale?
1: Perquè aquesta feina del TOP ja fa molt de temps que l'esteu
0: treballant. Sí, s'està fent, s'han fet llibres, s'han fet investigacions, però ara estem intentant fent entrevistes a aquestes persones i portar-les, les que puguin, perquè hi ha gent que ja no pot anar als instituts, les que puguin venir als instituts, per exemple, anar als instituts amb aquestes entrevistes i fer unes xerrades perquè arribi, no?, aquesta informació, no?, aquesta investigació a l'alumnat. Vale, perquè és important, és importantíssim l'educació, no? Perquè fa poc va sortir una enquesta que el 20% de la joventut lo que està només per la llibertat, però per res més, per la llibertat i per res més, no?
1: Però tampoc no saben ben bé ells en què consisteix la llibertat,
0: Sí, i com es va aconseguir la llibertat i qui va lluitar per la llibertat.
1: Clar, això no s'ho planteja, es planteja la llibertat de poder jugar amb les meves màquines a l'hora que jo vulgui, entrar i sortir de casa a l'hora que jo vulgui sense que ningú em controli. I no és això.
0: No és això, no. No és això només. S'ha de parlar molt. O sigui, la llei de memòria històrica ja diu que vam treballar les associacions perquè s'introduís en el currículum tot el tema de la repressió, que no està inclòs en el currículum. Es parla dels camps de concentració nazis, però dels camps de concentració que van haver-hi aquí a Espanya i a Catalunya, que van haver-hi també, no es parla. O sigui, s'ha de fer una lliçó del tema de la repressió.
1: És molt fort, perquè després de 48 anys, crec, de la mort del dictador, o sigui, resulta que fins l'any 2022 no s'aprova la llei de memòria històrica, i entitats com la vostra, que comencen a funcionar el 2005. I aleshores, estamos locos? Realment és que no s'ha fet una transició democràtica, perquè no hem transmès aquests valors a les noves generacions.
0: No. A veure, i més ara, no? Perquè ja hem plegat dels instituts mestres i professors que vam viure la dictadura, i per tant tenien una consciència, estaven molt sensibilitzats en el tema, i quan arribaven aquests temes, no?, doncs prioritzaven parlar de la repressió franquista al nostre país. Però ara ha arribat una tanda de professorat molt jove que han nascut a la democràcia,
1: que no han viscut la repressió,
0: si això,
1: a les seves famílies, clar, com és el teu cas.
0: Sí, i que si això no està al temari, doncs
1: no ho
0: faran.
1: Afortunadament sabem que hi ha algunes professores i professors que sí que estan sensibilitzats, però també diríem que és una minoria.
0: És una minoria. Per garantir que això arribi a l'alumnat, s'ha d'escriure el currículum, s'ha de modificar el currículum i que introduir la repressió franquista al currículum.
1: Ara aniré una mica amb el tema més personal, Tina, perquè tu tens clara la funció que ha de tenir un professor amb el tema de la recuperació de la memòria històrica. Tu ho has treballat molt en l'ensenyament, amb tots els teus alumnes, amb el teu alumnat, però quan et jubiles passes a ser la presidenta de l'entitat perquè no ho pots deixar. O sigui, necessitem figures com la Tina i els teus companys que formen part de la Junta, perquè si no és
0: doncs
1: això.
0: Sí, clar. Jo sempre que parlava de la repressió parlava del meu cas en concret, no? Jo tinc família represaliada en fosses i això els arriba molt a l'alumnat, moltíssim. I per exemple, per Sant Jordi els hi feia fer relats de memòria històrica, és a dir, que preguntessin als avis, als pares, a les mares, a les àvies, i sortien històries impressionants. Clar, com que jo no tenia reducció per fer aquesta feina, aquests escrits estan en un calaix. No s'han pogut editar i no s'ha pogut treballar. Aquest profe de València que ha vingut aquí, que nosaltres li hem acompanyat, li numeren les portes a un centre de secundària a Cornellà i a la major a Esplugues, doncs ha aconseguit fer un llibre. Ha fet això, però ha aconseguit un llibre que es titula Lecciones robadas. És a dir, falta això, gent compromesa a l'ensenyament per parlar del tema. És que és obligat parlar del tema, perquè els drets els hem aconseguit lluitant per ells, i molta gent que va lluitar per els drets que disfrutem van estar a la presó o van ser morts. I els drets no estan aquí per sempre, els drets els hem de continuar defensant. I aquest missatge s'ha de traslladar a la joventut.
1: Tina, què està passant que estem perdent els drets i es va aprovar una llei el 2022 que no s'està desplegant i ara hi ha comunitats autònomes que estan fent a les seves comunitats altres lleis autonòmiques que volen tombar a l'acord nacional o estatal?
0: Sí,
1: què està passant?
0: Què està passant? Bueno, entrin de la llei del 2007 de Zapatero, de memòria històrica, era molt tèbia, però bueno, vam fer coses amb aquesta llei fins que va sortir la del 2022. Vam poder fer coses, com per exemple aquí a Esplugues vam retirar 6 carrers de personatges relacionats amb la dictadura, basant-nos en la llei del 2007 de Zapatero, i també a Cornellà i d'altres llocs d'aquí de la comarca. Clar, la llei del 2022 ha millorat la del 2007 de Zapatero, però encara està per desplegar. I llavors què està passant? Doncs que amb l'avanç de l'extrema dreta i de la dreta, perquè és el mateix, no? Doncs estan arribant, han arribat als governs autonòmics, el PP i Vox, i per exemple a Castella i Lleó, a Aragó, a les Balears i a Extremadura, doncs estan amenaçant en lleis, en tombar, en acabar, en anul·lar les lleis de memòria històrica autonòmiques, que totes van ser fetes abans de la estatal del 2022, i fent lleis de concòrdia. És a dir, que diuen que, no, que s'ha de parlar de tots els morts, però és que els morts dels golpistes ja van estar homenatjats durant 40 anys i els seus noms van estar a les esglésies i van estar reparats.
1: Sí, ara seria, ara em toca a mi.
0: Clar, ara
1: 40 anys, però ara em
0: clar,
1: toca a mi.
0: Ara toca homenatjar i parlar dels demòcrates, de la gent que va donar la seva vida per defensar el govern de la República, que era un govern democràtic elegit democràticament. Doncs això està passant. Però, per exemple, on més avançat està aquest tema és a Balears. A Balears ja han fet una llei de concòrdia, estan derogant la llei de memòria històrica a Balears, i a més, és que Balears va ser un exemple amb el govern de la Francina Armengol del Partit Socialista i Podemos i més, illes Balears, que van fer una llei de fosses específica i han exhumat moltíssima gent. Entre d'altres, han exhumat amb una sindicalista balear que es deia Aurora Picornell, dues parlamentàries del Partit Socialista tenien les imatges de l'Aurora Picornell als seus ordinadors, i el president del Parlament els hi va dir que retiressin les imatges, es van negar i les va expulsar del Parlament. És tremendo. O sigui, el govern espanyol no pot permetre això, perquè és que tenim una llei estatal, la del 2022, que diu que s'han de castigar els actes d'exaltació del feixisme. No es pot permetre el que està passant a les Balears, i el que podrà passar a l'Aragó també l'han anul·lat, la llei de memòria. A Castella-La Manxa també, i a Extremadura de moment no, però no sabem el que trigarà.
1: A la pràctica, què significarà? Que no es podran exhumar cadàvers? Que no hi haurà aixecament de fosses?
0: A veure, jo crec que les exhumacions, possiblement, parlo per Extremadura, que és la que més coneixo, perquè sóc extremenya i estic en una associació a Extremadura, no? I clar, a Extremadura hi ha moltes fosses, sobretot a Badajoz. Però el que sabem és que només exhumació, re de sensibilització. Han parat tot la resta de coses. Això és Extremadura, i de moment ens tenen amenaçat en que faran la llei de Concòrdia, però de moment la tenim parada perquè vam reaccionar. De fet, a totes les comunitats estan reaccionant. De fet, vam fer la sisena trobada estatal de col·lectius de memòria històrica i democràtica i víctimes del franquisme a València, i ho vam fer a València. Vam anar a totes les associacions per recolzar la gent de València, que està també pendent de l'anul·lació de la llei de memòria històrica de València, on també s'havia fet molta feina amb el govern del Botànic, i bueno, estan amenaçats, i ho vam fer la trobada allà per fer pressió per aturar aquesta anul·lació de la llei de memòria de la Comunitat Valenciana.
1: Doncs explica'ns la jornada que es va fer a València, de què s'ha parlat.
0: Sí, doncs es va parlar, a veure, s'ha fet una carta que es diu Carta de València, i els punts d'aquesta Carta de València que es va aprovar en aquesta trobada, que era la sisena de col·lectius de memòria històrica democràtica a nivell estatal, pues diu, per exemple, medidas imprescindibles para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo y la transición. Exigim el compliment de la legislació internacional en matèria de drets humans, així com les recomanacions dels relators de la ONU i els experts internacionals. Demanem la declaració de nul·litat de la llei d'amnistia del 77 o, com a mínim, els apartats que permeten la impunitat dels crímens franquistes. La ratificació per part de l'Estat espanyol de la Convenció sobre la imprescriptibilitat dels crims de guerra i dels crims de lesa humanitat de 1968. La modificació de la llei orgànica del 1995 del 23 de novembre del Código Penal per incorporar al nostre dret intern el principi de legalitat internacional, i modificar també la llei d'enjuiciamiento criminal perquè es puguin reabrir les querelles i denúncies per crims de lesa humanitat presentades aquí a Espanya i no admitides per als nostres jutjats i tribunals.
1: Sí.
0: Per exemple, investigació i persecució judicial per la jurisdicció penal espanyola dels crims del franquisme des de l'inici de la guerra fins a l'any 1983. Reparació integral del dany causat a les víctimes del franquisme i als seus familiars. Condenes dels actes de exaltació franquista i del negacionisme històric. I legalització de qualsevol organització, partit o fundació que ensalce, justifique o fomente la ideologia de la violència i modificació de l'article 578 del Código Penal per a que inclogui el reconeixement jurídic de les víctimes del franquisme. Recuperació i indemnització a càrrec de l'Estat de los responsables patrimonials dels béns espoliats a persones físiques o jurídiques per motius polítics, religiosos, i la devolució dels diners incautats pel règim franquista a la societat civil.
1: Això vol dir que encara hi ha gent que no ha rebut les seves propietats?
0: No, no. És que la repressió no només va ser política, va ser econòmica també. Sí. I es va crear un tribunal de responsabilitats polítiques que iniciava la investigació en el 34, 1934, si havien participat en la revolució del 34. I aquesta llei de responsabilitats polítiques embargava els béns de les persones que eren d'esquerra, sí, i els posava multes. Van cobrar poques perquè la majoria de la població represaliada doncs era popular i tenia pocs diners, però van embargar moltes terres, i l'objectiu amb la llei de responsabilitats polítiques era donar una altra volta de torca a la repressió política, és a dir, asfixiar les famílies. En molts casos, aquesta llei de responsabilitats polítiques embargava terres de persones que havien afusellat i que només quedava la vídua i les criatures, i embargava les poquetes terres o l'embargava la casa d'aquestes persones. O sigui, va ser tremendo, no? I encara està això, encara no s'ha reparat i no s'han indemnitzat a aquestes famílies. Després, una altra cosa que es va plantejar és fer una auditoria d'empreses i institucions que es van beneficiar del treball forzado, esclau, i exigència de responsabilitat econòmica. Va haver-hi molta gent que va ser represaliada, no la van matar, però va anar a camps de concentració i d'allà sortien a fer treball forçat, aquí a Catalunya també, ¿vale? I van refer a poblacions que van quedar derruïdes, o van construir ferrocarrils, per exemple, un exemple és el Valle de los Caídos, no? Es va fer també amb feina, amb treballs forçats i treball esclau.
1: Exacte, d'esclavatge total.
0: I les empreses que van, pues, Dragados i Construcciones, ara no me'n recordo de totes, però hi ha investigacions fetes amb molta cura i amb molt de rigor sobre aquest tema. O sigui, que demanem que es... De fet, en la llei del 22 hi ha un article que ho diu, no? Però s'ha de crear, s'ha de desplegar aquesta llei i crear una comissió que estudiï aquest tema del treball forçat.
1: Hi ha algun punt més a la Carta de València?
0: Sí, hi ha més punts, no? Bueno, el que demanem és el compliment i el desenvolupament de la llei.
1: La Tina va passant pàgines de tot això que està dient, va saltant, perquè si no estaríem com 3 hores. En portem gairebé 3 quarts d'hora, però estaríem 3 hores.
0: Sí, és que la Carta de València té molts punts, té molts punts.
1: Això és molta feina de moltes persones que han estat treballant amb això, i la feina que queda encara.
0: Sí, sí, o sigui, com s'ha fet aquesta Carta de València? O sigui, tenim reunions online amb tots els col·lectius de memòria històrica democràtica, doncs cada mes, i es van fent propostes, i d'aquestes propostes es fa una síntesi, i d'aquesta síntesi fa aquest document, que es va aprovar en aquesta assemblea del 25 de maig a València.
1: I això a on s'eleva? Directament al govern, al Parlament, a on va?
0: Doncs sí, això s'eleva directament al govern.
1: I després ja
0: van estar representants del govern, sobretot de València.
1: D'acord, o sigui que seria anar directament al govern estatal.
0: Això s'ha publicat, hi ha una web que es titula Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y Víctimas del Franquismo, i està penjada a la Carta de València. I també d'altres coses, per exemple, l'Associació de Bebès Robados va demanar recolzament en aquesta trobada, en el sisè encuentro de memòria històrica, de col·lectius de memòria històrica, que la recolzessin per a veure si aconsegueixen una llei específica de bebès robats, que encara no s'ha fet. I ara s'inicia el treball en el Parlament d'aquesta llei de bebès robats, a veure si aconseguim que surti, no? Que surti aquesta llei. I després també dels llocs de memòria, no? Aquí s'està treballant molt i s'estan fent molt actes cada... sembla que és cada 15 dies, els dimarts, davant de la comissaria de Via Laietana,
1: sí,
0: per aconseguir que sigui un lloc de memòria, perquè va ser un lloc de repressió i tortura, ¿vale? Sí. I el mateix passa amb a la Plaça del Sol, la seu del govern autonòmic de Madrid, que és l'antic local de Correos de Madrid, va ser una presó. I també s'està demanant des de Madrid que sigui lloc de memòria. A Càceres, la prisió de Càceres, també es demana que sigui un lloc de memòria. És a dir, hi ha moltes demandes de llocs de memòria perquè la llei ho recull, no? I hi ha un moviment de demanar llocs de memòria de llocs simbòlics de tortura, no? Com per exemple la comissaria de Via Laietana aquí en Barcelona.
1: I això seria el que ara l'extrema dreta vol anul·lar, aquests espais de recuperació de memòria?
0: Bueno, clar, l'extrema dreta no vol ni sentir-ne parlar, ni sentir-ne parlar d'això, clar.
1: Perquè, sí, sí. Perquè abans de començar l'entrevista m'has comentat que sí que estarien disposats a certes coses sempre i quan no es faci ni difusió ni pedagogia.
0: Estic parlant d'Extremadura, eh?
1: Ah, d'Extremadura només, d'acord.
0: No sé què passarà a Balears, si hi haurà exhumacions, que han fet moltes i han trobat molta gent, perquè han treballat molt bé també en psicòlegs, a les fosses i en bancs d'ADN. Jo crec que possiblement aturin hasta les exhumacions, tot i que el govern central està enviant a les comunitats autònomes diners, i això no es pot negar. Com a màxim el que aconseguirem serà això, però és que hem d'anar més enllà. El govern central s'ha de posar ferm en el tema de que s'ha de complir la llei de memòria històrica aprovada el 2022.
1: Correcte.
0: Que no pot deixar passar que el PP i Vox anulin les lleis de memòria, bueno, que anulin les autonòmiques, però ja és que hi ha una llei estatal superior que està vigent.
1: Quan parlem amb la Tina sempre ens manca temps. Com veieu, tenim moltes coses per parlar amb l'Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat. Tina Merino, gràcies per estar amb vosaltres, i a tu, a l'entitat i als nostres oients, us emplacem per un altre dia.
0: Vale, gràcies a tu, Isabel.
1: Us ha acompanyat la Isabel Almató, al control tècnic i al muntatge i edició, en Jordi Udina.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Festival arrelat Esplugues de Llobregat. Música, cançó, dansa d'arrel. Del 3 al 31 d'octubre. Terra i vi, remei diví, espectacle amb tas de vins, amb Marcel Caselles Trio i convidats. 17 d'octubre a 8:15 del vespre a l'Espai La Rajoleta. L'Arannà, l'espectacle turmerí, un duet que es capbussa a la tradició popular de les Illes Pitiüses. Diumenge, 18 d'octubre, a les 7 de la tarda. La Cantera, amb Guillem Roma, concert i sopar per recuperar la tradició oral de compartir les cançons populars. Dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 8 del vespre. Nit de Glosa, setena mostra internacional de cançó improvisada, glossa sarda i catalana de màxim nivell. 23 d'octubre, a partir de 9:15 de la nit. Sarau a la taverna, taller de castanyoles, 24 d'octubre a les 7 de la tarda. És una activitat gratuïta que es farà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Concert Descansada amb Magalí Sare, el 24 d'octubre a les 10 de la nit. Concert amb Xavier Díaz, referent absolut de la música tradicional galega, pandereta i pandero quadrat. Diumenge 25 d'octubre a 8:15 del vespre. Doble concert, Riu i la Baula. Riu ens ofereix un espectacle entre el recital i el concert. La Baula ens convida a balades i romanços històrics. Divendres 30 d'octubre a 9:00 de la nit. La Castanyada s'inicia amb els tallers de danses populars. Després es farà el sopar i per baixar tota la panxa es ballarà amb l'orquestrina Trama, que venen des del Pirineu i ens faran aquesta actuació de cloenda de la Rela 2026. És una activitat que es realitzarà a l'aire lliure als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Dissabte 31 d'octubre a 9:00 de la nit. Batega a ritme de la música d'arrel a Esplugues de Llobregat. Aconsegueix les entrades i fes les teves reserves a través de la plataforma Codetickets. Música, cançó, dansa d'arrel. Festival Arrelat a Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avenç. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avenç Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
2: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.